junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important.

Ja diria no, perquè tinc un dubte. Ja diria fàcil, perquè és molt difícil. Ja diria míssil, ja diria London. Ja diria Helsinki, ja diria Boston. Només una cosa important.

els núvols no se m'hi ha perdut res. Però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Que els núvols sense res a pensar. El meu cervell espès no hi queda res per cap.

0: Passant ara a les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres. Avui es fa l'acte oficial d'obertura de l'any judicial a les Balears. Una de les novetats del darrer curs de la justícia està la nova llei d'eficiència que transforma l'organització i els processos judicials.
1: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, ha explicat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí que la nova llei permetrà la creació de 39 places judicials que satisfaran l'actual manca de recursos. També explica que aquesta reorganització ha suposat un descens d'un 9% de la resolució de casos, però que assegura no és preocupant.
2: Nosaltres considerem que és un descens raonable donada la envergadura d'aquesta transformació. Sempre, quan se canvia molt una manera de fer les coses, doncs hi ha un descens en quant a la productivitat, en quant a la resolució, però considero que no es tracta d'un descens preocupant.
0: I tenim novetats en el cas Plus Ultra, on està investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè les autoritats alemanyes han detingut l'empresari Simon Verhoeven amb domicili a Santa Maria, Mallorca, a qui l'Audiència Nacional investiga pels seus préstecs a l'aerolínia.
1: EFE n'ha informat citant fonts jurídiques que diuen que el detingut arribarà aquest dijous, demà, a les 3 de l'hora baixa a Madrid en un vol procedent de Frankfurt i a continuació serà posat a disposició de les autoritats judicials o bé ingressarà al centre penitenciari que determini el jutge.
0: I una persona migrant que ha arribat en barca a Formentera ha hagut de ser hospitalitzada. Segons ha informat, la delegació del govern patia una malaltia en estat avançat. Anaven una de les tres embarcacions que han arribat aquesta matinada a les Balears amb una cinquantena de persones a bord.
1: Dues han arribat a Formentera i l'altra ha estat interceptada a 12 milles al sud-est de Cabrera. Aquestes tres se suma a les sis localitzades durant la jornada d'ahir amb una vuitantena de persones a bord.
0: I els grups ecologistes GOP i Terra Ferida reclamen un canvi de rumb a la presidenta del govern, Marga Proens.
1: Asseguren que no coincideixen amb el govern ni en el diagnòstic ni en les mesures proposades per l'executiu davant la saturació turística. És la vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier.
3: Nosaltres partim de la idea de que és necessari un decreixement, una minva, i el que veiem és una gestió de contenció que per part seva aquesta idea de contenció igualment acabarà duent cap en el col·lapse.
1: Però ens defensa el seu full de ruta de contenció. El govern ha valorat de manera positiva aquesta trobada.
0: I Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada. Això vol dir en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions.
1: I per tant és més difícil saber què passa a dins. Esther Callizo és coordinadora de l'ONG.
4: Que estan exposades i aïllades a un putero que no saben que, o que pot exercir una sèrie de violències que abans potser no podia perquè estava en un espai on hi havia més persones, hi havia una espècie de seguretat.
1: N'hem parlat avui, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins.
0: I el govern espanyol ha reforçat les fronteres de Ceuta i Melilla davant d'una nova crida avui a una entrada massiva.
1: De moment, però, sense que s'hagin registrat incidents, la convocatòria coincideix amb les eleccions legislatives al Marroc. La crida arriba justament quan el president del govern espanyol ha pronunciat aquestes paraules.
5: We have asked Morocco for answers.
1: Ha dit a la CNN que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè pel govern espanyol està clar que el seu mecanisme de control migratori va fallar.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Passam al relleu als companys del programa El Dia.
6: Més informes. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibèric.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bon dia, 9 i 7 minuts del dematí d'anar amb el SUS, el Matins de Ràdio Pollença, en aquest primer programa de tardor. És dimecres, és 23 de setembre, i des de les 2 i 5 d'aquesta matinada, hora oficial, hem entrat a la segona estació més curta de l'any, la tardor, que durarà 89 dies i 21 hores, i serà fins dia 21 de desembre. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Quin canvi de temps, no?
1: Sí, de jo, de fer a les 2 de la matinada, i passa qualque cosa. Ai.
0: Som a la tardor. Què de fet? Aquest dissabte ha canviat l'hora.
1: Ah, sí, avui, sí, mira. Sí, això sí que et veig, sí. No me'n recordava.
0: Sí, sí, sí, la tardor mos du aquest canvi d'hora i, bé, és un darrer diumenge d'octubre, és a dir, la matinada, a les 3 de la matinada, bé, jo he dit dissabte, però és veure, la matinada, dissabte i diumenge. A les 3 han de posar el rellotge a les 2.
1: A les 3 han de posar el rellotge a les 2.
0: Guanyem una hora.
1: Exacte.
0: Tenim una hora més per dormir, a vegades una hora més per sortir, segons
1: quant temps. Joves, exacte.
0: I de...
1: I d'anar a l'alerta no arribar tard si heu quedat diumenge de matí.
0: Sí. No, no arriba prest, que tenim una hora més.
1: Bé, prest, clar, tant de bo. Sí, haureu d'esperar. No passa res, no haureu d'esperar. No quedareu
0: mal. Sempre mos enviam i no sé si tornarà a sortir un debat quan surt sempre de si s'hauria de canviar l'hora, si no... Bé, doncs sempre.
1: A veure, fa un parell d'any de que serà el darrer, serà el darrer, sí. I mira-mos. Segueix.
0: Segueix, segueix. I de... un dia et serà més curts, també.
1: Un dia ja som, això sí, que sí. Se nota, trob jo.
0: Sí, se nota molt, eh?
1: Perquè dius, no, vaig a passejar, que em fa gràcia, perquè des de que no... El primer dia que va deixar de fer una calorada, tots en els camins a passejar i caminar, com a locos. Però ara dius, no, vaig a passejar i no te n'adones, i ui, si ja s'està fent fosc, sí. No he agafat pila, perquè pensaves que era més llarg. I, no.
0: Se nota moltíssim, ja. Alvaro.
1: Això sí que se nota.
0: I del 23 de setembre, avui és dimecres, què tenim avui, Maria?
1: Idò, mira, tenim programació des de ja i fins a la 1, després tenim més programació i cap vespre encara més. I és que dimecres són de marató. Nosaltres, la primera hora és informativa, la segona entre 10 i 11 xerrem amb l'Associació de Persones Majors de Pollença, amb la seva presidenta, la Joana Mayol, que ens ha de contar les novetats, les activitats que tenen programades. El següent bloc, entre 11 i 12, xerrem amb en Pere Estelric, perquè avui presenta Cròniques Wagnerianes, ho fa la Fundació Roger Villalonga, a les 8 ho fa juntament amb en Pere Sales i també amb un poquet de música en directe d'en Joan Campomà, però bé, volen conèixer exactament com és aquell llibre que mos presenta avui, Cròniques Wagnerianes, i mos ho contarà ell mateix, una prèvia, idò, abans de la presentació del vespre. A la migdia, a les 12, tenim l'informatiu, i a les 12 i mitja parlarem de la Pollença Running Fest, que ja la tenim aquí, ja és dissabte. Déu-n'hi-do tot el que tenen preparat, perquè hi ha presentació oficial divendres, hi ha les curses dissabtes, les populars, les de Lid, les de 10 quilòmetres, les de 5, i després hi ha festa, i de tot això mos ho contaran en detall els organitzadors, que ja sabeu, que és l'Associació de Mitja Marató de Pollença. I quan nosaltres acabem a la 1, continua programació amb en Toni Campomà, amb el món del vi. Ell mateix mos conta què té preparat per avui.
2: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, tindrem vins jesolans, sí, i seran de Pollença. Un grup de pollencins, fa un parell d'anys que tenen un... com un petit celler per ells, se compren el rem i assessorats per José Mariano Escalona, que és un màster d'agricultura de món del vi que està a la universitat, que els fan aquí 20 en especial, que avui en vendrà en Biel de Can Sucré i també els mos presentarà i els tastarem. Avui farem un orange, mos diuen, un blanc i orange, sabeu que són un vin que està poc temps a les pells. Després farem un altre blanc i tiança i un negre de guarda, que mos diuen. Bé, no? Ja veurem què seran avui, però crec que serà bon vins, com sempre, no? Ara idò, vos espera l'1 i quart i mos entrarem a l'escola de fremotast.
0: Ai, Maria. No és... Atenció, oients, no és aquest dissabte que se canvia l'hora. Quins lapsos. És el darrer dissabte d'octubre, el darrer diumenge d'octubre. Gràcies, Felip Cerdà, perquè estàs en tot. Estàs en tot? Estàs en altres... M'he despistada. És que és ver, és octubre.
1: Que és com, clar, que és com... Pega un poc més de depressió, perquè ja se fa fosc prest.
0: Sí.
1: Bastant prest, i any damunt encara li canviem i se fa fos més prest.
0: Clar, és que llegia un article que deia en l'arribada de la tardor arriba a canvi d'hora, i jo m'he inventat que arriba ja aquest dissabte. No.
1: Clar, tu, si arriba la tardor hem de canviar d'hora ja aquí som, ja, no?
0: I de nou, no, feia comptes que no en dic res, vos ho tornarem a dir el mes d'octubre. Ai, que bé, que en Felip està pendent de tot. Ja veig la gent pendent d'aquest dissabte. Bé, supos que el que ha pensat en Felip no ho ha pensat molta gent que mos escolta.
1: Sort d'en Felip, que mos...
0: Ai. I de... Què tenim, Monopatí Players, d'avui?
1: I dono cap vespre, tindreu en Jaume que vos farà companyia a partir de les 5, repassarem un poc l'agenda i a partir de les 5 i 20 toca ronda en la posició. Avui parlam amb Unió Mollera Pollencina, parlam amb la seva cap, amb la Bianca. A les 6 tenim Ubit i a les 7 Upipero, així que avui mos allargarem un poc més.

d'artesania, i és que entre els assumptes hi ha l'aprovació del comptes generals corresponents al 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdits pressupostaris. També en l'àmbit urbanístic se planteja l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'una execució d'una zona situada aquí a la Molins de Sant Vicenç. La proposta preveu substituir la modalitat de compensació per la de cooperació. L'ordre del dia també incorpora la revisió d'ofici de dos decrets del setembre de l'any passat relacionats amb un reconeixement d'un plus de localització i disponibilitat a dos empleats públics. I finalment se proposa l'aprovació de les bases reguladores del segon concurs d'artesania de Pollença 2026. Recordem, idò, el ple és aquest dijous, demà a les 6 del capvespre. Pollença.net, o podeu veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.

0: I de seguim, perdoneu que hem hagut un problema tècnic, vaya inici de tardor que tenim aquí en el programa. Vinga, seguim, Ana Maria vos estava explicant un punts de l'ordre del... Maria.
1: És que... Ho hem d'explicar.
0: Sí, no sé què ha passat, no sé què he fet. He estat jo.
1: Sí, jo crec que sí, Joana. Jo anava llegint lo doble, que no ha sentit ningú, però anava llegint...
0: No, perquè estava arreglant una cosa que només mos està entrant la ràdio per un canal. Quan vas amb un cotxe que només ho sent per un altre veu.
1: Sí, amb mono.
0: Amb
1: sí,
0: mono. I ara intentava arreglar això, però no m'ha anat bé. I mentre tu estaves xerrant...
1: Crec que has pitjat... Saps això que fas sense voler quan pitges la barra?
0: Sí.
1: La mà i comences a posar espais i de cop el guió se'n va quatre pàgines més a baix i no el trobes.
0: En Ferran mort demana si estan bé.
1: No em mogut res més que una infusió de moment.
0: Si Ferran està bé, ho intentam. Sabeu què vull? Que no hi ha en Bruno i en Jaume? No sé. Què mos passa?
1: Mos podeu deixar totes soles?
0: No mos podeu deixar totes soles. Bé, Ana Maria vos explicava tots els punts de l'ordre del dia doble de demà.
1: Tornem.
0: Sí, perquè no ho han sentit tots oients.
1: Vinga. I de demà ple dur 6 expedients, els 6 punts destacats a l'ordre del dia. Són qüestions econòmiques, urbanístiques, un tema de personal i també de la Fira d'Artesania. Mireu, demà en ple hi ha l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici 2025 i la declaració de disponibilitat del crèdit pressupostaris. En urbanisme hi ha l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució. Això és una zona de Cala Molins, a Sant Vicenç, una proposta que vol substituir la modalitat de compensació per la de cooperació. També l'ordre del dia incorpora la revisió d'ofici de 2 decrets relacionats amb un reconeixement d'un plus de localització i disponibilitat a 2 empleats públics i finalment se proposa l'aprovació de les bases reguladores d'un segon concurs d'artesania de Pollença 2026. Recordeu el play 2 demà a les 6 i podeu assistir de públic o també ho podreu seguir en directe per aquí, per Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM o radiopollença.net i també el podreu veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: I ja ho vàrem anunciar, però tornem a recordar els guanyadors de les millors tapes de la segona edició de la Cala Brutal. La Cabreta ha repetit triple victòria a la millor tapa, la més original i la més brutalment local.
1: Sí, després d'un recompte de vots, i com ja va passar l'any passat, la Cabreta o la Cabreta ha aconseguit la victòria en les 3 categories amb la seva etapa Essències de la Cabreta. L'Ajuntament, idò, fa aquest reconeixement. També els altres guanyadors, que són la Tasca, la Cortera 1880 i Esteve Llobera, Fruites Pollença, per als seus segons i tercers llocs en diferents categories. Per altra banda, també hi va haver sorteig de la persona que ha guanyat entre les 255 que van votar per triar la millor tapa. Aquesta persona rebrà un premi, un lot de producte local,

0: Val valorat en 200 euros. L'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb aquesta persona a través de correu electrònic. Per tant, si vareu votar, reviseu els vostres e-mails.
1: En CERT 2002 segueixen la campanya Visc a Pollença, incorporant la implantació de la recollida de la fracció orgànica en un moll.
0: I de cara i dona aquesta incorporació, que serà ben aviat, l'EMCER ha organitzat per demà dijous dues sessions informatives per orientar, per donar informació als restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença. Durant aquestes sessions explicaran un nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, l'importància de separar correctament l'orgànica, els materials que es donaran d'acompanyament o l'instal·lació dels xips als contenidors. També han de fer visites personalitzades properament en els establiments. Bé, doncs, les sessions informatives són demà a les 11 del matí i a les 4 i mitja del capvespre i se fan en un saló parroquial en un moll.
1: I atenció, que l'Ajuntament ha anunciat la celebració de la segona Diada de la Gent Gran. És una jornada adreçada a les persones majors de 65 anys i això ja serà dijous de la setmana que ve, dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
0: I la trobada se farà a la pista de futbol, en el poliesportiu de Pollença, amb diverses activitats durant el dia. Començaran a la 1:30 amb un dinar de germanor, de paella, postres i begudes, a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu del dinar és de 15 euros, tota morada del seu plat, tassó i coberts. I després de dinar, a partir de les 3, la festa continua amb ball de saló i música a càrrec de Sebastià. Els beneficis d'aquest dinar es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria du Puig. Els tiquets es poden adquirir fins dia 28, és a dir, fins dilluns que ve, als següents punts: Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, Associació de Persones Majors de Pollença i Tercera Edat de Colònia. I en un moll, Electrodomèstic Reus, Associació de Veïns del Port de Pollença i l'Associació de Persones Majors Mà Blava. L'Ajuntament anima idò a tothom, a totes les persones majors del municipi, a participar d'aquesta trobada de convivència i celebració.
1: I vos hem d'anunciar que aquest diumenge, dia 27 de setembre, a les 12 del migdia, s'inaugurarà l'exposició Sons de Mà. És una exposició situada a l'aire lliure, just de vora l'oficina de turisme, el passeig Saralegui d'Umoll.
0: L'Associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica, en col·laboració amb l'Ajuntament, presenten aquesta exposició a l'aire lliure titulada, com dèiem, Sons de Mà. Una mostra composta per 16 panells informatius, inscrita en la programació de l'European Heritage Days i, a més, que coincidirà pràcticament en la celebració del Dia Mundial dels Mars, que serà el dia 29 de setembre. I una mostra que vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina. La comissariada, l'antropòloga Diana Borràs, l'exposició entrellaça rigor científic, recerca antropològica, les veus del poble mariner i la memòria oral dels usos culturals de El Caragol de Mà.
1: Recordeu que ja estan a la venda les entrades per a l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
0: Sí, una nova oportunitat per gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena una de les obres més destacades d'en Xesc Ensenyat. Hi haurà tres funcions, l'estrena és dissabte 3 d'octubre, ja la setmana que ve, a les 8, en un saló parroquial d'Umoll. El 7 de maig, diumenge, també a sessió allà mateix a les 7. I n'hi haurà un altre, el dilluns 12 d'octubre, en el Club Pollença a les 7 du cap vespre. Les entrades es poden comprar a tiquetip.com o presencialment a l'oficina de l'àrea de Cultura, que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2 i que trobareu aquí, en un claustre del convent.
1: I Punt Jove mos informen de la primera activitat que duran a terme aquesta tardor.
0: És així, i doncs serà dissabte de la setmana que ve i serà una sortida en un parc de tirolines del Jungle Park, que el Vià. Surten a les 8 i quart de matí i tornen més o manco dues i mitja. Una activitat, i doncs, per aquests joves, que té un preu de 20 euros. Les inscripcions, com sempre, se fan a través del Facebook, a un post que trobareu de Punt Jove, i s'obrin demà, dijous, a les 8 de l'hora baixa. Ja sabeu que tot el que es faci abans, totes les inscripcions d'abans, no comptaran. i després el procediment és el de sempre. Publicaran el llistat de mesos i dies que s'han de fer el pagament. Recordeu, idò, que només es pot inscriure un fill o una filla i una amica o amiga. I són activitats per nascuts l'any 2014 o més grans.
1: I el mes d'octubre tornarem a tenir Teatre de Barra.
0: És així, ja tenim data i do i ja se poden reservar entrades. És el 9 d'octubre i hi haurà funcions a la birreria, al Club Pollença i a l'Obermut. Seran a partir de les 8:30 i el preu de les entrades serà de 5 euros per funció. Les obres que es representaran seran Fast Pass, El silenci dels residents i Roomies. Les entrades es poden reservar o es poden adquirir en els mateixos locals durant aquestes properes setmanes.
1: I en planes esportives, ja sabeu que aquest dissabte arriba la Pollença Running Fest al Port de Pollença, les curses organitzades per l'associació Mitja Marató de Pollença.
0: Recordem que hi ha cursa popular de 10 quilòmetres, cursa popular de 5 quilòmetres i també la cursa d'elite de campionat de Balears de 5 quilòmetres. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net, ja hi ha molta gent apuntada, però encara hi sou atents, hi ha encara més espai. Hi ha molts atletes d'elite confirmats, poc a poc ja es van publicant qui són. I dir-vos que aquest divendres es fa la presentació oficial amb aquests atletes d'elite en Cabot Pollença Parc Spa, l'hotel Cabot Pollença Parc Spa, a les 7:30, i està obert a tothom, tothom hi està convidat. Les curses són dissabte, després d'aquestes competicions, l'àrea d'esports ha informat que els banys i les dutxes de la piscina coberta d'un moll estaran oberts i disponibles perquè els participants puguin dutxar-se i canviar-se, i després anar ja directament a la gran festa que està preparada a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callón, que no porta Pollença, amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir i el grup en directe de Red Bellies.
1: El Real Club Nàutic de Port de Pollença també aquest cap de setmana organitza el trofeu Colònia d'Optimist.
0: Sí, és els dies 26 i 27, és a dir, dissabte i diumenge. Una cita idò per la classe Optimist D en col·laboració amb Colònia Caixa Pollença que reunirà les joves promeses de la vela. Podeu anar, ja ho dic, idò, d'aquestes curses, d'aquest trofeu, i si necessiteu més informació la trobareu en el Club Nàutic.
1: I tenim més curses ja per la setmana que ve. Dia 3 d'octubre se celebrarà la desena edició de la Meu Mallorca 5000 Sky Running, que és una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància.
0: L'organitza el Club Matinant per Somiar i secció de muntanya de Pollença amb la Federació Balear de Muntanyisme. Hi ha dues curses, la d'ultradistància són 65 quilòmetres per la Serra de Tramuntana. Hi existeix l'opció de fer la modalitat per relleus. I l'altra cursa és la Mallorca 1000, en aquest cas 24 quilòmetres. Més informació i inscripcions a elitechip.net.
1: I d'arribar a les 9:27 i avui una notícia entrevat a la premsa escrita.
0: Si avui el diari Última Hora, en pàgines de Part Forana, publica el següent. Diu: adjudicada la renovació de la principal canonada d'aigua de Cala a Sant Vicenç. Les obres començaran a l'octubre per reduir les pèrdues i eliminar l'amiant. No m'avorro de què diu. Diu que Pollença preveu iniciar al voltant del proper 13 d'octubre la renovació de la principal canonada d'aigua potable de Sant Vicenç, una infraestructura per la que hi circula aproximadament el 90% de l'aigua que abasteix aquest nucli. L'actuació ja ha sigut licitada i adjudicada i únicament queda pendent la firma del contracte per poder començar les tasques. Les obres permetran substituir uns 450 metres d'una canalització amb més de 4 dècades d'antiguitat i que acumula pèrdues i avaries. Segons ha explicat sobre la qüestió el Bala Martí Marc, l'actuació municipal tindrà un cost al voltant d'uns 80.000 euros i la previsió és que la major part de les feines puguin estar acabades abans de Nadal. Al concurs únicament s'hi presentà una empresa. L'estat de la xarxa du anys generant problemes en el subministre. Les actuals conduccions formades per antics trams de fibrociment i PVC suporten una pressió elevada i el seu reduït diàmetre ha afavorit l'aparició reiterada de rompudes i pèrdues d'aigua. La situació desencadenada obliga fins i tot a instal·lar provisionalment un tram de canonada en superfície per garantir aquest servei. La intervenció farà principalment als carrers Torrent de Can Botana, entre la plaça de Cala Molins i el carrer Mestre Paco, a més d'un tram del carrer Pins. Les antigues canonades seran reemplaçades per noves conduccions de polietilè de major diàmetre i resistència. La renovació té com a objectiu reduir les pèrdues d'aigua i millorar tant el cabdal com la pressió del subministre, especialment a les zones més elevades de la Cala Sant Vicenç, com la urbanització de Los Encinares. Les feines inclouran també la reconstrucció de les escomeses domiciliàries connectades en aquest tram de la xarxa.
1: 9 i 29, ara ja tot seguit, anem a fer un repàs en els titulars més destacats de les portades digitals.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Anem a la portada digital del Diari de Mallorca. Els veïns de la plaça de Toros que es queden fora de la zona hora, diuen els conductors, s'apegaran per poder aparcar. Els residents asseguren que es col·lapsarà la zona blanca on no s'apaga per aparcar, per trobar lloc a on estacionar els cotxes. Tots els partits de les Balears s'uneixen per facilitar les herències en vida entre cònjuges. El Parlament va aprovar la proposició de llei d'un règim patrimonial del matrimoni amb un recolzament unànime. Els experts pronostiquen un fort increment de les donacions a les illes. El restaurant Can Tito, el pioner del gall frit, compleix mig segle en el Molinar. El popular establiment fundat el 1976 per Sebastià Joana va començar sent un bar Levante, però els nous propietaris van introduir la cuina mallorquina, el peix i els mariscs frescs. Detingut a Alemanya, el resident mallorquí investigat per els seus préstecs a Plus Ultra. En jutjats també jutgen un pare per masturbar-se davant la seva filla de 15 anys i posar-li vídeos porno a ciutat. La història darrere la fira del Variat de Palma diu no entenc com no se'ls hi va córrer ningú abans. Paquita Bonnin, presidenta del Mercat de Pere Guerau, va presentar un projecte durant 3 anys fins a aconseguir la subvenció necessària per convertir la seva idea en una realitat. L'IES Llorenç Villalonga, de Palma, inaugura el seu batxillerat d'excel·lència. Diuen no pretén ser per res elitista. El centre públic que va començar el curs passat el passat 10 de setembre aposta per un enriquiment curricular per alumnes amb una trajectòria destacada a l'ESO. Més qüestió d'aquest diari de Mallorca, porta Adriano defensa que el futur Xiviu estarà integrat a l'entorn i no tindrà gandules, diu, no s'invadirà la platja del Toro. El port d'Alcúdia acull el primer repostatge d'hidrogen verd a les Balears amb una embarcació d'esbarjo. I també el diari de Ciutat, la rehabilitació de l'edifici Mediterrània per eliminar les restes del pont començarà en un mes. En esports, en futbol, segona divisió, un calendari d'alta exigència per al Mallorca, Almeria, Girona, Las Palmas, Eibar i Leganés. Es veuran les cares en les properes setmanes les aspiracions d'un 11 vermellà que han dubtes en el seu joc, però amb un bon rendiment defensiu que els ha situat tercer a la taula. I en bàsquet, Àlex Formento, entrenador del Fibui Mallorca, diu esperança molt competitius des del primer dia.
1: I repassam ara l'Ara Balears. Desacord absolut entre Proens i els ecologistes. No prendrà cap mesura real contra la saturació. El GOP i Terra Ferida exigeixen al Consolat posar fre al creixement il·limitat amb polítiques explícites i adverteixen que Mallorca necessita deixar d'estar saturada. 40 pisos per fer front a la crisi docent de Formentera. Educació aposta per l'habitatge. I a la secció de a la seva, reportatge a Mateu Martorell, propietari de Can Vinagre. Recorda la palma del tramvia i dels veïns que omplien el carrer dels Onts abans que els turistes i els negocis transformassin el barri. Diu, els clients del bar varen dur el fèretre de ma mare fins al cementeri. Obres nocturnes, indignació a la Teulera. Han estat 12 hores de renou tot l'estiu. Els residents asseguren que els treballs han començat alguns dies abans de les 7 del matí i s'han allargat fins les 9:30 durant l'estiu del vespre. Saprona i Fiscalia ja investiguen la gestió de l'aigua de l'aeroport d'Eivissa. Miquel Terrassa, després de la condemna per la mort del seu germà, diu gràcies a tots els qui heu estat. L'home que va arribar a un acord amb la Fiscalia i va reconèixer els fets ha evitat així el judici en jurat popular i haurà de complir una pena de 4 anys de presó. Recordant que es va crear un grup de Facebook en suport a l'home que havia matat el seu germà amb un martell a Sa Pobla. Informes en contra i la pressió social tomba en el parc fotovoltaic de 21 hectàrees a Ariany. Cor projecta un nou parc de la música de 9.000 metres quadrats a Nou Llevant. Una promotora britànica construirà una urbanització de luxe a la font de la Cala. Això és el municipi de Capdepera. L'oposició colla el govern per l'amnistia de xalets en sòl rústic a Eivissa. Però ens es defensa de les acusacions de l'esquerra d'alimentar l'especulació. Diu, proposen expropiar. El PSI recrimina a La Fuente que els promotors demanin construir pisos sense aigua. A Maria s'aparca els minusvàlids per cedir el pas a les persones amb mobilitat reduïda. El consistori aprofita aquesta renovació de la cartelleria viària per actualitzar la senyalització d'estacionament quinzenal o mensual. L'Escola Superior de Disseny graduarà la promoció 2022-2026 amb una desfilada de 5 col·leccions. Finalitzen les excavacions a Son Cervera la localització de 2 enterraments de víctimes de la Guerra Civil. Valtònic torna Zena de 8 anys després, passant del rap de combat al jazz i el funk. El mallorquí recupera els escenaris després dels seus inicis amb el hip-hop, amb un projecte que defineix com el més madur de la seva trajectòria. Més actualitat de l'àrea Balears. El Rentacar planta encara el límit de vehicles a Mallorca i demanen la intervenció de competència. El GOR reclama a Andratx la llicència que empara les grans excavacions que transformen la muntanya del port. I acabem fent una ullada als titulars del món. Trump posa en marxa Trump TV en plena guerra amb els mitjans de comunicació. Grans cadenes de televisió, inclosa la Fox, suspenen la cobertura Trump. I estrany silenci europeu sobre Groenlàndia.
0: I acabem fent una ullada també al que publica l'última hora en digital. Defensa paga 115.000 euros per cancel·lar el búnquer de missils a la base de Son Sant Joan. L'exèrcit de l'aire liquida definitivament el contracte adjudicat al·legant que el projecte de Palma havia quedat obsolet. Les famílies de Balears, el rescat dels seus fills, les donacions de doblers creixen de forma exponencial. En el primer semestre d'enguany s'han comptabilitzat 3.252 davant de les 1.260 del mateix període de l'exercici anterior. Detingut a Alemanya, l'empresari holandès amb menció a Santa Maria vinculat a Plus Ultra. Avui, l'última hora, un apartat sobre la història del Mallorca, diu l'heroïna silenciosa que ha salvat l'acte fundacional de Mallorca de que va a l'oblit. En només 20 anys, Maria José Turró rescatà d'entre un dels papers destinats a desaparèixer el document que reflexa el naixement del Club Vermellenc i que 6 dècades després torna a sostenir. El govern intensifica els controls per detectar lloguers de pisos pastera. I en tribunals, l'Audiència Provincial anul·la l'expulsió de Mallorca d'una ocupa. A Ciutat es traspassa la papereria més popular de Son Ferriol, diu, em vull jubilar, però no trobam a ningú. I en Ciència i Salut, Álvaro Urbano, hematòleg, diu, el repte actual és aconseguir que les teràpies més innovadores contra el càncer siguin accessibles per a tothom. Eliminant l'IVA dels aliments estalviaria les famílies de les Balears 100 euros al mes. El Partit Popular ha proposat eliminar aquest impost fins a finals d'any per pal·liar les pujades de preus. I una entrevista a Ricardo Cabeza, director general de El Gaitero, diu transmetre el legat a la següent generació està en la base de les decisions. En successos, quatre capitans denuncien per estafa una empresa nàutica d'Eivissa. Diuen, ens deuen 20.000 euros per dur les barques des del Carib. I avui, un apartat en aquesta portada digital de l'última hora, que diu així, ahorcats, templaris i una pujada de vertigen al calvari del calvari a Pollença. No, si voleu llegir la notícia, com dèiem, és a la portada digital d'aquesta última hora d'avui. Acabam amb un parell de titulars en plan esportiu, en ciclisme, Enric Mas i Mavi Garcia en el Mundial de Ciclisme 2026. Aquí podeu consultar a l'última hora horaris i a on veure les proves en ruta. L'Atlètic Balears, l'ombra de Tato és allargada, titula aquest diari. El mal inici de l'Atlètic Balears és calcat el de la temporada 23-24 en el que l'entrenador fou cessat a la cinquena jornada. I sobre el Real Mallorca, Alberto Moreno demana pas. El defensa convenç a Luis García que a curt plaç pretén donar-li galons i major protagonisme dins l'equip. El tècnic compta nombroses variants per la seva línia defensiva, però esperava amb ganes la posada a punt del Sevilla.
1: I de fins aquí el repàs dels titulars. 9:41 minuts. Tot seguit, el temps.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I d'arribar la tardor, aquesta matinada, amb un temps molt tranquil, avui tindrem sol, en com que interval de nivell poc important, un ambient càlid, superant els 30 graus a bona part de les illes, un vent fluix, un vent fluix de llevant, la mà en calma, després repassaré la situació marítima, i de temperatures sense gaire canvis, màximes que giren entre els 28 i els 32 graus centígrads. I d'ambient estival per aquest primer dia de tardor, i així s'allargarà la resta de la setmana, sol en general, nivells baixos, amb un vent de gregal i llevant. Aquí a Pollença tenim així principalment tota aquesta setmana, predominantment assoleada, i ens atarem igualment la setmana que ve amb aquestes temperatures entre 30 i 31 graus de màxima. No tenim cap alerta activada al llarg d'aquesta setmana. Anem a veure ara quines dades tenim. El calvari, ara mateix 23,7 graus. La temperatura mínima ha estat a les 2 de la matinada amb 20,2 graus centígrads. El vent ara està entrant de mestral en aquests instants a 3,2 km per hora d'intensitat. Tenim la pressió atmosfèrica 1022,3 hectopascals, ha pujat aquesta pressió, i l'humitat al 56%. En Umoll, la temperatura ara mateix és de 24,3 graus. La mínima s'ha donat a les 3:30 de la matinada a l'estació del Club Nàutic amb 20,7 graus. El vent ara està entrant de nord-oest, també, a 1 km per hora d'intensitat. La pressió atmosfèrica, 1.021 hectopascals. I l'humitat, al port de Pollença, 73,3%. I acabem fent una ullada a la situació marítima a la costa nord i nord-est de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere. L'AEMET indica unes condicions marítimes bones. Un vent fluix durant el dematí, l'estat de la mà marejol molt feble, un onatge molt suau. La temperatura de l'aigua entre 26 i 27 graus. I bé, com dèiem, no hi ha cap avís per fenòmens costaners actius al llarg d'aquesta setmana. I dà una previsió marítima ben favorable en aquesta jornada d'avui.
1: Quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
0: Bé, Maria, secció misteriosa. Bé, què tenim?
3: Secció misteriosa...
0: De què m'ho sorprèn, avui?
3: Avui farem xerrem de cine. Cinema i música, si us sembla bé. Ja sabeu que a en Bruno també li agrada posar-nos novetats musicals, i de feia dos dies que en teníem una preparada per vosaltres, que és que en Guitarrica de la Fuente ha publicat ja lo que és la cançó de la banda més important, la principal cançó de la banda sonora de La Bola Negra. Ara en parlarem un poquet de tot això, un poquet en l'excusa de que la cançó ja se pot escoltar a les plataformes, i d'anem a parlar molt per damunt de La Bola Negra, i una curiositat també sobre en Glenn Close i la relació amb aquesta pel·lícula, si vos sembla, molt per damunt. Supos que això de La Bola Negra vos sona, però si qualcú no sap de què xerram... És que ara tothom xerra de La Bola Negra, aquesta setmana se'n xerra molt, i més que se'n xerrarà, la pel·lícula s'estrena aquest divendres, però ja ve de festivals. Per cert, el passat cap de setmana Sant Sebastián va ser una de les grans triomfadores, un aplaudiment d'haver 10 minuts quan va acabar.
0: 10 minuts aplaudint és molt, eh?
3: Ah?
0: És molt, 10 minuts aplaudint.
3: És molt, i no sé si a qualcun altre era més aplaudiments, però bé, és que La Bola Negra ja s'endú un parell de premis molt importants. Premi a la millor direcció en el Festival de Cannes, no em porta a dir res més, però és que també que aquest de setmana passat ha sabut que s'endú també el premi del públic del Festival de Toronto, també un dels més importants. Bé, i què passa en La Bola Negra? Què és això de La Bola Negra, si no sabeu res de res? Idò, és una pel·lícula dirigida per els Javis, que són en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, un guió fet seu conjuntament amb Alberto Conejero. I què van fer aquests al·lots? Idò, van agafar una obra de Federico García Lorca, una obra inacabada, de la que només hi ha un parell de pàgines, perquè la va escriure el 36 i després el van assassinar. I amb aquest començament s'inspiren, i també amb l'ajuda d'en Conejero, i fan el seu propi relat, no? Una obra que està ambientada en tres èpoques diferents, perquè és la història de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents, el 32, 1932, 1937 i 2017, i que xerra del desig, de la identitat, de la repressió, de la memòria, de l'herència familiar, etc. I que protagonitzen principalment en Guita Rica de la Fuente, que fa un salt de la música al cinema, i per la vista és espectacular, en Miguel Bernadó, en Carlos González, també en Lola Dueñas, tothom xerra també d'en Penélope Cruz, perquè hi surt un paper molt curtet, però tothom diu que d'aquests mítics, que no s'obliden del cine espanyol, i també per aquí enmig hi ha una actriu de Hollywood, una Glenn Close, que dius, i això? Contarem la història, així molt aviat, molt per damunt, perquè he trobat un poc curiosa. Resulta que la mateixa Glenn Close, bé, un dia els Javis, a les 2 de la matinada, van rebre un correu electrònic amb una carta firmada per la Glenn Close, que els deia que els havia agradat molt la seva pel·lícula, no aquesta, evidentment, per això estem xerrant de 2024, la Messias, concretament, i que els volia conèixer, que els convidava a Nova York que quedassin.
0: Que fort!
3: I que els dos flipant, clar, no poden dir que no. Se'n van a Nova York, se'n van a berenar amb ella, diuen, van a berenar de rem, en ous i pomes, tot molt sa.
0: Que saludable.
3: Xerren, aquí l'anècdota. I na Glenn Close els hi va... Ella és actriu, però també és productora, i volia fer una pel·lícula. Bé, volia dur a pantalla un musical basat en una pel·lícula de Billy Wilder. I el Javi se varen pensar, i li varen dir que no.
0: Li varen dir que no?
3: Li varen dir que no, perquè varen dir que no poden fer un remake d'en Billy Wilder. Els hi sembla Sunset Boulevard, a més, El crepúsculo de los dioses, una pel·lícula sagrada, i que no poden millorar aquesta pel·lícula i que no ho podien fer. Però no se varen barallar, tot el contrari. I quan estaven escrivint el guió de La Perla Negra, hi havia un personatge masculí que era un historiador que no els hi acabava de funcionar, i se van recordar a Glenn Close. I a Glenn Close els hi va dir que sí, però els hi va posar una condició. Volia que bueno, volia fer totalment en castellà, això sí, i ella no xerrava castellà, i volia que fos un poc un repte. I què varen fer? I de... Mentre en Glenn Close gravava per Alemanya Los Juegos de l'Hambre, els Javis els van enviar una professora de l'Institut Cervantes en els rodatges perquè li ensenyava espanyol. I la Glenn Close xerra a la pel·lícula, de fet, se veu un tràiler amb aquest espanyol que té mig anglès.
0: I el paper no deu ser molt extens, el seu paper, no?
3: No l'he vista jo, la pel·lícula, encara.
0: No s'ha anat a
3: l'estrena divendres.
0: No t'han convidat a la preestrena.
3: No. El que vos he de dir, tinc un company d'universitat de Barcelona que se n'ha anat a Sant Sebastià, l'ha vista, sí. I li vaig dir... És per tant. I la seva resposta va dir que sí, que entén, perquè hi ha gent que no li agradi tant, però que si t'agrada... Sí, m'ha dit que sí, que li veu perquè de tant de ressò, tant de bombo. Per tant, jo crec que...
0: Però hem d'esperar divendres. Sí. No, divendres no hi podem anar, aquest divendres.
3: No, divendres no. De fet, per mi tenim colge col·laborador que hi volia anar divendres i haurà d'esperar dissabte.
0: En Pep.
3: Sí, això m'ho contava. Perquè tenim una cosa aquí per la ràdio divendres. Bé, tot això era per fer un poquet de misteri, per xerrar un poc de La Bola Negra i estar un poc al dia de lo que passa, però per sentir en Guita Rica de la Fuente amb aquesta cançó que se diu Las Nieves o La Nieve?
0: La Nieve.
3: La Nieve, perdó. I que a més està escrita i composada juntament amb un altre molt gran, bon músic català, que és en Raül Refri, que podria... Tot això, no sé si heu dit, aquesta és la pel·lícula que dura menys Oscars a Espanya, ha estat triada com la pel·lícula que dura menys Oscars, però és que la cançó podria ser que també la nominassin com a millor cançó original als Oscars. Si és així, Guita Rica de la Fuente seria de les poquetes persones que ha estat que podria estar nominat a dues coses diferents. Mira. La sentim.
0: Vinga,
3: i no xar més.

0: I de seguim, quan falten 5 minuts per arribar a les 10 de matí, on anem a fer un repàs de l'agenda. I ja ho sabeu, demà, dijous 24, hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple, però d'aquest mes de setembre a les 6 a la sala de plens. Hi podeu assistir de públic i ho podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM, per radiopollença.net i també en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament. A l'agenda de Ràdio Pollença, a la nostra pàgina web, podeu consultar l'ordre del dia.
1: I avui hi ha música al carrer, a Pollença. A partir de les 8 actua a la plaça Major l'MG Quartet i en un moll al carrer Ponent, Pet Toni, Sol i Marce. I tornarà a concert aquest divendres davant l'Ajuntament de Tramuntana Gipsy.
0: I recordeu que tornen els clubs de lectura de l'Ajuntament de Pollença. A Pollença, el Club de Lectura Infantil té la reunió informativa dia 29 de setembre a les 7 a Can Llobera. En un moll, la reunió... en un moll, les sessions seran darrer dimarts de cada mes. Us podeu inscriure a info@siracusacultural.com. I en un moll, el Club de Lectura per Adults serà a les 7, el Club de Lectura Juvenil a les 6 i l'Infantil a les 5.
1: Parroquis de Pollença informa que tenen obertes les inscripcions de catequesi. Ahir varen fer una sessió en un moll, varen fer aquestes inscripcions en un moll. Avui ho fan aquí a Pollença de 6 a 8 i mitja a la parròquia.
0: Diverses informacions de la tercera edat de Colònia. Tenen un previst un cap de setmana a Cala d'Om, dia 16 i 17 i de 8 d'octubre, preu 145 euros per persona, una excursió a Marineland a Calvià, dia 5 d'octubre, preu 35 euros per socis, en aquest cas s'han d'inscriure a Caixa Colònia, i un viatge a Galícia per un mes de novembre. Més informació a l'oficina de l'associació.
1: L'Associació de Persones Majors de Pollença tenen diferents activitats, entre elles un dinar d'aniversari l'11 d'octubre. No bona d'en vens, perquè d'aquí un minut ens mos ho contaran elles mateixes, que ja són per aquí. Després del butlletí mos ho expliquen. Han de dir també que hi ha campanya de donació de sang dilluns que ve en un moll, en un local de l'Associació de Veïns, de 4 i mitja a 9. Penseu a reservar cita a donasang.org.
0: I dilluns que ve, precisament dia 21, acaba el cicle de conferències d'AFAMAS a les 6 i mitja a la Fundació Roger Villalonga. El paper de l'exercici físic clau per a la prevenció de la salut cerebral a càrrec de l'educadora física Paula Bargall. Vos heu d'inscriure al 629 61 11 73.
1: Tenim informació de diferents reunions de quintades. Mireu, la quinta del 67, és a dir, els que van néixer el 1946, fan un dinar de germanor, dia 2 d'octubre, la setmana que ve, en el cavallet du dimoni. S'han d'apuntar allà mateix i dilluns és el darrer dia per fer-ho. La quinta del 56 fan una crida a la gent que va néixer aquest any per fer un grup de WhatsApp, perquè volen també posar un dinar per celebrar els 70 anys. Idò, contactar amb en Toni en el 666 55, 35, 50. I la quinta del 54 celebren 72 anys amb un dinar a la Parra, dia 31 d'octubre, inscripcions en un mateix restaurant.
0: Ràpidament, d'agenda, vos recordant que avui dimecres es presenta el llibre Cròniques Guadnerianes de Pere Estelric a la Fundació Roger Villalonga a les 8.
1: Demà hi ha audició comentada allà mateix, també amb el musicòleg Joan Estrany, la primera sinfonia de Gustav Mahler a les 8.
0: Divendres se presenta el llibre La Porta, de Damià Vidal, a les 7 del capvespre, Can Llobera.
1: Dissabte a les curses i la festa de la Pollença Running Fest en un moll a partir de les 9 i mitja a la plaça Miquel Callon, que és la festa.
0: Diumenge, darrer concert del Festival Mahler en l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Kegles a les 8 del claustre de Sant Domingo.
1: I diumenge hi ha concert de Padawan's Big Band, una trobada de músics joves a les 5 i mitja a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç, entrada gratuïta.
0: I també diumenge, no, ja ho has dit, no? Diumenge ja ho han dit tot, l'exposició L'aire lliure de sons de mar.
1: No l'he dit perquè pensava no tenir el temps.
0: Vinga, m'on anem amb el bolletí de les 10.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
3: Bon dia a les autoritats alemanyes han detingut un financer holandès amb domicili a Mallorca investigat pels seus préstecs a l'aerolínia Plus Ultra a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primerenques. Es tracta de Simon Lendert, resident a Santa Maria del Camí. L'Audiència Nacional va emetre ja el mes de maig un ordre internacional per detenir-lo.
4: I segons han confirmat a l'agència EFE Fonts Jurídiques, Lendert gestionava una organització criminal dedicada al blanqueig de capital i involucrada en el cas Plus Ultra. L'acompanyava Luis Felipe Vaca, ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. El detingut arribarà aquest dijous hora baixa a Madrid en un vol procedent de Frankfurt i passarà a disposició de les autoritats judicials o ingressarà directament al centre penitenciari que determini el jutge. Recordem que en el marc d'aquesta instrucció ja es va fer un registre al domicili mallorquí del financer holandès a l'octubre de 2024, en el qual es van trobar lingots d'or, rellotges de luxe i joies.
3: I sense deixar els tribunals, avui es fa l'acte oficial d'obertura de l'any judicial a les Balears. Una de les novetats del darrer curs pel que fa a la justícia ha estat la llei d'eficiència que ha transformat l'organització i també els processos judicials.
4: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que la nova llei permetrà la creació de 39 places judicials noves que satisfaran la manca de recursos actual. També explica que aquesta reorganització ha suposat un descens del 9% en la resolució de casos, però que assegura no és preocupant.
5: Nosaltres considerem que és un descens raonable donada la envergadura d'aquesta transformació. Sempre, quan se canvia molt una manera de fer les coses, doncs hi ha un descens en quant a la productivitat, en quant a la resolució. Però considero que no se tracta d'un descens preocupant.
3: I arriben de matinada a Formentera i a Cabrera 52 persones migrants en 3 barques diferents. Una d'aquestes persones ha estat hospitalitzada perquè presentava una malaltia en estat avançat, segons ha informat la delegació de govern.
4: Passada la mitjanit s'han interceptat 16 persones d'origen magrebí a la carretera principal de Formentera, a l'altura de Sant Ferran. 3 hores més tard n'han localitzat 9 més del mateix origen a la zona de l'Estofador i poc abans de les 5 de la matinada Salvament Marítim ha rescatat 27 persones, en aquest cas d'origen subsaharià, que navegaven a 12 milles al sud-est de Cabrera. Aquest any han arribat a l'arxipèlag 326 embarcacions amb gairebé 6.000 persones migrants.
3: I a Madrid, pendents del desnonament de Mari Carmen, una veïna de 87 anys a la qual un fons voltor vol fer fora del pis en el que viu a la barriada del Retiro. Ha viscut els darrers 70 anys i és que no pot abonar un lloguer que triplica el preu del que paga actualment. Centenars de persones romanen a la porta en aquests moments del domicili per intentar impedir el pas de la comitiva judicial que ha d'executar el desnonament i ja s'han produït les primeres càrregues amb agents antiavalots.
4: Mentrestant, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que han intentat mediar per poder adquirir la casa on resideix la dona, però l'empresa assegura se'n riuen de les administracions.
6: Hemos mantenido conversación, además, en riguroso siempre contacto con la familia de Mari Carmen y también con sus letrados para intentar esa mediación, que es una salida que siempre es positiva en estos casos de conflicto y nos han estado mareando la perdiz, por decirlo popularmente, hasta que se han visto respaldado por otras administraciones que no mueven un dedo, ni a la llamada de Naciones Unidas, ni a la llamada de los vecinos, ni a la más y a la mínima humanidad.
3: I dependents d'aquest desnonament també arribarem a les 10 i 4 minuts. Els serveis informatius actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
1: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I d'arribar a les 10 i 20 minuts i ja vos han dit que la primera entrevista d'aquesta dimecres seria amb la presidenta i la vicepresidenta de l'Associació de Persones Majors de Pollença, que coneixem habitualment com la nostra, sempre ho han dit així, i encara mos costa un poc desvincular-ho. Idò, hem de parlar de tot el que han posat en marxa en aquest nou curs 2026-2027 i per això els tenim aquí. Presidenta Joana Cifre Mayol, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, beníssim.
0: I avui ha vengut acompanyada de la vicepresidenta, Anna Maria Vicenç. Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
0: Què tal, bé?
2: Molt bé.
0: Bé, hem de parlar de moltes coses. Abans de tot, a la millor podríem recordar a nos oients que ve l'Associació de Persones Majors de Pollença. Jo dic lo de sa nostra perquè li diu encara la gent sa nostra.
1: Sí, sí, la majoria sí.
0: La majoria encara sí, no? Sí. I de un nom ja de la nostra, ja sabeu que ja no és, però popularment se coneix així. Des de quan hi ha hagut, recordem-nos, oients, quan hi ha hagut aquest canvi de la Junta, de l'associació?
1: Más o menos a principi de febrer vàrem entrar, però l'assemblea se va fer dia 21 de juny.
0: Més abans que aquest estiu,
1: sí,
0: podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: I compta-nos un poc, que ja duis un poc un bon rodatge, i com va aquest dia a dia, perquè ens han dit que hi ha molt de socis nous, no?
1: Sí, en principi ja tenim quasi 70 socis nous, no sé si són 68 o 69, però anem per 70 de socis nous, esperant que en venguin més, i la gent està molt contenta.
0: 70 socis nous són molts, i contem-nos, ara sé que sempre ho recordam, però bé, no ve de més. Què val la soci ara mateix?
1: 20 euros.
0: A l'any?
1: A l'any, no val la pena.
0: 20 euros a l'any. I qui pot ser soci? Perquè pensam en gent gran, però ara me deieu que gent gran ja som 55 i m'heu assustat un poc, eh?
1: No,
0: però ja. Però que això jo no me queda res.
1: No, ja pot venir. A més, són també gent jove o gent amb molt d'anys, amb esperit jove, i mos ho passam molt bé.
2: Ganes de fer feina.
0: Amb ganes de fer feina i de fer coses. I activitat, és que és molt important tenir la vida activa, no?
2: Pues sí.
0: I vosaltres què heu organitzat per això? Perquè ara mos comentareu totes les activitats que teniu en marxa. Hem de dir, abans de tot, hem de dir que hi ha llista d'espera. Però sí, bé, sí. Si qualcú s'anima, sí, que s'apunta llista d'espera. Sí, compteu-mos tot el que heu posat en marxa o que posareu. No sé si han començat o cursos. Han començat ja o comencen en octubre?
2: Comencen en octubre.
0: Començaran en octubre. Què tindreu, Maria? La llista, perquè tenim una bona llista. Nosaltres ho anem anunciant cada dia, que les activitats que feis. Més informació a l'oficina, perquè sabem que hi ha llista d'espera.
2: Sí. Bé, feim pilates, gimnàsia, ball en línia, ball de saló, coral, també, la novedat.
0: Ucoro.
2: Sí.
0: Ara després en parlarem d'Ucoro.
2: Sí. I també hi ha un capvespre de labors, de GUE i altres. Vull dir, obert a que la gent vengui el que fa que ja seu capvespres, doncs que vengui a fer-ho allà, i si vol aprendre alguna cosa, sempre pot aprendre. Un fa jersei, un fa broda, un curs, el que sigui, sempre intentarem
0: ajudar-los. I tothom té per ensenyar, no? Tothom té, jo sé fer això...
2: Sí,
0: i,
2: sí, no? Sí, una mica de compartir coneixements uns als altres.
0: En aquest cas és oberta, diríem, sense monitor o monitora?
2: No, sense...
0: O sigui, que en aquestes sí, és així, obert, que sí. Tot podreu ser monitors o monitora, sí, sí. No? Però les altres sí, que són dirigides.
2: Sí, les altres sí. Aquesta seria de dimarts de 4 a 7. En principi, no?
1: Sí, o 8.
2: Sí, o 8, sí. Vull dir, també, no?
0: A partir de les 4...
2: Si mos ho passam sí. Bé...
0: Després mires el rellotge sí. I dius, m'ha passat el cap bé.
2: Un cafetetges i ara, o una Coca-Cola, i mira, hi passaríem...
0: A partir de les 4.
2: Sí,
0: en aquest cas, clar, no diríem que hi ha llista d'espera, perquè fins
2: no.
0: Que hi capi
2: no,
0: gent.
2: No, això és lliure.
0: Avui me va bé anar-hi...
2: Exacte, no hi ha ni per apuntar-se ni per pagar. Sí, és lliure.
1: Clar, i en principi també ho tindrem obert de 4 a 8 perquè hi ha gent que també li agrada jugar a parxis o jugar a cartes, que en tenim un que està disposat a ensenyar a jugar a cartes, s'ha oferit i li donarem aquesta oportunitat i també podran jugar a cartes o parxis.
2: I també, no sé si ho puc dir, que hi ha una taula de billar.
1: Ah, sí.
0: Ah, tenia un billar, no?
1: També tenia un billar. Lavado con pelar.
0: Sí. Reciclat.
1: Sí.
0: Bé, molt bé. I això de oparxis, les cartes, també és en dimarts de 4 a 8 o qualsevol dia?
1: Qualsevol dia.
2: Poden venir qualsevol
0: dia. Sempre està obert de 4 a 8.
1: Sí.
0: De les 4 a les 8 i allà anar a jugar i vos poden ensenyar a jugar cartes si no en sabeu. Les altres activitats que heu comentat, o pilates, gimnasi, ball en línia, ball de saló, tot això tenen un cost, no? S'han d'inscriure perquè són dirigides, hi ha monitors.
2: I són 15 euros cada activitat. 15. Per dia, també, perquè hi ha gent que pilates en fa dilluns i divendres. I també hi ha un parell de torns. I els 15 euros cada activitat de per dia.
0: Per dia. I clar, estan plenes, ja.
2: Estan molt plenes, però bé, acceptaran llista d'espera per sempre. Ja quan comencem, doncs sabeu qui pintura ho ha dit i no pot venir, o si hi ha qualque vacant, no sé, sempre hi pot haver una llista d'espera.
0: Pues, sí, a vegades s'apunta la gent i se comença a despuntar. Però bé, quasi totes de molta activitat física també, perquè és important estar actius, no?
2: Sí, necessari.
0: És necessari, és necessari. I hem de dir que fins fa una estoneta, quan heu arribat aquí a la ràdio, no teníeu encara confirmat qui seria, qui vos donaria aquesta sessió de gimnasi.
2: Sí.
0: Però crec que ara ho han d'anunciar, perquè crec que serà gimnasi i risoteràpia junt.
2: Sí.
0: Ho deim.
2: Sí, sí, clar.
0: Vinga, deim vosaltres. Qui farà gimnasi?
1: Antoni Rebessó. Mos ha dit, mos ha confirmat fa 5 minuts que sí, que podrà venir fent-nos les classes de gimnasi.
0: En Rebessó.
1: Està molt contents.
0: Mare meva, clar, i és professor, està molt de temps donant classes de natació i clar, jo crec que ho passareu tan bé.
1: Sí, és una passada.
2: Tothom hi voldrà anar.
0: Tothom hi voldrà anar, però ja s'han apuntat.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: A la llista d'espera, en Rebessó, crec que hauràs de fer un parell de tons. No? Perquè sí. Jo no sé si apunta'm-me també.
2: Clar que sí.
1: A mi dic que estaven apuntats a un i quan jo el vaig dir, dic, per mi vendrà Antoni. Diu, ah, jo vull venir dos dies.
0: El veus. I de bon fitxatge, bé, segur que tots vosaltres, monitors i monitores, sí, també són bon fitxatge. I ja ho sabeu, tot això que han dit, hi ha llista d'espera, però passau per l'associació i vos apuntau. I l'associació és de 4 a 8 també, que sí, vos poden trobar a l'altre, sí, sí, no? Arriben allà, sí, i en qualsevol de la Junta poden xerrar.
1: Ho dimarts i ho divendres és el dia que tenim oficina, però si ve qualcú i com que hi haurà qualcú allà, no hi ha cap problema.
0: Dimarts i divendres, oficina. I els altres dies obriu de 4 a 8. I com funcionau? Perquè fa molt d'anys que hi havia un bar, que el gestionava gent externa, però això ja fa molt de temps que no és així, no?
1: No.
0: El teniu obert per vosaltres.
1: El tenim obert, no? Per si volen fer un cafetet, un refresc, un geladet, i per a nosaltres mateixos.
0: Sí. Clar, ningú li compensa, tu, aquest bar.
1: No,
0: no hi ha cuina.
1: No, no.
2: No, no hi ha cuina.
1: Tenim, perquè nosaltres també hem de pagar els arreglos, si s'espanya qualque cosa, i de la granja del bar podem pagar si s'espanya qualque coseta.
0: Fa de manteniment.
1: Sí, fa de manteniment. Sí.
2: També hi ha alguna cosa de menjar.
1: Fem també coques.
2: Tenim una bona cuina, bueno, una bona repostera, i mos du coques i
1: coses. Fem cosetes, anem fent cosetes, però a nivell...
2: Sí, a nivell nostre, sí, a nivell...
0: Clar, per donar aquest servei a tota
1: sí,
0: la gent.
1: Sí, perquè la gent
0: que
1: vegada diu, ai, menjaria qualque cosa dolça o això, i na Maria, que la coneix sempre, na Maria de la Funerari, sempre du qualque coseta. I na Maria Vicenç...
2: Col i salat, bé,
1: sí,
2: jo també.
1: I na Maria Vicenç també qualque dia també s'anima, sí, i també és bona.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I la Maria, te vull dir que tenim aquí una secció
2: ja
0: de cuina.
2: Ja ho sé.
0: I ara, amb què va aquesta xerrada...
2: Això és el que m'agrada molt a la
0: quedarem d'acord. Te fitxarem perquè venguis a la millor la setmana que ve, si te va bé. Bé, ara en xerrarem de tot això. Bé, hem parlat de la coral. La coral era un clàssic a l'associació.
2: Sí.
0: L'heu recuperada, diria.
1: Ara intentam, estem en ella, també tenim en Gavi, que ens vendrà a fer de director, i la gent ve que s'anima. Si hi ha qualcú que se vulgui animar més, tenim les portes obertes.
2: I tant, sí.
0: La coral no hi ha límit de gent.
1: No,
0: vulgui,
1: no, no, no, no, no.
0: Totes les veus seran
1: benvingudes. Totes les veus seran bones.
0: A menys si per Nadal ja podeu venir aquí a fer un concertet de... No, és que recordo sí, que veníem sí, fa molt d'anys i mos feien un concert de Nadales i...
1: Ho intentarem.
0: D'aquí Nadal, a menys com anam. I també un clàssic és el bingo. Quan feis el bingo?
1: A 10 cèntims. Ah, no.
0: No, quin dia feia?
1: El dimecres i el divendres.
0: Dos dies de bingo, perquè un no bastava.
1: No, sempre s'han fet dos dies.
0: Sempre s'han fet dos dies.
1: El que antes se feia, el dimecres i el dissabte. Per a nosaltres, el dissabte, hi ha gent que té parella i això, i mos espanyava molt. Això, varen dir, mira, ho farem el divendres i tots estarem bé. I de tot d'una va costar un poc, però ara la gent ja s'ha tornat a animar.
2: Sí,
1: i...
2: tothom bé, ja, tothom bé.
1: Sí, tothom bé i tothom
2: venia,
1: content.
2: Tothom bé.
0: Dimecres i divendres.
2: I divendres. Sí.
0: En a quina hora?
1: De 5, ara de 5 i mitja a 8. I quan és més en l'hivern, de 5, i mi... de 5 a 7 i mitja.
2: 7 i mitja.
0: Ja n'hi ha de bingos, si sí, sí, en aquest sí, temps sí, en van fer molt de bingos.
1: Sí, sí. I llavors, amb acabat el bingo, ara també farem polguites, que feim el diumenge quan hi ha ball, i amb acabat el bingo, si algú vol menjar una polguita, ja se'n pot anar a casa seva a sopar.
0: Ah, clar, ja està, ja ha sopat. I què té el bingo que agrada tant a les associacions de persones majors? No pot llevar el bingo?
1: No. Enganxa molt. El que li agrada, li agrada. I n'hi ha que no m'han provat mai, ho proven, em va entretén.
2: És divertit.
1: És divertit. I aquella cosa de si guanyes, si guanyes, si guanyes...
2: I a part, també han prestat atenció a los números i no s'equivoquen, eh?
1: No, mai.
2: Vull dir, jo m'han mirat veure-los, perquè ja hi ha gent de 90 anys. I no s'equivoquen, eh? Si diuen tenc línia, és correcte. Sí, i si diuen tenc bingo, és correcte.
0: Que quan feia la comprovació
1: no hi ha problema.
0: Ja, clar, està bé, ben pendent de números.
1: Sí. Claro.
0: Se fan automàtics ara, no? Sí. No els aquentau vostres.
2: No, és automàtic.
0: I els de cèntims, no?
1: A 10 cèntims.
0: A 10 cèntims. Vull dir que qui guanya se'n d'una alegrieta i qui perd pot perd molt.
2: No, exacte. No. És la...
1: Però n'hi ha qui juguin en 3 i qualcun en 4.
0: Ah, no els hi basta un cartó.
1: No, un cartó s'avorreixen.
0: Així sí que han de tenir control, eh?
1: Sí.
2: Pues, és vera, mira el control que tenen, eh? I no sé. I això també està molt bé perucat.
0: Clar, sí. I de bingo dimecres i divendres, ball de salou, dit tu, di un menges.
1: No, el dilluns... No, si balla salou, diumenges. Sí. I balla en línia, també, feim un pot de cada cosa, però tenim un cantant que ve...
0: Quin dia, el diumenge?
1: Diumenge. Sí. El diumenge, ara és de 8 a 10.
2: De 8 a 10.
1: I més en l'hivern, és de 7 i mitja a 9 i mitja. Però tenim un llenasso. Sí. Diumenge vàrem acabar les cadires.
2: Sí.
0: I sempre ve la mateixa persona a cantar?
1: No, un diumenge un i un diumenge l'altre.
0: Qui són?
1: Un nom Sebastià, que cantava en Lord Manhattan, i l'altre nom Bernat, però no ho sé, ve de per Palma.
0: Ja el coneixeu bé.
1: Sí, la gent t'agrada molt, tant un com l'altre.
0: Per venir en això, han de ser socis o pot entrar qualcú estant de l'associació?
1: Per venir en un ball pot entrar qualsevol.
0: Sí, el que passa és que no hi ha lloc.
1: No.
2: En farem. Sí. Tenim una sala que no l'empleam.
0: Ampliareu.
2: Si fa falta,
0: ampliareu.
1: Sí, i a mitjan... Com si comença a les 8, per exemple, d'hora 9, repartim un tiquets per treure tot bé, per pagar-ho aquí en tant.
2: Fem un sorteig
1: de cocials. Refan 4 cocials i 2 polguites. I ja mos ajuda per a pagar-ho aquí en tant.
0: Mira, teniu tot ben pensat.
2: Sí. És que si no...
0: S'ha de fer així.
2: Sí, sí.
0: Perquè ajudes, que... com està el tema de les ajudes del Consell de Mallorca, del govern, vos arriben ajudes?
1: Mos arriben, però no mos basten.
0: No basten.
1: Llavors, l'Ajuntament també mos ajuda un poc, Colònia també mos ajuda un poc, la Caixa ara també mos ajudarà un poc, i anant replegant tot el que podrem. La qüestió és per donar bon servei a nos socis i que estiguin contents.
0: Això ho han dit a la vegada, perquè ho han assetjat, però no els hi ha sortit, els hi ha sortit de l'ànima. I que, ara hem parlat de totes les activitats, que quan deim a llista d'espera, i qui vulgui anar, que passi per la cap vespres per l'associació, i xerrin voltros i ja els apuntareu a llista d'espera, però ja teniu coses concretes, com per exemple, dia 11 d'octubre, que no me n'adonaré en compte, i et ja... o dinar d'aniversari. Sí. Dia 11 d'octubre, ara volíem mirar el calendari, és un diumenge.
1: Un diumenge, sí.
0: Què fareu, home?
1: En principi hem pensat fer-ho a Pollença, perquè si la gent més major ja no s'ha de desplaçar l'autocar i això, i ho farem en un camp de futbol. Normalment ho serà fet i porcella, de postre gelat i guetó. El preu de soci seran 25 euros i una soci 30 euros. S'ha de dur plat i tassó, que ara s'ha posat de moda.
2: Està bé.
1: Ara d'això. I de moment la gent respon molt bé. Ja en tenim bastant d'apuntats, esperant que se n'apunti molt més.
0: Encara hi ha temps per
1: apuntar-se, no? Encara hi ha temps, sí. Fins dia 7 o això se paren a apuntar. Encara queda.
0: Molt bé. I de 11 d'octubre... Nosaltres ho seguirem recordant, ho tenim a la nostra agenda i seguirem recordant aquest aniversari. Ara que heu parlat del camp de futbol, m'agradaria mencionar que l'Ajuntament torna a organitzar la Diada de la Gent Gran. Sí. És la segona, sí. En aquest cas és més 65, més vius que mai, és un poquet lema, sí. I coincideix amb el Dia Internacional de la Gent Gran. Serà dia 1 d'octubre, això ja sí. És dijous de la sí. Setmana que ve.
1: Sí, i... també la gent s'apunta bastant.
0: S'apunta, perquè se poden apuntar a altres,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, també tenim bastant de tiquets ja repartits.
0: I doncs serà també un gran dia en aquesta, en el camp de futbol. Com deies, no, Joana, que amb un autocar hi ha gent que li costa pujar l'autocar, baixar, desplaçar-se així i anar fins aquí...
2: És més còmode.
0: Més còmode, els paren acompanyar, sí. Hi ha gent que caminant hi pot arribar, sí. I ho fareu també aquí. I doncs recordant que aquesta segona Diada de la Gent Gran, a les diferents associacions podeu recollir tiquets, també ho podeu fer en un moll electrodomèstic Reus, a Pollença Electrònica Quadrada, Drogueria Reus i bé, les terceres edats. Tornem a coses vostres. Què més teniu previst per fer?
1: Dia 22 d'octubre, ja hem passat, farem la punyolada que fem cada any. També han de venir a recollir tiquets, encara no hem posat el dia per venir a recollir-la, però ho anirem posant, ho anirem dient. I en principi
2: sí.
1: Na Maria...
2: Ah, bé, sí.
1: Per fer una activitat que...
2: Sí, havíem pensat, també ho han demanat, els socis, per fer... caminades, no sé, passejades.
0: Mm.
2: Clar, que necessitam d'un guia, perquè no només que inclús a Pollença hi ha per anar a molt de llocs, però clar, de ser una persona que en sàvia.
1: Demanant col·laboració.
2: Sí.
0: Fem una crida.
2: Fem una crida, sí. Per veure si qualcú s'ofereix per guiar-nos a la gent gran.
0: Clar, són caminades com excursió. No ens referim a caminar per dins Pollença.
2: No.
0: Per excursionetes, rutes.
2: La Sarell, jo què sé. Sí. Sí, llocs ruta. Que se pugui anar. I
0: clar.
2: Mirant un nivell de la gent. I no sé, és una...
0: Que a cada excursió se poden apuntar segons un nivell que, sí. Que sigui la caminada i sí. Rutes per aquí, si per Pollença, o per Mallorca, també, que hi ha moltes
2: sí,
0: coses, no?
2: Sí, clar, sí. I és interessant fer esport.
0: Fer esport, aquesta vida activa, i de recordar aquesta feina, aquesta crida, no? Si per voleu oferir, han de tenir qualque títol per fer això? Bé, monitor, monitora, per fer aquestes guies, qualcú que sàpiga de senderisme... De caminar, de muntanya, que se posi sí. En contacte amb altres. Perquè serà, és una demanda que vos han fet, de fet.
2: Sí, no? Sí, sí.
0: Ben actiu sou,
2: Ah, sí.
1: D'una marxa.
0: Una bona marxa.
1: Tots són participatius.
0: Molt bé. I de bé, han recordat aquestes coses que ara teniu previstes. Supos que anireu posant moltes més, ja si sorgeix qualque cap de setmana, viatge...
2: Sí, sí,
0: en teniu?
2: Sí,
1: també tenim.
0: Ai, dona, mos ho havíeu dit en aquest?
2: No, sí, i un viatge.
1: Sí,
2: ja
1: també
2: un
1: viatge ja està, anem de viatge a Lisboa.
0: Sí, és que ja està completíssim.
1: Ja, sí,
0: ja no l'hem d'anunciar.
1: Sí,
0: no.
1: Ja
0: quan
1: no
0: bona nau?
1: Dia 16 d'octubre, de dia 16 a dia 19. Són 3 nits i són 5 dies completíssims, perquè m'on anem a les 7 del matí en l'avió i tornàvem dia de nou a la darrera hora.
0: Aprofitau bé cada sí. dia.
1: I llavors també tenim 6, 7 i 8 de novembre, un cap de setmana,
2: Hotel a Magaluf. Samos, a Magaluf.
1: Sí, Hotel Samos a Magaluf. També està avançada la cosa, però encara queden un parell d'habitacions.
0: Ah, d'acord, aquesta sí que la podem anunciar.
1: Sí, aquesta sí.
0: S'han d'apuntar a l'associació.
2: Sí, sí.
0: Vinga, sí, 7 i 8 de novembre, un cap de setmana d'hotel a Magaluf i inscripcions a la mateixa associació, cap vespres, entre les 4 i les 8, no? Molt bé, i doncs ja mos anireu contant totes aquestes activitats que, i totes aquestes coses que heu posat en marxa. Esperem que vagi molt, molt bé. Nosaltres anirem anunciant des d'aquí. No sé si voleu afegir qualque cosa. Bé, i tornau. Quan tingueu qualque cosa, tornau.
1: Moltes gràcies, perdona'm molts.
2: Tenim moltes ganes de fer feina i també escoltar el que el soci digui.
0: Clar.
2: Perquè també tot se fa per ells.
1: I tots són ells, no nosaltres només som els amos.
2: Sí, nosaltres feim la feina.
1: Allà és que seva de tots.
0: Que vos facin propostes.
1: Que vos facin propostes, sí. Això us ho deim per pa i per sal. Digueu-vos el que vos agradaria, digueu-vos, i si podem, ho farem, si no.
2: Clar que sí.
1: Però intentarem.
0: Molt bé, i de recordar que ara mateix vos podeu apuntar en un dinar d'aniversari, que és dia 11 d'octubre, passeu per l'oficina de l'associació entre les 6 i les 8, o dimarts i o divendres, tenen oberta l'oficina, i també, si voleu anar aquest cap de setmana, que mos han dit 6, 7 i 8 de novembre, un hotel a Magaluf, també passeu per allà i vos donaran més informació. També, com vos han dit abans, és de l'Ajuntament que organitza aquesta segona diada de la gent gran, però també a l'associació podeu comprar aquests tiquets. I de moltes gràcies.
1: Gràcies
0: a tu. Que vagi molt bé i fins aviat.
1: Gràcies.
0: Adéu. I estàvem conversant amb la presidenta de l'Associació de Persones Majors de Pollença, la Joana Cifra Mayol, i la vicepresidenta, Ana Maria Vicens, que mos explicaven totes aquestes activitats que han posat en marxa.

0: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament Temple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: La millor música a Ràdio Pollença t'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, són les 11 i comencem aquest espai amb una notícia de darrera hora perquè finalment la policia està executant el desnonament de Mari Carmen, una veïna de 87 anys del centre de Madrid, després de la negativa d'Alfons Voltor a qualsevol mena de negociació amb ella. Recordant que l'empresa va comprar el seu pis i ara li demanaven 1.650 euros de lloguer davant els 500 que pagava fins ara.
2: Després d'un matí molt intens, amb centenars de persones que es cridassen a les portes per intentar evitar l'entrada de la comitiva judicial, finalment no s'aturarà el desnonament. Ho ha confirmat el sindicat d'inquilines, que ha intentat mediar durant més d'una hora per evitar l'expulsió de la dona. Tot i els intents i les ofertes que s'ha fet, l'empresa s'ha negat, ha rebutjat una pròrroga d'un mes per raons humanitàries i fins i tot l'oferta que havia fet d'una persona anònima per pagar la mensualitat.
1: En aquests moments s'ha vist moments de molta tensió a les portes d'aquest domicili on els agents antiavalots estan retirant un a un a tots els manifestants que es concentren per intentar evitar, en aquest cas, la sortida d'aquesta dona, una sortida que ja apareix inevitable, segons ha confirmat el sindicat d'inquilines. I molt a prop d'aquest punt, al Congrés dels Diputats, avui polèmica després que la presidenta Francina Armengol ha expulsat de l'hemicicle durant la sessió de control una diputada del PP, Ana Vázquez, que ha exhibit un esprai de gas pebre classificat a l'Estat com una arma de defensa.
3: Señora Vázquez, le llamo al orden. No, no le doy la palabra. Le ruego que salga del hemiciclo. No. Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado. Porque esto no puede plantearse en la Casa de la Soberanía del Pueblo y en la Casa de la Democracia. Señora Vázquez, salga del hemiciclo. Salga del hemiciclo.
1: Després d'insistir molt, la diputada del PP ha accedit a abandonar l'hemicicle entre aplaudiments del seu grup. Ja als passadissos ha explicat que ha mostrat aquest esprai com a exemple del que han de dur les dones i els nins de Ceuta per defensar-se, tot i que el seu ús ha estat totalment prohibit en menors d'edat. Ha culpat Ana Vázquez Armengol de rebentar avui la sessió.
4: Reventó la sesión de control. No esperó a que finalizasen las preguntas. En medio de las preguntas dio por reventada la sesión de control. Es la ministra 23. Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día en el Congreso. Ya no solo con actitudes como la de hoy, déspotas, que a día de hoy no sé si me ha expulsado, si no me ha expulsado. Y es una vergüenza.
1: I tornen aquí les illes. Els eivissencs podran examinar-se de les oposicions de justícia a la seva illa per primera vegada en la convocatòria del proper 3 d'octubre. Ho ha confirmat el sindicat CECIR, que, tot i que ho ha intentat, no ha aconseguit que també hi hagi seu de les proves a Menorca.
2: El responsable de justícia al sindicat CECIR a les illes, Pablo Rodríguez, explica que el fet que hi hagi seu a Eivissa facilitarà l'accés a les proves als residents. Diu que és positiu que hi hagi oposicions, però el problema, lamenta, és quan arriba amb el concurs de trasllats.
5: El concurs de trasllado significa que Baleares exporta funcionar. Aquellos que han tenido que venir forzosos como nuevo ingreso, que no se les ha dado otra alternativa más que cubrir plazas aquí, a la primera oportunidad se van. En términos netos, perdemos funcionarios.
2: Davant la falta crònica de personal a l'administració de justícia, Pablo Rodríguez ha demanat al govern de Marga Proens que assumeixi les competències en matèria de justícia, una petició que la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha dit que estudiarà.
1: I així arribem a les 11:04 als serveis informatius. Actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Avui es presenta el llibre Cròniques Wagnerianes de Pere Estelrich a la Fundació Roger Villalonga, un acte que començarà a les 8 i en el que, a més de l'autor, intervenen també Pere Sales i hi haurà música en directe a càrrec de Joan Campomà. Bé, en Pere Estelrich necessita poca presentació i encara manco aquí a Pollença, després de, ja ho sabeu, som gran assistent al Festival de Pollença, també gran divulgador d'aquest, i mos han meravellat amb les audicions comentades del Festival per a tothom, que han omplit de gom a gom cada pic la Fundació Roger Villalonga. De fet, de ben segur que avui també omplirà l'espai xerrant del seu llibre, les seves cròniques wagnerianes. Un llibre que, de moment vos direm, que combina dietari de viatge, divulgació musical, com no pot ser d'altra manera, i reflexions personals, i que neix escrit en dues fases. Tenim entès, per una banda, les visites que va fer el 2024 i 25 per veure òperes de Wagner a la seva terra, Bayreuth, i per altra banda també visites a altres ciutats com Nuremberg, Leipzig, Venècia o Halle per parlar-nos de Bach, de Dürer o de Händel. Bé, això només és un punt de partida perquè estigueu en context per situar-vos en Pere Estelrich, el tenim a l'altre costat del telèfon i ara de ben segur que vos faran entrar en ganes i d'anar a saber-ne més avui a hora baixa a la Fundació. Pere, bon dia, com estàs? Benvingut una vegada més a la ràdio.
1: Bon dia, moltes gràcies i un plaer estar amb altres. Mira, avui ara vaig a presentar amb aquest llibre, és un llibre, com tu has dit molt bé, és una mica, explica les meves anades a Bayreuth a sentir música de Wagner, fa 10 anys que hi vaig, però m'he centrat una mica amb el 2024 i 2025, i són 17 capítols que en el fondo són 34, perquè cada capítol, a més d'explicar l'anada a Bayreuth o a Leipzig, a part d'això, cada capítol té un altre capítol adjunt que explica coses que se refereixen en el capítol anterior. És a dir, hi ha una part de dietari que deies tu, com un mica de dietari cada dia el que faig, la seva òpera que he vist, etc etc. I després, sí que en aquell article se parla, per exemple, d'un científic o se parla d'un altre compositor, en el capítol següent s'aprofundeix una mica més. Per tant, és un llibre que no s'ho pot dir només crònica de viatge, però que també ho és, sinó una espècie de divulgació.

0: qüestió escrita amb aquesta idea de difondre i de divulgar amb un llenguatge que intent que sigui planer, no cerquem erudició ni cerquem tampoc, no s'ha de saber res de música, no hi cerquem tecnicismes, sinó que és una manera de ganes de que la gent pugui escoltar música d'una altra manera. Però ja vos dic, no només parlo de Wagner, tot i que el títol diu Cròniques Wagnerianes, és Wagner i molt més. Wagner i Bach serien una mica els dos eixos, no? Però entorn d'aquests dos grans mostres de la història de la música giren i caminen molt d'altres personatges, ja te dic, no només musicals, sinó també científics. Se parla de Leibniz o se parla d'en Durer, quan se parla de pintura a Nuremberg, etc. És això, és aquesta idea. I fer-ho a Pollença, per això és un plaer, fer-ho a la Fundació Roger Villalonga, que és com un poc que a meva, perquè ja fa bastant d'anys que hi faig aquestes xerrades, com tu has dit molt bé, i a part d'això comptar amb dos personatges pollencins de primeríssim nivell, com és en Pere Sales, que estic orgullosíssim que s'hagi dignat a presentar llibre, i naturalment en Joan, que és un dels grans percussionistes que té aquest país, no? I que voldrà tocar allà com a cloenda una mica de música en el seu instrument. A part d'això, després en el final han de dir que hi haurà una mica un tast de sobrassada i guilletes i un pot de vi, etc. No? Vull dir que serà una reunió d'amics que acabarà amb un fi de festa.
1: I de que no se pot perdre ningú avui a hora baixa a partir de les 8. Pere, no és el primer llibre que edites, en tens d'altres, ara no sé si feia temps però que no publicaves res, en aquest cas Cròniques Wagnerianes te l'ha publicat Edicions Documenta Balear, perquè ara es vol traslladar o convertir-ho en aquesta publicació en llibre, totes aquestes experiències que tenies d'aquests viatges?
0: Per compartir sensacions. Realment jo m'ho passo molt bé cada any anant a Bayreuth, però volia que això no només quedés com una cosa personal, sinó que ho volia compartir i se me va ocórrer això. I Documenta ja és el tercer llibre que faig només amb... jo tot sol en Documenta, tot i que m'he fet d'altres de relacionats amb història de la música, amb en Joan Parets i amb Vielma Sot i altra gent. Però com a meu, tot sol, és el tercer. Vaig fer, crec que era l'any 2017, va sortir un llibre que és un conte per a lots, que es diu El misteri del llibre de Cant Gregorià, que és una manera de que, i de fet, bastantes escoles l'han recomanat, és un llibre que explica el Cant Gregorià a través d'uns lots que els hi passen unes aventures, bé, un llibre que vaig intentar que fos juvenil. Després vaig fer l'any 19 Estels, que és un llibre que resumeix el meu programa de ràdio, que vaig, el meu, el nostre, d'un equip, programa de ràdio que es diu El Crepuscle encén estels. L'any 2019 varen fer aquest llibre, una mica vaig explicar com havia estat aquest programa de ràdio, que encara continua, naturalment, a una mediterrània. Va ser el llibre més venut, des de fira de llibre del 19, i documentava, deia, Pere, hauries de fer alguna cosa més, perquè tal, i vaig dir, mira, vos explicaré com són les meves anades a Bayreuth, i no només les anades a Bayreuth, sinó tot el que aquests viatges marquen. Per tant, va ser una mica una conjunció d'idees, de projectes, d'una part de l'editorial i l'altra part meva. He de dir que la setmana que ve el presentam a Barcelona, feim a través primer d'una presentació més íntima en el Club Wagner, i després, dia 3 de matí, el feim en l'Espai Mallorca de Barcelona. També vull dir, ho he de dir, perquè és així, ja estem per la quarta edició del llibre. Vull dir que ha estat un llibre que també ha estat molt acceptat per el gran públic.
1: Quin èxit. Un llibre, com deies, no és només Wagner, però n'hi ha molt de Wagner, i jo he llegit per allà qualque entrevista que has fet, que te mous per Wagner, lo que no te mous, lo que no fas per altres compositors. Quin protagonisme té Wagner per estar ric a la teva vida? Per què Wagner?
0: Bueno, Wagner a mi... Mira, Wagner és l'únic compositor de la història que ha creat lo que se diu un wagnerisme. Vull dir, hi ha molt... Jo, el meu déu seria Joan Sebastià Bach, sense cap dubte, però no existeix el wagnerisme, no existeix el beethovenianisme. És a dir, Wagner, ja des de la seva pròpia vida, ja va crear aquest corrent que és el wagnerisme, que fa que molta de gent l'admiri i molta de gent l'odia a la vegada. Vull dir, Wagner ha tingut molt de grans detractors i molta de gent que no era que era molt wagneriana en els seus inicis, se va tornar anti-wagneriana. Tu pots deixar de ser beethovenià. El que no seràs mai és anti-Beethoven. Tu pots ser molt amant de Mozart, però arribarà un moment que dius, bueno, Mozart ja m'està bé, però no seràs anti-Mozart. A Wagner pot passar que siguis durant molt de temps wagnerià i acabis sent anti-wagnerià. Vull dir, Wagner no met termes mitjos, no mos mitja agrada, o mos agrada i apassiona, o simplement no mos interessa. La mitja tinta no existeix a Wagner. I, en canvi, a Verdi, a Puccini, a Bellini, que gran compositors d'òpera, pot existir gent que diu, sí, me va bé Puccini, me va bé, però no me... No, ni l'odi, ni hi ha gent que odia Puccini, ni hi ha gent... Hi ha gent que l'estima molt, naturalment, però en Wagner aquesta mitja tinta diria que gairebé que no existeix. O t'apassiona i te fa que el que dius tu, que jo aniria a veure òperes de Wagner a molt de lloc del món i no aniria a veure òperes de Puccini a qualsevol lloc del món, tot i que m'agrada Puccini, naturalment, seria absurd dir que no. Però el que passa amb Wagner és això, aquest wagnerisme que no existeix amb altres compositors, que és aquesta fervor que hi ha en Wagner, que també se pot convertir en un rebuig total. Però això només passa amb aquest compositor.
1: I per què aquestes anades que fas també tots aquests anys a Bayreuth, idò? T'agrada més sentir-ho allà o descobreixes més allà? Perquè t'estira tant anar a sentir-lo allà?
0: Bé, perquè Bayreuth és el teatre que va fer construir el mateix Wagner, va fer construir allà en els dobbers de Lluís II de Baviera, va triar un lloc, no és que ell nascés allà, ell va néixer a Leipzig i va morir a Venècia, però va fer construir un teatre una mica a mig camí entre Múnich i Berlín. Va dir, jo construiré un teatre allà on només se faran les meves òperes. I en els dobbers de Lluís II de Baviera, que era un gran wagnerià, va fer construir aquest teatre a la ciutat de Bayreuth, que està, com vos dic, en aquella època, que és transport per anar de Múnich o de Berlín, més o manco era el mateix temps per anar a Bayreuth. I tots els estius, només els estius, de dia 25 de juliol fins més o manco dia 28 d'agost, cada dia se fa una òpera de Wagner. Se'n repeteixen, naturalment, Wagner només en té 12 d'òperes. Per tant, se'n repeteixen. Per tant, anar a Bayreuth és una mica anar a l'altar major del wagnerisme. Per tant, només allà, si vols sentir...
1: Allà hi ets cada estiu, idò.
0: Hi ha els grans directors, hi ha les grans veus wagnerianes del moment, amb una paraula, anar allà, no només és anar a sentir Wagner, sinó que es fa com un ritual, com un protocol.
1: Molt bé. Doncs que aquí lo dia, no és el teu cas, cada vegada va més i de la teva passió per Wagner.
0: Sí, jo com més l'escolt més m'agrada i descobre coses noves i jo som una persona que no en sé, hi ha gent molt, molt wagneriana que domina el tema. Jo me'n vaig, ja t'he dit, la setmana que ve dia 2 hora baixa, farem una xerrada en el Club Wagner de Barcelona presentant el llibre allà i estic segur que vendrà gent que em pot donar amb una cuareta de Wagner que se sap totes les òperes de memòria. No és el meu cas, jo no som primer que no som músic, som divulgador, però bé, estic molt content d'anar-hi a Barcelona i tinc una passió. Barcelona és una ciutat bastant wagneriana. Tinc moltes ganes d'anar a presentar el llibre en el Club Wagner i l'endemà, ja per tothom, dia 3 de matí, a les 10, a l'Espai Mallorca. Si qualcú m'ho senti i a Barcelona aquest dia, pot venir i estar ben convidat.
1: Clar que sí. M'on has xerrat també aquest estiu, en el Festival de Pollença, en el Festival per tothom, m'on has xerrat a Wagner, du Preludi de Tristan i Isolde, també vas fer una xerrada en aquest sentit.
0: Sí, perquè va ser una obra que estava programada dins el festival i a petició del director del festival m'ha dit, Pere Purís, fer una introducció a lo que representa el preludi de Tristan i Isolde, o lo que representa Tristan i Isolde dins el món, i me vaig preparar i crec que va agradar aquesta sessió que vaig fer dins aquest cicle del festival per tothom.
1: I tant, com sempre, Pere, tothom una parla molt bé d'aquestes xerrades, veu dir, perquè Wagner també ha estat present i de Pollença aquest estiu, bueno, festival, ara amb aquest llibre de Pere Estelrich, idò, segur que aprendrem moltes més coses, no només de Wagner, com dèiem, també, bé, ho has explicat tu mateix, Pere, de Bach, però de, també fins i tot de científics, etc. Una trobada sí que tens un pot de pressa, que no t'ho podem enredar, i una trobada nosaltres creiem que, com totes les que fas per aquí, serà, idò, ben amena i ben interessant. No sé si vols fer qualque convidada especial avui a hora baixa en aquesta presentació del llibre.
0: Bé, estic molt agraït d'aquesta Fundació Roger Villalón que m'ho proposàs presentar el llibre allà. Naturalment, en dues persones que elles totes soles ja omplen, quan són en Pere Sales, que ningú l'ha de presentar per llençar perquè és un homonot d'aquests, en seu sentit, pla de sa paraula, i en Joan i en Pomà, que és dit música, qui millor que tenir aquests dos, ja no anava a dir companys de viatge, no, jo seré l'acompanyant de lo que puguin dir aquestes dues persones, que ja vos dic, des d'aquí vull donar les gràcies, i és un honor enorme que hagin volgut participar en aquesta presentació. I ja vos dic, si no veniu pel llibre, venim després per la sopassada. I és aniria des de després. No, és una broma. M'agradarà molt trobar gent allà coneguda, segur, perquè hi tenim molt d'amics a Pollença. Serà ple.
1: Pere, hi serà el llibre per comprar-te, se podrà adquirir avui vespre.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí. La llibreria de Pollença ja va dir que encarregaria llibres, i hi haurà una taula allà preparada per comprar llibres que el vulgui comprar, són 15 euros, i jo després estaré allà per firmar, si qualcú vol que li firmi i li dediqui amb una dedicatòria a ses volum.
1: Fantàstic, idò, Pere Estelrich, moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta hora baixa, que de ben segur serà així. Gràcies per aquesta xerradeta.
0: Gràcies a vosaltres, que sempre m'heu acollit molt bé des d'aquesta emissora, i una abraçada molt forta als joients.
1: I seguim en contacte, que segur que no serà el de repic, que seràs per Pollença. Fins aviat, Pere. Adéu.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. El govern espanyol aprovarà dimarts que ve, 29 de setembre, un nou paquet d'ajudes per fer front a l'impacte de la inflació causada per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Ho ha confirmat avui el Congrés dels Diputats. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha retret vots, haver votat en contra dels anteriors paquets d'ajudes aprovats per l'executiu per pal·liar els efectes de la crisi.
2: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. Y esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
1: El decret nou que haurà de validar el Congrés s'arribarà abans que durant el mes d'octubre deixin d'estar vigents algunes de les mesures de suport als sectors productius aprovades els darrers mesos. El ministre no ha avançat el contingut concret d'aquest nou paquet, però ha assegurat que el govern mantindrà el suport a la indústria i també al sector energètic.
0: Paraules de Carlos Cuerpo avui a la sessió de control al Congrés, i de molt a prop d'aquest punt, a la barriada del Retiro, continua el desnonament d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys, que avui serà expulsada de casa seva després que el fons voltor hagi rebutjat definitivament cap negociació ni cap ajornament. Les parts han intentat mediar contrarrellotge, però l'empresa Urbagestión no accepta cap alternativa, només recuperar l'habitatge.
1: I hem de dir que en aquests moments la policia està desallotjant el portal on desenes d'activistes del sindicat d'inquilines ha volgut impedir l'entrada de la comitiva judicial que ha d'executar aquest desnonament. La darrera passa és treure la dona, una acció complicada, ja que té mobilitat reduïda i viu a un sisè pis sense ascensor operatiu. L'advocada de la dona, Beatriz Duro, ha explicat a Televisió Espanyola que l'empresa no ha cedit en les seves pretensions.
3: Hemos intentado un acuerdo por todas las vías posibles, pero ha sido imposible porque la propiedad no quiere negociar absolutamente nada. Ni la solución de que una persona anónima que ha ofrecido pueda hacerse cargo de las rentas mensuales, ni que en última instancia ya habíamos pedido que se suspendiera por un mes o después por 15 días para garantizar una salida digna de Mari Carmen de su casa y que pudiera irse ella de forma pacífica, pero tampoco han cedido a esto.
1: A aquesta hora, centenars de persones, ho acaben d'escoltar, continuen al carrer seguint el procés. Han viscut alguns moments de tensió entre els manifestants i els agents antiavalots.
0: Tampoc els periodistes, hem de dir, ho estan tenint fàcil per informar, ja que la comitiva no els deixa apropar-se a la zona i els dificulta, per tant, poder obtenir informació del que està passant, en aquest cas, dins aquest portal. I no deixem de parlar d'habitatge, ara ens centrem aquí a les Illes, perquè el govern ha anunciat que intensificarà les inspeccions per detectar infrahabitatges i sobreocupacions.
1: Es tracta d'una campanya que també es centrarà en els HPO per evitar el frau en l'habitatge de promoció pública i que no es lloguin turísticament. A més, l'executiu també té previst inspeccionar un total de 10 habitatges de preu limitat per detectar possibles irregularitats. El director general d'habitatge, Quico Reynés, s'ha explicat que la localització dels infrahabitatges és complicada. Les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, la policia o també d'altres institucions.
4: Casos de infraviviendas serán muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas, pues eso, de forma en los altillos, en según qué zonas, ¿no?
0: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
7: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
8: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
6: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Ràdio Pollences, comunitat.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: la meva ràdio.
1: No, la meva no, la teva.
0: No, dic la meva. Ràdio Folla, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: La teva ràdio.
0: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

Són les 12 i 8 minuts, és el moment de fer un repàs a la informació més destacada d'aquest dematí, algunes novetats també que arriben de l'Ajuntament de Pollença, com per exemple el resum del que va succeir ahir a la sala de plans en aquest Consell d'Àrea de Medi Ambient. Acaben de publicar des de l'Ajuntament el resultat idò del que va ser aquest espai de trobada, participació i diàleg amb la ciutadania i en el que s'hi van abordar qüestions relacionades amb el medi ambient i la convivència en un municipi. I expliquen que la sessió va comptar amb la participació de diferents sectors de la societat civil, membres de la Comissió Permanent, del Registre d'Atenció a la Ciutadania, EMSER i representants polítics. Expliquen que es van parlar sobre neteja, residus i convivència a l'espai públic, sobre l'ús i el gaudiment de les platges o el benestar i la tinença d'animals. Les aportacions que es van recollir i expliquen permetran conèixer de primera mà les inquietuds i les propostes de la ciutadania i contribuiran en el procés de revisió i millora d'aquestes ordenances. Des de l'Ajuntament volen agrair a totes les persones participants la seva implicació, el temps dedicat i les idees i propostes que es varen aportar durant aquesta trobada. Expliquen que ara recopilaran aquestes aportacions i se faran arribar els resultats a les persones. També es farà un seguiment de les línies d'actuació que se desenvolupin a partir d'aquest procés participatiu. Informacions també de Punt Jove, i és que tenen organitzada ja la primera activitat el dissabte de la setmana que ve, dia 3 d'octubre. Fan una sortida en el parc de tirolines del Jungle Park, que al Vià és per nascuts l'any 2014 o més grans. L'hora de partida serà a les 8:15, aproximadament tornaran d'haver les dues i mitja, i el preu de l'activitat és de 20 euros. Les inscripcions s'han de fer a través del Facebook Punt Jove a partir de demà dijous a les 8 de l'hora baixa. Després publicaran la llista de mesos i dies per fer un pagament. Recorden que només se pot inscriure un fill o filla i un amic o amiga. Més qüestions. El Rotary Club de Pollença tornarà a organitzar l'operació Kilo per ajudar en aquelles persones més necessitades, especialment d'un municipi de Pollença. Ja hi ha data, serà el dies 3 i 4 d'octubre, també la setmana que ve, aquest de setmana de la setmana que ve, per recollir aportacions de supermercats, tant de Pollença com d'Humoll, especialment productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat. Els articles que més es necessitaran seran aliments de llarga durada, materials i estris d'higiene personal i productes de neteja per a la llar. A més, han de recordar que participaran, on seran beneficiaris, entitats com Càritas, Mallorca Sense Fam, Hope Mallorca i altres. I d'això posava el vostre calendari 3 i 4 d'octubre, Operació Kilo. Parlem en aquesta setmana perquè demà es celebra el ple ordinari del mes de setembre, i és que som ja el darrer dijous de mes. En aquest ple es tractaran 6 qüestions relacionades amb economia, urbanisme, personal i artesania. Mireu, entre els assumptes hi ha l'aprovació de comptes generals corresponent a l'exercici 2025. En urbanisme es votarà l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució d'una zona de Cala Molins a Sant Vicenç. La proposta vol substituir la modalitat de compensació per la de cooperació. També l'ordre del dia inclou la revisió d'ofici de 2 decrets sobre el plus de localització i disponibilitat a 2 empleats públics. I, finalment, també es proposa aprovar les bases reguladores del segon concurs d'artesania de Pollença 2026. Recordant que ho plas, demà a les 6 s'hi pot assistir de públic o podreu seguir en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM o radiopollença.net, i també es podrà veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. EMSER posarà properament en marxa la recollida de fracció orgànica en el port de Pollença, i per aquest motiu demà dijous han organitzat 2 reunions informatives. Estan adreçades als restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença, i en aquestes trobades explicaran com serà un nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida,
la importància de separar bé la fracció orgànica, els materials d'acompanyament o la instal·lació de xips de contenidors. També avancen que els aniran fent visites personalitzades als establiments. Les trobades de Maidò són el dematí a les 11 i el cap vespre a les 4 i mitja. Fan una crida idò a tots aquests establiments del Port de Pollença. Això serà en un saló parroquial. Més qüestió, l'Ajuntament celebrarà la segona diada de la gent gran, una jornada per persones majors de 65 anys que se farà dijous de la setmana que ve, dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran i que es celebrarà en el poliesportiu de Pollença, la pista de futbol. A la 1:30 hi haurà dinar de germanor, de paella, postres i begudes, a càrrec de l'equip de Joan Ferriol, i després de dinar, a partir de les 3, hi haurà ball de saló amb música en viu. Els beneficis recaptats es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria du Puig. Això quan anem ja és dijous de la setmana que ve. Per aquest motiu és important anar a comprar els tiquets. Es poden adquirir fins aquest proper dilluns, 28 de setembre, a Numoll, Electrodomèstics Reus, a l'Associació de Veïns del Port de Pollença i també l'Associació Mà Blava, i a Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, a l'Associació de Persones Majors de Pollença i la Tercera Edat de Colònia. Aquest diumenge s'inaugura una nova exposició, serà a l'aire lliure i es diu Sons de Mà. La trobarem a partir de les del migdia d'aquest diumenge en el passeig Sara Alegui de vora l'oficina de turisme, i és arrel de la col·laboració entre l'Associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica i l'Ajuntament de Pollença. Una mostra composta per 16 panells informatius, centrada en la caragola de mà, que vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina. La comissaria, l'antropòloga Diana Borràs, i l'exposició entrellaçarà la recerca antropològica

Dilluns 12 d'octubre al Club Pollença, també a les 7 del capvespre. Les entrades es poden comprar a tiquetit.com o l'àrea de cultura en persona de dilluns a divendres de 9 a 2. A més, també ja s'ha anunciat que tornarem a tenir teatre de barra. Serà el 9 d'octubre a la Birreria, al Club Pollença i l'Overmut. El preu de les entrades és de 5 euros i les funcions seran a partir de les 8 i mitja. Són 5 euros per funció. Es representarà Fastpass, El silenci dels residents i Rumis. En plana esportiva, el tirador pollensí Jaume Rull és campió d'Espanya d'Elix Fan 32. Recentment, a Eibar, ha finalitzat aquest campionat d'Espanya d'Elix Fan 32, on, recontant tot un resultat anual, el pollensí Jaume Rull s'ha proclamat subcampió d'Espanya absolut. I dona enhorabona per en Jaume Rull. Parlant d'esports, hem de recordar que aquest dissabte arriba la Pollença Running Fest en Umoll, amb curses organitzades per l'Associació Mitja Marató de Pollença. Hi ha les curses populars de 10 quilòmetres, de 5 quilòmetres, també la de 5 quilòmetres d'elit en campionat de Balears. Encara us podeu apuntar a elitechip.net. A través de les xarxes socials ja van publicant quins seran aquests atletes d'elit que participen a l'edició d'enguany. Hem de dir que aquests mateixos atletes seran a la presentació oficial, que és aquest divendres a les 7 i mitja a l'hotel Cabot Pollença Park. Hi ha estat tothom convidat, és obert a tothom. I més qüestions importants a tenir en compte. Dissabte, banys i dutxes de la piscina coberta d'un moll estaran oberts, disponibles també per a participants perquè es puguin dutxar després de fer les proves. I hi haurà una gran festa a la plaça Miquel Callón després de les curses a partir de les 9 i mitja amb DJs Joel Sales, Cristian Mir i el grup Red Bellies. Seran d'Umoll i d'aquest de setmana hem de recordar també que dissabte i diumenge se celebra en Oriol Clunaut i Duport de Pollença el trofeu Colònia d'Optimist D. Allà hi podran voler les joves promeses de la vela. I un recordatori que us fem també aquesta setmana. La setmana que ve, dia 3 d'octubre, arriba una altra prova, la desena edició de la Mallorca 5000 Sky Running. Prova per muntanya, cursa per muntanya i del campionat de Balears d'ultradistància. Són 65 quilòmetres travessant la Serra de Tramuntana i la cursa la germana petita, la Mallorca 1000, són 24 quilòmetres. Més informació, inscripcions, elitechip.net. Idò, amb aquesta informació hem fet les 12 i 18 minuts, fem una aturada, no serà molt llarga, i és que encara ens queden 40 minuts de programa que dedicarem precisament a parlar d'aquesta Pollença Running Fest. Ens han de donar ja tots els detalls des de la seva organització, des de l'Associació Mitja Marató de Pollença, i això ho faran d'aquí uns minutets. Ara tornem.

0: I ens queden 20 minutets per acabar aquest fil per randa i els passarem parlant de la Pollença Running Fest perquè ja la tenim aquí a les curses, ja són aquest dissabte i recordem, tenim curses de 10 quilòmetres populars i curses de 5 quilòmetres popular, d'elit, campionat de Balears, hi ha molt per comentar, l'organització és grossa, ja ho sabeu, l'associació del Mitja Marató de Pollença, l'Ajuntament ja fa mesos que hi treballen, de fet hem de recordar que eren unes proves que s'havien de fer el mes de maig, però que per no coincidir amb algunes dates assenyalades del calendari de l'atletisme internacional se va passar ara ja, en aquest mes de setembre, i ja hi som, aquest dissabte. N'hem parlat aquí a la ràdio, però avui toca ja fer un darrer repàs, un darrer resum, i per això ens acompanya el regidor d'Esport, Mateu Tugores. Bon dia, com anem?
1: Bon dia.
0: Has vingut corrents i tot?
1: Sí, m'he arribat un poquet tard.
0: No, per això. Ho dèiem per si estaves entrenant, en què l'han dit. Ja per la cursa
1: estava fent gestió per precisament per dir divendres i dissabte, sí, per l'organització de la festa que farem després de la carrera concretament.
0: Molt bé, ara en parlarem, allà la presentació, allà les curses, allà la festa. També mos acompanya el tècnic de l'àrea d'esports, també el Siquier. Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Benvingut també. Gràcies. I de la Mitja Marató de l'associació Mitja Marató de Pollença, Jordi Llobera, benvingut, com estem?
3: Hola, bon dia.
0: Com anem d'inscripció? Ho duim bé per començar?
3: Tenim les que tenim. En aquest moment hi ha d'haver 500 inscripcions, més després la Federació del Campionat de Balears, que seran 600, i en aquests 3 dies nosaltres esperàvem arribar a 800 per aquí. Jo crec que està molt bé.
0: Si arribàssim a 2.000 seria increïble.
1: A 2.000 no arribarem.
0: No arribarem. No, bé, mai se sap.
3: Un circuit del Port de Pollença no pot absorbir 2.000 persones de cap manera.
0: Bé, una gentada, això està clau, sabeu, de cada any, des de l'any passat, que està concentrat en un moll, això ho facilita, el més senzill d'organitzar un esdeveniment com aquest, el més complicat, ara que tenim allà concentrat.
1: Bé, jo crec que ho podem confirmar més en Jordi, que ho ha fet molts altres anys, però fer una carrera entre dos nuclis que passes per carreteres que depenen de tràfic, de la jefatura de trànsit de Balears, pues això dona molt més problemes perquè hi ha un tràmit molt més complicat que s'han de fer. Però bé, aquest circuit, com que és urbà, concretament aquest que tenim de 5 i 10 quilòmetres, és pràcticament peatonal, quasi la majoria de... Diguéssim, hi ha una circulació molt restringida tot l'any, per tant, les molèsties que donen els ciutadans és mínima i la policia ho té molt més fàcil a l'hora de tancar la circulació per aquest carrer. Hem de pensar que a les 6 de l'hora baixa ja tota el que és la primera línia des de la gola fins a la línia de meta seria ja és peatonal, ja no passen cotxes i només és aquell trosset d'un tros que va de la gola fins a Llanaire que hi entren vehicles poden entrar vehicles, però que és fàcil de desviar aquest trànsit, per tant no, a l'hora de l'organització és molt més senzilla una que és urbana que no una que va ser la de l'any passat, que a més eren 2 dies. La d'enguany crec que és d'organització més senzill, no sé què opina en Jordi, que està més a l'organització. En Tomeu?
3: No, sí, és més senzill, el que fer una mitja marató, això està clar. O que també, clar, quan durs tanta gent de fora i tot això, és molta ronya. Però, bueno, ja n'és de fer-ho i de que vagi molt bé.
0: És que Jordi, vos vareu llevar ja un poquet aquest pes de la mitja, no?, de tot el que suposava un recorregut tan llarg, però l'any passat la motivació, ja vareu tocar aquest cim, enguany necessitàveu aquesta motivació extra i heu apostat per la velocitat. No? Aquests 5 quilòmetres voleu batre el rècord del món.
3: És un altre objectiu, vull dir, no sé si és acertat o no, però és un altre objectiu que mos hem marcat, jo crec que sí, després l'any que ve ja se veurà si torna a mitja o no, perquè jo sé que hi ha gent que la demana també, hi ha gent que vol mitja, però bueno, això després deu passar enguany s'ha de xerrar i després ja
0: veurem.
3: Enguany han decidit juntament a l'Ajuntament fer això, jo crec que serà un espectacle i jo crec que s'ha de veure.
0: Tu l'enyores la mitja?
1: Jo encara no li he demanat res per l'any que ve, en Jordi. Així és que...
0: Ja us espero, demà jo. Enyores fer una mitja marató pollença, Jordi?
3: Bé, bueno, quan ja tenc altres puestos, n'he fet per molt de llocs. Enyoro la mitja de pollença, perquè jo, juntament amb altra gent, la vaig parir. I clar, jo a la mitja vol dir una cosa, que l'estim, que... però també tornant majors i d'anar deixant pas a uns joves, també s'ha de dir.
0: Bé, no, xerrant de l'any que ve, xerrant d'enguany, d'aquesta doble cursa, cursa popular de 10 quilòmetres, cursa popular de 5 quilòmetres, també la de Lila, el campionat de ballet. Jo, en la meva ignorància, li demanava abans d'entrar en directe com funciona exactament, si hem de córrer a l'I, campionat de Balears, gent que anem molt a poc de 5 quilòmetres, que corren tots junts, hi ha diferents sortides, o hi ha diferents proves, ho expliqueu per si hi ha qualcú més com jo, que no sap com va.
2: Bueno, l'idea que tenim nosaltres és fer un com a diferent queixons, si no vaig errat, sinó després en Jordi ja m'ho corregirà, m'ho puntualitzarà. I
0: què són queixons? Què són queixons?
2: Bueno, se trata de fer com a... És a dir, se separaran un corredor d'èlit, sortiran endavant per no perdre temps, després se posarà una cinta i suposo que sortiran que competeixin per un campionat de Balears i després sortiran un corredor popular, si no va malament. I a la de 10 sortirà tothom junt i que guanyi un millor. No sé, en Jordi, sí, té més experiència...
3: No és així, més o menys.
0: Jordi, la de 10, per exemple, no hi ha distint, no hi ha campionat de Balears, no hi ha, la gent va fer crono, o és totalment popular i anar tira-tira?
3: No, la de 10 és totalment popular, perquè el circuit no està passat per la federació, no està, està homologat, però no està passat per la federació espanyola, així que teòricament, no està, oficialment no està homologat com a 10 quilòmetres, l'homologat és 1 de 5 quilòmetres, 1 de 10 serà una cursa totalment popular, i la de 5 serà una cursa totalment popular, a més amb aquest extra que tenim del campionat de Balears i d'intenta batre el record del món.
0: Hi ha gent que se confon, que no entén que la de 5 quilòmetres també és popular. També. Vos ho han fet arribar, això, Tomeu?
2: Bueno, sí, però és popular. Nosaltres el que volem crec que una cursa més a pollença viu d'un corredor del poble, és a dir, de la gent que li agrada l'atletisme, de la gent que li agrada córrer per les nostres carreteres, una oportunitat, i jo crec que, és a dir, que és popular 100%, l'únic que és el que diu en Jordi, per posar la cirereta o per posar aquest toc extra per enduit corredor de primer nivell, però realment el que volem fer és una cursa popular.
0: Què implica que la de 5 quilòmetres sigui campionat de Balears i que tingueu aquests atletes d'elit? Què implica per vosaltres un
3: bueno,
0: campionat de Balears?
3: Un campionat de Balears, cada any la Federació de Balears fa els seus campionats, que n'hi ha de moltes distàncies, 5, 10, mitja marató, i nosaltres, quan ja tenim un circuit homologat, mos han dit si volíem fer la de 5 quilòmetres i han dit que sí, tota la gent que estigui federada atletisme podrà córrer aquests 5 quilòmetres.
0: Aquests no s'apunten a través de vosaltres.
3: No, aquests s'apunten a través de la federació, sí.
1: Uh-huh. I du un problema afegit, i és un problema, una feina afegida que és tant aquest d'èlit, i crec que ho de Balears també, de que hi ha d'haver un control antidoping, no? Fan l'antidoping principalment en un d'èlit, segur.
3: No, faran un control en un tres que guanyin de professionals, tant homes com dones. S'han de fer el control antidopatge perquè si fessin qualque rècord, perquè també ara, per exemple, en un darrer moment s'ha apuntat una persona de Puerto Rico que vol fer el rècord de Puerto Rico i vull dir, si el fes hauria de passar contra l'antidopatge, si no, no és legal el rècord.
0: Molt bé.
1: I s'ha de preparar tot això, ben que dir, això també és una feina que ha de dur sempre un voluntari. Tot ho tenen de vora des que arriba la carrera, si no vaig errar. Recordo l'any passat que n'hi va haver qualcun que va estar més d'una hora esperant que poguessin fer un control, i això de donar un lloc per anar a fer aquestes anàlisis, i això és un extra que dur que no té una carrera popular, per exemple.
0: Bé, motivacions, idò, per l'organització, que dèiem abans, que vos agrada tenir aquestes tireretes, aquest plus, o extra, tenir corredors i corredors d'elit, implica això. Xerramos de batre rècords, Jordi. Quins són els vostres objectius per aquesta cursa, men?
3: Bé, nosaltres duim dos atletes etíopes, que aquests dos atletes intentaran fer el rècord del món. Amb ells els posarem una llebre i han de baixar de 12:47 per fer el rècord del món. Si baixen de 12:47 es faria el rècord del món, i després això implica moltes coses per Pollença, també molta publicitat, perquè això sortiria a nivell mundial, per tot sortiria Pollença. Jo crec que això, si ho poguessin aconseguir, val la pena. Ara no sabem si ho podran aconseguir o no. Han canviat un atleta d'un que havien de dur un crop aquest, l'han canviat perquè estava passat de forma, i en duim un altre, un tal Godana, que creiem que està molt millor que aquest. Nosaltres fem tot el possible perquè se faci. Ara, després poden passar mil coses, l'atleta no ha trobat-se bé, que la llebre no faci bé la seva funció. La llebre ha de córrer 2 quilòmetres a 2:34.
0: Què és la llebre, Jordi?
3: Dos atletes etíopes aquests durant una persona davant que els estirarà, que els aturarà el vent, tot això, i els marcarà el ritme fins a un quilòmetre o dos. Després, en un quilòmetre o dos, la llebre se retira, i ja un dos que lluitaran per fer el rècord l'hauran de fer tots sols, ja, perquè aquesta llebre pot aguantar dos i mig, no pot aguantar més, perquè vull dir, són ritmes tan alts que són comptades la gent en tot el món que pugui aguantar aquests ritmes.
0: No les trien ells? La poseu vosaltres de l'organització? Els mateixos corredors poden triar la seva llebre?
3: Hi ha atletes que sí que en duen, aquest dos m'haurà demanat que si el podríem posar nosaltres, i nosaltres li posàvem un atleta, un mig fondista, un atleta de 1.500, que corre pista i tot això, perquè els afagi de llebre i li posen nosaltres.
0: Sempre funciona així, això, amb aquestes llebres, els dos primers quilòmetres.
3: Sí, n'hi ha que és un i mig, n'hi ha que arriben a dos i mig, fins allà on poden aguantar realment, però clar, poden aguantar fins a una certa distància i després ja han de mullar.
0: Clar. Molt bé, doncs serà tot un espectacle de veure, també, per al públic que estigui per allà.
3: I després allà a l'arribada nosaltres tenim una pantalla que tota la gent podrà veure tota la carrera allà en directe, tot el que passi en un circuit se veurà allà a l'arribada, que això és molt important, que això hi ha molt poc puestos que ho fan, comptats, i nosaltres, vull dir, feim això que crec que val la pena.
0: Han de baixar de 12:47,
3: si volen fer el rècord,
0: aquests 5 quilòmetres.
2: Ja vaig calcular, crec que era de 23 quilòmetres per hora, és a dir,
3: poc més.
2: Ja has d'anar amb moto per anar a veure aquesta gent.
0: Això és un masculí.
3: Sí.
0: El femení, una miqueta menys.
3: No, el femení vendran dues atletes molt bones, una que és de Balears, que ara va anar al campionat del món de mitja marató, que viu aquí a Palma, que és la Mari Luz Tesuri, que cor és argentina, però entrena aquí i tot això, perquè la casa Homa que mos ha donat totes les camisetes, ell és de la casa Homa, i mos ha dit si la podríem dur perquè és seva, i ha hagut d'acceptar. I després ve una tal Maria Avaro, que aquesta atleta és campiona d'Europa i campiona del món de duatló. Duatlós que fan bicicleta i corren, i aquesta atleta és boníssima també, i la monava ferida i la durem. I, però aquestes dues no poden anar a cercar el rècord, en principi. El rècord nosaltres allà hem fet tot l'esforç, perquè només podem, no tenim tant d'obvers per poder intentar homes i dones, ben que dir, després un altre any, si se vol fer una altra cosa, ja serà diferent, però en guany nosaltres el que cercam és d'homes.
0: Molt bé, vinga, idò, això serà aquest dissabte, veurem què passa. Ja ho has dit, si ho aconsegueixen batre implica, idò, tot un ressò mediàtic
3: i respecte a la butxaca.
0: Per què?
3: Perquè aquesta gent, si fa un rècord, té un plus també de...
2: econòmic.
3: Sí, un plus econòmic.
0: Fantàstic. Bé, les inscripcions estan obertes encara de tot, fins quan se poden apuntar les curses de 5, de 10? El mateix de matí.
3: Fins divendres a vespre, divendres, el 9, tancarà les inscripcions, i després nosaltres allà, supos que obrirem a partir de les 11, hi haurà 100 dorsals o una cosa així.
1: La meta.
3: Sí.
0: Vinga, més coses. Ara que parlàvem de ressò mediàtic, se pot veure, ho ha d'emetre Teledeporte? Se pot veure...
2: sí, se donarà per Teledeporte la cursa de 5 quilòmetres que surt a les 7:15. I si no vaig malament, també per IB3 o per la plataforma online d'IB3, no estic segur.
1: Per IB3 online.
2: Per la plataforma online.
1: IB3 deu ser no me'n recordo què se diu.
2: Plataforma d'Ivetres Online, no sé què se diu.
0: D'acord.
1: Streaming, no?
2: Sí.
1: Un streaming d'Ivetres.
0: Fantàstic. No serà com l'any passat, Jordi, però ja, déu-n'hi-do, ja està bé, també.
3: Bueno, no sé si serà com l'any passat o no, vull dir,
2: o millor.
3: Gent que corre més que l'any passat, sí que n'hi haurà, que corre més aviat. L'any passat va ser un campionat d'Espanya, però els espanyols en aquests moments en fondo, en 5 quilòmetres, no són els millors del món. Dir.
2: També ve en Xema Martínez, que no ho han dit, que va volvar el rècord
3: de més 50.
2: De més 50.
3: Sí, perquè Xema Martínez ja va venir, va guanyar la mitja marató de Pollença fa uns anys, i ara vendrà a batre el rècord de més 50. També m'ho va fer molta publicitat per la Copa i tot això.
1: Ara m'han passat la informació, és un canal de YouTube d'Ivetres. La gent que escolta la ràdio Pollença m'han passat la informació.
0: Fantàstic. Està bé, saber que mos escolten, clar que sí. Xema Martínez i qualcun altre que no haguem mencionat de corredor.
3: També vendrà en Javi Guerra, que intentarà batre el rècord d'Espanya de M40, que també ha estat un atleta d'un millor d'Espanya, ha anat a Olimpiades i també vendrà. Després aquest lot que vendrà a batre, aquest altre atleta que vendrà a batre el rècord de Puerto Rico, perquè Morano ferit i que nom Víctor Ruiz, i res més, la llebre i ja està.
0: Vinga, heu comentat que hi ha la presentació oficial d'aquesta Pollença Running Fest, és aquest divendres, dona molt més detall de com funcionarà.
1: Bé, em volia afegir una cosa, que és diguéssim, un premi, un trofeus que donarem en el que seran en el primer, segon i tercer, no, de cada categoria, no, de tant de 5 com de 10 quilòmetres, que són litografies, una és d'en Joan Bernassa, que des de que varen començar. Des del primer any, des de que varen començar, sempre col·labora a l'hora de fer la mitja marató, i sempre des de fa bastant d'anys el premi és una litografia, perquè crec que és una cosa que té, diguéssim, una cosa que després la pots, és un premi que el pot tenir perfectament aquest teva, i que moltes vegades aquests trofeus que s'adonen pues, queden allà un poc així. Hi ha una litografia d'en Joan Bernassa, que és un gran premi, i per l'altra carrera, supos que és la de 5, no?
3: No, per la de 10.
1: Per la de 10 és na Cati Bernassa, que supos que la coneixes.
0: No, n'empolli aquesta.
1: I jo crec que li han donat les gràcies tant sempre, des de fa un parell d'anys, artistes que col·laboren a l'hora, l'any passat també va ser igual, que col·laboren a l'hora de fer trofeus, i està molt, molt content de la col·laboració tant d'en Joan i de Nakati. A més, ja que Morales hem comentat de com aniria la presentació, ara després, si un cas, en Jordi, entre tots, feim una mica com funciona, però serà l'Hotel Cabot, en què bot hotels Pollença Park de Domoll, és a partir de les 7:30, i el que estarà muntat com un col·loqui, una conversa entre corredors d'elit, distints patrocinadors principals que tenim i de l'Ajuntament de Pollença. I aprofitarem aquest acte per fer un reconeixement a en Joan Bernassa, no, per tots aquests anys que ha participat des dels inicis a l'associació Mitja Marató, li va donar suport, i aprofitarem per fer un reconeixement en aquest. No sé si després, si en Jordi vol afegir més coses en això de la presentació.
3: No, està ben correcte.
0: Quins són els esportistes que a la mateixa presentació xerraran?
3: Bueno, xerrarà en Xema, en Javi Guerra, na Maria Varo, i després també tindrem un dos etíopes que han de fer el rècord del món, però vull dir, no xerren espanyol. Si els se farà qualque pregunta, però un poc més simbòlic.
1: Hem de fer traducció simultània, no? Supos
3: sí.
1: Que serà en anglès.
3: Sí, serà en anglès, perquè vull dir, se'ls farà una pregunta perquè han vengut aquí a fer el rècord i coses d'aquestes. I bé, en principi després un patrocinador principals i l'Ajuntament.
0: I és obert a tothom, no?
1: Això és important. tothom que vulgui venir, pues, que sàpiga que pot venir a l'Hotel Pollença Park en aquesta presentació, i seran tothom benvingut. Jo crec que és important que tota aquesta gent que està lligada amb el córrer, el running, que està tan de moda i que hi ha tanta gent, pues, està bé venir escoltant aquests corredors d'elit que mos vendran a córrer aquest cap de setmana aquí a Pollença.
0: Molt bé, i conteu-nos coses pràctiques per al dissabte, com serà el funcionament, la carrera, la primera és a les 6, però què han de fer o que s'hi apunten?
3: A partir de les 11 nosaltres donarem dos salts, i després els que han de córrer 10 quilòmetres a les 6 han de ser a la línia de meta, i els que corren a les 7 i quart també, vull dir, hi haurà un servei per deixar la bossa, i res, vull dir, venim llanes de córrer i bon rotllo.
0: La bossa. No han xerrat de la bossa, hi ha bossa,
1: hi ha una bossa de corredor, camiseta.
3: Sí.
1: La bossa de corredor de Pollença, i després de dins
3: donarem una camiseta Homa que està valorada en 22 euros. Després donarem...
0: Charlie toca pensar en números, sobretot.
3: Després donarem una gorra, també de molt bona qualitat, i després donarem material de Santa Fe, també per tots els corredors. Ah, i una altra cosa, l'hotel
1: Vicenç,
3: per un restaurant Humeol, fins que acabi la temporada, donarà un bono d'un descompte d'un 10% a tots els atletes que vulguin allà anar a dinar, quan vulguin, fins que acabi la temporada, i aquest bono també d'un 10% si vas a dinar allà.
0: Fantàstic.
3: També estan molt contents perquè, vull dir, s'impliquen a lo que és Pollença Running Fest.
1: Jo crec que m'agradaria afegir aquí que sense aquests patrocinadors no podríem fer aquesta cursa ni marquem molts com a objectius rècord del món. En què dir, són els patrocinadors el que fan possible, diguéssim, que aquesta carrera se pugui dur a terme. Hi ha una feina altruista de l'associació Mitja Marató, l'Ajuntament que col·labora en tot el que pot, i però després sense tots aquests patrocinadors seria impossible fer aquesta carrera amb aquests objectius. Ho vull deixar clar perquè crec que el paper dels patrocinadors principals i us altres, els secundaris, perquè en el final tothom porta el seu granet d'arena, n'hi ha que és un escenari, n'hi ha que són grapades d'arena, no? Hi ha distint nivell de patrocinadors, però jo crec que ho hem d'agrair a tots aquesta implicació amb aquestes curses, que sempre estan oberts a que quan se li demana la col·laboració. De fet, crec que n'hi ha que són ja duen molt d'anys en l'associació Mitja de Marató col·laborant.
0: Fantàstic. Idò, vinga, sem pràctics. Dissabte, heu dit dorsals a les 11, primera cursa a les 6, la primera és a la de 10.
2: Sí, sí.
0: La de 5 quilòmetres a les 7 i quart. I quan acaben de córrer, mos pot contar, també, que obrireu les dutxes i banys de la piscina coberta d'un moll.
2: Sí, bueno, un poc l'idea que vam tenir l'associació Mitja Marató era que va a la cursa i hi és qualsevol cosa més perquè la gent quedés per Pollença, i bueno, nosaltres en l'Ajuntament i això habilitarem les dutxes de la piscina del port de Pollença perquè la gent se pugui dutxar i després pugui quedar per plaça, que hi haurà, bueno, un pot de trull, i en Jordi potser ens explicarà un poc millor el que hi ha, i bueno, ja està.
0: Jordi,
1: bueno, el que farem és, damunt les 8:30 hi haurà el lliurament de prèmits a la plaça, aproximadament, no?
3: Tot d'una que acabi.
1: Tot d'una que acabi la carrera, a les 8. Entre abans de les 9, per dir-ho de qualque manera, no? I a partir d'aquí, una vegada s'hagin fet l'entrega de prèmits, pues, hi haurà la festa de Pollença Running, que començarà ja a les 9:30 amb en Joel Sales. En Joel Sales és un jove pollencí que fa de DJ. Després hi haurà el grup Red Bellies, i per acabar a partir de a les 11 serà un grup Red Bellies, i després en Cristian Mir a partir de les 12 fins a tancament aproximadament a les 2:30. pues, tindrem després aquesta part de festa, que també esperam que tinguem acompanyament de la gent de Pollença, i la gent de Pollença i de fora, i que vulguin venir aquest dia.
3: I així que voleu l'estiu.
1: I així, sí.
0: Ja. I ja vol podrà relaxar, ja, un poc. Ja, ja després, perquè l'haig agradat l'any que ve.
1: Exactament. Maria, així mateix serà.
0: I doncs, vinga, de Pollença renim festa aquest dissabte. Mos oblidem de res important per afegir?
1: Jo crec que mi hermano ho hem dit tot. Jo crec que... Que no s'hagin apuntat, que se vagin apuntar, que a nosaltres mos dona... molt de gust i molta tranquil·litat poder veure que el que fas agrada a la gent i participa, i bé, que mos veurem dissabte allà en un passeig Saralegui, la cursa aquesta, i que després festa i el que dèiem, l'any que ve després ja veurem què feim més endavant.
2: Per això que la gent sigui conscient de l'oportunitat que tenim, gràcies a l'associació Mitja Marató, de poder disfrutar d'atletes d'alt nivell aquí en el nostre poble, és a dir, poder compartir el mateix circuit i la mateixa carrera, crec que, no sé, passa molt poques bandes, crec que és algo increïble, i després donar les gràcies a en Jordi i a tota l'associació Mitja Marató de la feina que fan, que sense ells això no aniria enlloc, i que costa molt i perden moltes hores darrere, molt de temps, i a vegades no se valora o no se veu, però crec que se li ha de donar les gràcies, perquè sense gent com ell no se farien coses. Nosaltres, en Mateu i jo, només ajudam, apoyam, i en Jordi té molt de part de mèrit, igual que la resta de l'associació Mitja Marató.
0: Jordi? Jo
3: tenc el mateix mèrit que tota l'associació Mitja Marató, són 6, feim tot feina igual. Jo vull agrair a totes les empreses col·laboradores, vull agrair a tots els voluntaris, perquè sense ells tampoc no farien res, a tots els atletes que venguin a disfrutar, i també que la gent sigui conscient, el que ha dit d'això, que
0: en Tomeu,
3: que aquest espectacle no, a Mallorca, que jo sàpiga, no s'ha vist mai, i jo crec que és de veure. Malament no t'agrada estir tot a córrer, veure aquesta gent així com cor, tan magres, jo crec que val la pena veure-ho, i convidar tota la gent que vengui, i per la meva part res més.
0: Molt bé, i doncs moltes gràcies a tots tres. Molt bé, aquest dissabte, tant si corren com si no corren, anar a veure aquest espectacle valdrà la pena. Que vagi molt bé, molta sort.
1: Gràcies.
4: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
2: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
3: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
5: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
5: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, amb potar d'omàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença. L'estiu, un trampó formentor, fots artificials dia 2 d'agost, un granissat mesclat i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

l'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Molt bon dia a tots. Avui no han sentit un clinc, però molt bon dia a tots, benvinguts en el programa Món del Vi, com cada dimecres estem amb altres. Avui, amb aquest 23 de setembre, dia d'arrel a la biodinàmica. Serà dia d'arrel, vam començar ahir, i acabarà avui a les 11 de la nit. Anem alerta demà de matí, bueno, som molt de matiners, perquè el nòdul, a partir de les 11 de la nit fins demà matí a les 8 és nòdul. A l'hora de cuidar les vostres finques, anava alerta. Teniu en compte també que serà després entre flor, a partir de les 6 de matí serà flor fins a divendres a les 9 de la nit i entrarà fulla. En aquest cas, fins dissabte, que tornarà a ser arrel, fins a les 10 de matí, i a les 11 comença fulla una altra vegada, que serà tot un diumenge de fulla. Com vos recordaré, no és un moment oportú de fer trasplants de cossiol a la terra. Això va acabar el dia de nou, dissabte va acabar, i haurà d'esperar fins precisament aquest divendres, dia 2, que comença a partir de a les 11 a l'arrel. És a dir, que malament el calendari nostre de la biodinàmica diu que el favorable és que comenceu a trasplantar a partir de les 11 de la nit, millor que ho fes el dissabte. Dissabte seria fulla, però a partir de les 4 del matí és flor. Per trasplantar tot aquest cossiol de flor, mira, ho teniu molt bé. Ja sabeu, si teniu qualque dubte o que voleu demanar qualque cosa, sabeu el meu correu, videoforum Vintoni, podem entrar en el meu Facebook, en campana Món del Vi, i allà això de ser qualque informació o ajuda a l'hora de fer aquest canvi de cossiols. Sempre ens referim de passar del cossiol a la terra, no de sembrar dins un altre cossiol. Això no és, de sembrar a la terra. Molt bé, amics, avui tenim un programa també, com sempre, cada dimecres, són especials. Però avui encara va més, perquè tenim... ja fa estona que no fèiem vins casolans, que vins casolans, i a més són de Pollença, que també la darrera viatge els de fèrem eren fora de Pollença, que pit pot atracar molt de Pollença, no? Mirau, si mirau una miqueta... Fer vins a la casa és una activitat molt apassionant, que te connecta amb una tradició mil·lenària. Això, com és normal, cadascú ja parlant hasta de la Bíblia que feien els vins. I a més, te permet també poure gaudir de la teva pròpia creació. Ha de tenir un que el fan, quan els se mouen, diuen, això és que bo que vi que he fet jo. Això, és algo, també, que és molt de valor. I aquí la veritat és que en el nostre municipi, per no dir tota Mallorca, n'hi ha molt de grups i particulars que elaboren els seus propis vins, que l'han, com he dit, de la casa, de les seves pròpies vinyes, o si no es compren el rem o altres, amb mètodes que la majoria són artesanals, no? O sigui, la premsa manual, o simplement n'hi ha qui ara, jo n'he vist, que pitgen els peus, i són tots. Amb això la que no veiada no hi ha moltes a les varietats, la majoria els de mescla són tot el que troba, no tenen selecció, i diríem que sí que n'hi ha d'altres que ho fan, que els elaboren com a monovarietals, que ja són, diríem, una miqueta més de gamma, no? La fermentació, la majoria se fa d'imbarrals, que coneixem de vidre, que algun arriba en un depòsit de ser inoxidable. La majoria tenen pas sulfurós afegit, si n'hi ha qualcun que n'hi posa més, després el pròxim any n'hi posa menys, i de veritat, vos diré, personalment els resultats molt sorprenen dins de la qualitat, tant ballada delicats aromes i fruita, i la majoria a ballada l'estal de morar sorpresos. Aquests vins se consumeixen en família, en grups, entre grups elaboradors, i, clar, normalment dic que no se poden portar a la venda, són parells, no estan a l'abast, només si volen regalar qualsevol botella, o els beuen amb ells, perquè, clar, vosaltres sabeu que dins la normativa de la venda de vi hi ha moltes coses, hi han de tenir molts permisos, i això permet ser un vi exclusivament només per beure entremig i, lògicament, si volen convidar qualcú. Bé, avui, com ho he dit, Vols aturar amb a Pollença. I ja m'havien parlat, que hi havia un grup d'amics que encabeçats sempre per un ideal de Can Sucré. Jo dèiem, no, aquí té nom, això, Can Sucré, ja, perquè no és sucre, sinó és sucre, eh? Que feien vi propi i a les taules me deien, no, jo no he parlat, això. I al final jo ja tenia ganes de que un dia tenia un poquet d'avui del nostre programa que volguessin venir i expliquem-nos, i avui s'ha complit i tenim en Vial. Bon dia, Vial.
1: Bon dia i gràcies per la convidada.
0: Bé, Vial, tu, ja sé que ve molt a la ràdio, però en el món del vi, a la primera viada que ve.
1: Exactament, no hi he vengut mai. I doncs, gràcies per la convidada. No?
0: Benvingut, a seguir en aquest programa del món del vi. Vial, i a més, Vial ha vingut acompanyat, perquè no és en Vial, no entendre quin és aquest, no és en Vial, jo fa tot, ell fa tot posar la finca i altres coses, però no fa tot, no? Però tenim també un que mos acompanya, que és José Mariano Escalona Lorenzo, té molt de nom, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bon dia, bueno, aquí però tenim un peso pesado, atenció, perquè és un director de l'investigació d'agroambiental i economia de l'aigua, Departament de Biologia de la Universitat, és professor titulat de la Universitat en Bari de Producció Vegetal i, a més, en Biologia i Fisiologia de la vinya i altres cultius lenyosos, també, en aquest cas, no? I, a més, també sabem que ocupa el lloc que està abans de l'Hipòdrom de Medrano, el nostre gran amic, sempre del món del vi. Molt benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Pepe, benvenido. Si mos entens, mallorquí,
2: sí, mos entens. Sí, no, no hi ha cap problema.
0: Escolta, jo, de veritat, estic molt content de tenir un personatge com tu, que molt valiós dins del nostre programa, perquè ara, en aquest moment, jo t'hauria fet una entrevista tot sol amb moltíssimes de preguntes que han quedat sempre, que mos queden a l'aire, sobre moltíssimes coses que circula dins el món del vi, unit sempre a l'agricultura, perquè això està afegit a l'agricultura. Bé, vos presentaré la taula. Avui tenim la Francisca Nadal, la nostra tastadora.
3: Hola, bon dia.
0: Francisca, en Guinxos Alans. Francisca també és viticultora.
3: També. No, també petitona. Yeah, som però, petitona, però bueno, és sempre, una cosa que m'agrada molt.
0: Sempre, avui estem...
3: Amb vins, el que nosaltres solen fer, el que dèiem que és Alans.
0: Exacte, i amb un dia d'arrel ja veurem, aquí sempre. I també tenim la Norma Mario, bon dia, Norma.
4: Hola, buenos días.
0: La Norma també és l'encarregada d'ornar molt el nostre programa, mos farà un poema després.
4: Gràcies per compartir este moment.
0: Sempre amb tu. Bueno, hem de començar per en Vial, no? Vial, tu ja saps les preguntes que jo m'han fet. D'on ve l'idea d'entrar dins el món del vi d'aquesta manera, d'elaborar vins? Com va néixer?
1: Bé, això és una coralla de fa moltíssims anys. De fet, nosaltres l'estiu passat vàrem complir 20 anys de fer vi, 20 anys de conèixer en Pepe. I jo, començarem. Nipòlit Medrano va ser professor nostre a l'institut, quan nosaltres anàvem a l'institut.
0: Sí, sí.
1: I va ser un professor que jo crec que molt va marcar a tota una generació, per això n'hi ha bastant de amics meus que van acabar fent biologia.
0: Sí.
1: I just després, perquè varen continuar fent coses, jo li vaig fer qualque cartell per qualque jornades internacionals de fisiologia vegetal i de coses d'aquest tipus, i sempre varen continuar tenint relació. I jo sempre a Nipòlit li deia, tenemos que hacer vino, però d'aquestes coses que xerres
0: i no fan
1: però
0: mai.
1: Que no arribes a arribar.
0: Bueno, el tampoc devia tenir tant de temps. Quan
1: no, imagina't, era quan s'ha muntat aquesta història, no, aquest departament... I de fet, aquí vendrà aquí quan entra en Pepe. I hi ha un moment determinat que 10 amics van dir, ara és un moment, han de fer vi. I jo vaig anar a parlar amb en Pepe, aquí a Magdalena tenen una casa en Ubarquerès, i vaig anar a casa seva, i vam sopar junts i tot això, i vaig dir, mira, volen fer vi, i ara sí que anem en sèrio, tenim tot bé, tenim tot per comprar els equips, tota aquesta història. I Nipòlit m'ha dit, mira, Vial, jo vaig superliat, vaig liadíssim ara mateix, però ha arribat a la universitat no fa moltíssim de temps, un al·lot, que més o mancos de la vostra generació i que és enòleg que està especialitzat en vi i tot això, i jo crec que seria ideal per començar aquest projecte amb vosaltres. Molt va aparèixer una superbona idea, molt va presentar I a partir d'aquí
0: ja va l'amistat.
1: Va començar
2: l'aventura.
0: L'aventura. Bueno, va l'aventura.
2: L'amistat també,
1: L'amistat també. Hombre, per suposat, tot.
0: Hem de dir que van tenir sort trobant-lo, també.
1: Una sortada. I més, també, generacionalment és important, perquè
0: clar.
1: No vulguis, si el moment major és una altra història. Això fa que l'amistat i el feedback sigui molt més...
0: I a més el va volar. Que també és important, perquè jo dic, no, jo tinc feina, ja està, no?
1: I això, abans havíeu demanat, Lola, perquè se diu perseverança, és perquè amb un dels socis, un Joan Miquel Ramírez, va anomenar a Argentina, que hi tenim família, i vam fer un viatge així per l'Argentina, i va anomenar, en vez del que fa tothom, que és el Sant Paravall, cap a la Pampa i tot això, nosaltres vam pujar per amunt. Va anomenar a Córdoba, aquí tenim família, i després van pujar per amunt fins a Cafayate, que és una zona molt vinícola, important i tot això. I a Cafayate, davant bodegues Echart, que és una de les grans bodegues d'aquella zona, varen veure un espai increïble, meravellós, en runes, que era una antiga bodega preciosa, però així com un decorat d'una pel·lícula d'en Visconti. Tenc unes fotos xulíssimes, no? I però estava completament esfondrades les teulades, hi havia un pati preciós, però tot en decadència, i a l'entrada posava La Perseverancia.
0: Ostres!
1: I era fundat, perquè vam parlar amb un net d'un propietari que ho va fundar, era un català que a principi del segle XX s'havia anat a Argentina i havia fundat aquestes bodegues. Segur que varen tenir presència, que varen ser importants en el seu moment, però veien que hi havia sigut brutal i s'havien desaparegut. I amb en Joan Miquel, quan vàrem veure aquest espai, i com que ja teníem, això era el 2004, vàrem començar el 2006 a fer vi, com que ja duien la coralla aquesta, vàrem dir, ostres, un nom és perfecte, perquè una cosa que fas entre mig, que no ho fas a nivell professional, el que necessites és perseverança.
0: Molta.
1: Perquè si no és molt fàcil que se dispersi i que desaparegui, no?
0: Sí.
1: I m'ho va aparèixer, traduït en un català, en aquest cas, perseverança, un nom.
0: Molt acertat, està molt bé. També implica aquesta paraula d'implica paciència darrere, no?
1: Absolutament.
0: Perquè has oblidat la cavalta d'això, no? Avui no t'has oblidat bé, però l'any que ve potser sí. Ara ho hem fet això, l'any que ve ho millorarem, etcètera.
4: Persevera i triomfaràs.
1: Sí.
4: És en Salta, ¿verdad?
1: En Salta.
4: La província de Salta, 1.800 metres d'altura de muntanya.
1: Sí.
4: Són vinos molt bons, sí.
0: Sí.
1: I quan vàrem, tot d'una, vàrem començar amb en Pepe, és a dir, ens vàrem presentar, etcètera, el primer que penses per l'ignorància de quan tu vas començar una cosa però no tens ni idea, malament siguis un bevedor de vi i t'agradi el vi i tota aquesta història, el primer que vam pensar és vamos a sembrar vinya.
0: Hombre,
1: fa 20 anys, com ara, que les finques se perden, vull dir que no tenen res... El primer que penses és, vamos a sembrar vinya, està igual. I en Pepe, jo crec que és la cosa més encertada que mos ha dit en aquests 20 anys, és en Mallorca sobre uva. Vamos a comprar la uva.
0: Molt bé.
1: I té tota la raó d'aquest món, perquè nosaltres som aficionats, no som professionals. I una vinya, que els primers anys en varen dur una vinya a la colònia Sant Pere davant la mà, és molta feina. I si tu tens una altra feina, és a dir, que no siguis un professional d'això,
0: no li pot dedicar
1: el temps.
0: I això vol temps.
1: Jo crec que això va ser la gran aposta d'en Pepe.
0: De la idea que vosaltres teníeu, la millor, perquè a més jo li veig moltes possibilitats, ara en parlarem després, perquè pots cercar el que a tu t'agrada, realment, no?
1: Nosaltres fem vi d'autor. Mai és igual.
0: No, està bé.
1: Cap any és igual, precisament per això. Perquè potser un any, un rem que està bé és un manto negro, però un lloc que ve davant és un quillet, és un...
0: Sí. Això, hi ha un avantatge que potser el celler que té les vinyes li ha anat malament, ha de jugar molt perquè aquella anyada li vagi bé i la pugui ser correcta, i vosaltres podeu triar, per exemple, un manto negre d'una altra zona que hagi estat molt bé, és molt bona idea. A més, també, Pepe, ho vaig recordar molt bé perquè l'altre dia jo em vaig quedar sorpresos, me parlaven de la príncipe de... Quantes vinyes teniu a Mallorca? 5 o 6? Vaig dir, 109. I van quedar freds. Com pot ser? Mai d'on estan metides? Qualsevol lloc que són. Però n'hi ha 109. 109 reconegudes que se poden vendre, però una tira més que fan vi, jo no vull dir com vosaltres, sinó que en fan vi i el venen i totes les coses també n'hi ha. I la quantitat de vinya que s'ha de cuidar, que això, però jo sempre he dit que ha estat una per Mallorca i per totes les illes. Veure la verdor que tenen la vinya, això l'ha salvat, perquè ara del que veríem seria un desert i cases i desert, per exemple, no? I a més, ens ha impulsat a un món de la viticultura de primer nivell, perquè nosaltres ho sabem aquí, que tots els nostres cellers tenen vins de, que se poden posar, s'estan en el pòdio, de vora molts que tenen preus que ja no es pot pagar, i els hi són, i a més amb una qualitat que ja sempre he dit que si els cellers poguessin disposar de més d'on ve de fer màrqueting serien rics, perquè també dins del món del vi, com totes les coses, allà darrere que els han de conèixer, l'han de promocionar, han de cercar les persones adequades, has de serrar d'ells. Jo sempre us ho dic en els cellers nostres, que serrin bé o malament, però que serrin de valtre. No digueu, en un concurs s'haurà de presentar tots, perquè si no guanyes, no per res si guanyes, però si guanyes, diran, oh, feia vi, no ho sabíem, que això, no creguis tots els consumidors de Mallorca, saben on són tots els cellers, ni saben quin fan, realment. Si, jo vaig fer una petita aquí a la Fira de Vi, vaig fer una enquesta, quantes de cellers coneixien, no passava la mitja dotzena. Molt tres o quatre, no, molt d'aquí no els reconeixien ni sabien que existissin. No? O sigui que, primer, molt bo. Ara també, bé, a l'hora de acceptar aquesta reta, tenien tots aquells que deien que això me'n sap fer vi, però me'n fas de vinagre, ho té clar.
5: No, mira.
0: Per l'empleo tot dur.
5: No, era un reto, realment era un reto per una raó, perquè, claro, tú te juntas con unas personas que nunca han tenido experiencia en elaborar vino
0: y van a ver vino
5: que, claro, que confían en que va a salir bien y que tú haces todo lo que puedas para realmente pues que la cosa vaya por el camino correcto, pero claro, hay muchos momentos en el proceso de elaboración en la que tú a lo mejor no puedes estar físicamente llevando la cosa y tienes que intentar transmitir aspecto clave del proceso de elaboración para que tus amigos puedan estar ahí y puedan seguir y sobre todo puedan disfrutar del proceso de elaboración.
0: Exacto.
5: Y la verdad es que desde el primer día eso se cumplió.
0: Van a ser prenents.
1: Pero también reímos mucho. Yo me acuerdo.
0: No, es importante.
1: Por ejemplo, primers anys, les botes que varen comprar i varen ficar, clar, si tu no has fet mai vi, tu veus un producte acabat, no? És com que tu veus una paella quan està acabada, la paella.
0: Exacte.
1: Però quan tu veus un procés de fer-lo, per exemple, varen ficar el vi dins les botes. I varen anar en un mes i mig, varen fer la quiata, i nosaltres dèiem, una locura, això tot, només hi ha, aquí només hi ha fusta, això. I en Pepe deia, tranquils, no, que això és
0: la paciència.
1: Tot això ho vas d'aprendre, sí. Perquè tot això tu no ho saps, és com que tu provis una paella mig fer, i diràs, això només t'he hagut de provar mai, o hagut de del que sigui, saps? I tot això és un aprenentatge que és molt guapo.
0: Molt
1: guapo. I jo crec que també el que sí que es va, és que en Pepe, supos, va de dir ell, però se'n va donar compte que nosaltres estàvem per la feina, és a dir, que nosaltres estàvem per la labor de...
0: Se nota, ja, si hi ha vi que eren quatre perduts, jo no es volien veure vi, mira, escolta. De fet, hi ha una cosa que m'agrada molt, que és tot que rol dels mans. Tot, tant el que és coi, mirar, el rem, sobretot aquests aromes que hi ha en el moment que està tant fermentant com el fas, i després anar cercant aquell punt d'òptim per quan és bo treure-lo de la bota, que això jo sempre que m'ho m'encanta, quan vaig a qualsevol celler, el que m'agrada més és tastar de la bota, perquè és un altre món, no té res a veure en res del que ens tenim quan està allà dins botella, és un altre món. I allà, i després jo veig els anòlegs, ara ho has dit molt bé, que passa molta pena, i jo sempre els dic, en aquests anòlegs que duen 7 o 8 o 10 vinyes, com ho feia vosaltres? És a dir, d'on ser com vosaltres, jo dic, escolta, has de buidar aquesta bota, per dir que no bulli, perquè ell no pot ser, ha d'anar a cercar, perquè després li diuen, escolta, que vino, com volíem, perquè jo també, aquí està.
1: El que deu passar és que cada bodega, en aquest cas, com nosaltres mateixos, hi ha responsables sí, són que han d'executar de,
0: no,
1: que
0: no, però clar, aquí els equipollants s'han entengut, tenen noles que venien de França, sí, que venien cada 15 dies o 20 dies i havien deixat feina preparada perquè la fessa, no? Tant per cuidar la vinya com per la que seria l'elaboració. Important, una cosa important, a l'hora de triar el raïm, qui és que s'encarrega? Pepe. I vas a totes les cellers? Te volen?
5: No, no, no. Bueno, a ver, como después de tantos años...
0: No, però diran, molt triat, que això.
5: No, no, que va, que va. Bueno, visitas, llamas y
0: ves
5: un poco cómo va esta finca, esta otra y tal. Y conoces un poco la idiosincrasia de cada situación, de cada pallés, de cada viticultor, de bodegas que a lo mejor producen uva y no elaboran toda la uva que producen.
0: Sí,
5: entonces, bueno,
0: sobre, o sea,
5: hay un mercado...
0: Ya,
5: y bueno, y como total, nosotros tampoco compramos mucha uva, no generamos una interferencia en los negocios, vamos a decir así, del viticultor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como también me tiene un poco de cariño algunos, o yo creo que la mayoría, pero bueno,
0: vaya, no es raro, porque, si son pepes,
5: pues ya. Bueno, pues siempre si nos pueden dejar un rinconcito bueno de uva, nos lo van a dejar, ¿verdad? Y entonces, pues mira, pues ahí vamos luchando cada año, pues efectivamente, como decía Biel antes, cada año pues vamos fijándonos más en una viña o en
0: normal,
5: otra, y
0: normal.
5: Vamos haciendo.
0: ¿Y quiénes son las tragadas de Mallorca? Que digas, tengo una zona que la mayoría de RIM...
5: No, bueno, esto es... El viticultor manda mucho. Es decir, no es una cuestión de una zona u otra zona, sino que en una misma zona hay viticultores que son excelentes y que hacen un trabajo magnífico en el manejo de la viña y otros que no tanto, ¿vale?
0: Sí.
5: Y entonces, pues al final los resultados de la uva pues cambian mucho en función del
0: sí.
5: viticultor.
0: Cuando...
5: Lo que pasa es que sí que es cierto que en diferentes zonas pues hay variedades de uva que se comportan mejor.
0: Entonces,
5: si yo estoy por la zona de Vinisalen, pues yo sé que me tengo que ir a buscar un buen manto negro, por ejemplo. Si estoy en la zona de Felanitx, me iré a buscar un buen Callet.
0: Sí.
5: ¿Vale? Si estoy... Si quiero complementarlo con alguna otra variedad, pues bueno, pues ya la busco en otros sitios. Alguna variedad blanca que pueda ser de interés. Ahora vamos a probar hoy, no sé si me puedo adelantar o no, pero vamos a probar un Giro Roche, por ejemplo. Entonces, bueno, es una variedad que hace años que ha entrado. Pero...
0: ¿De Hipólito?
5: No, que el Giro Roche es una alta, pero vamos.
0: Pues felicidades.
5: Que también nos gusta pues ir a variedades un poco más peculiares, que no sea un vino estándar, ¿no?
0: Però, Pepe, jo això ho trobo una feina molt delicada, perquè sobretot cada any que les baremes són diferents, sobretot en guany, que jo vaig fer un programa de baremes totes les illes, per tot, me recordava que Formentera i tot, havien tingut una pluja enorme, que aquí no va ploure, i havia canviat, era totalment, havia traçat. O sigui, trobar la varietat que correspon, que te pugui agradar, és una feina cuidada, el conservant en Pepe, que això...
5: Sí, bueno,
0: no has d'anar a mirar res, no, cuidado.
5: És verdad que anys secos a les varietats mallorquines les encanta. Los años más secos y más duros es cuando se comporta de una manera más expresiva. Y cuando no, pues bueno, tienes que buscar otras alternativas. Entonces, bueno, ahí estamos.
0: No, de totes maneres, jo t'ho deia en això, perquè després de provar, per exemple, la Giro Roche, m'ho han donat compte que la part del pla és diferent de la que la part de la muntanya. És molt diferent. I tampoc no és ben igual de la part de vora la mà que més cap allà, no?
5: Hombre, l'altitud de la vinya marca.
0: Canvia.
5: L'altitud de la vinya marca, clarament.
1: I el mar també.
5: I el règiment de brises, i la climatologia és molt important, i el sol és molt important.
0: No, però... Si alhora, no, no el mateix que un fa les vinyes, de feia seva, i més o manco ja els de conèixer.
5: Ja, ja.
0: Però que tu hagi d'anar a cercar, ara m'anirà a cercar un Giro Roche de Nipoldi tot que el té, allà enmig, que no arriba a la mà. Llavors m'anirà a cercar un de la mà. Cuidado,
1: que... I que després, que a nosaltres mos ha passat, jo me'n recordo un any, és a dir, teníem un manto negre a Vinisalem, dimarts en Pepe va anar a veure-lo. Espectacular. Va dir, divendres vermarem. Dimecres va ploure. Divendres, el 80% estava botrític.
0: No, però, no, sí, això...
1: Això
0: bueno, amb aquest to...
1: És increïble.
0: No,
1: és
0: dir, però passa.
1: Dius,
0: Sí,
1: això... Tu quin via tot? O sigui, això ja...
0: Quin via, no, ja, un mes de setembre ja fem onda, però el mes de setembre és horrible per tots els viticultors, perquè també miren si plourà i n'hi ha xestit tantes, per si a casa. Bé, això sí que... lògicament, els vostres vins no són ecològics, perquè si heu de triar tantes vies...
5: Marcun és...
0: Sí, però està més clar.
5: Marcun no. No, depèn.
0: Has pensat que el teu viat de Pepe de fer-ne un, si ho sigui?
5: D'ecològic.
1: Aquesta, eh?
5: No, no, exactament.
0: Bueno, ja no, tenim una.
5: Avui provarem ecològics.
0: Ja en tenim una. I la biodinàmica, te ho mires?
5: No.
0: No ho mires. No, a l'hora d'elaborar...
5: No, no, no,
0: perquè a l'hora de fer el botonatge, a l'hora de fer canviar de bota...
5: No, no, va. Perquè tampoc... A veure, si jo estuviera cada dia en la bodega no, i treballant...
0: Ara ja se queixa, ara ja se queixa.
5: No, no, no, a vegades és impossible...
0: Bueno, de totes maneres, Pepe, avui ho trobarem, perquè avui és dia d'arrel.
5: Ja, si
0: alguna cosa per aquí més, perquè tots ho vins...
5: No, és interessant el món de la biodinàmica.
0: Si són biodinàmics fets, que n'han tingut moltíssim, de biodinàmics, sí que s'han de respectar molt el dia perquè s'ofereixen molt. Vosaltres que no són, podríem dir convencionals, que són vostres, per dir que altres coses no, també s'ofereixen, perquè no vol dir que el viticultor, sense voler, hagi fet bé, que es lliurarà un dia de fruita, pot el·lò també un dia de fruita, i coïn-lo sense voler un dia de fruita, i coincideixen aquestes fruites, i si tu trobes un dia que és negatiu, te dona negatiu en aquest moment, eh? En aquest moment. Oh, si no, és positiu. Diu, no pensa mai que tenia tant de fruita. Jo no som ecològic, bé, els vins ecològic no té res a veure. El que influeix molt és, saps que la biodinàmica és una cosa molt antiga, no ho han inventat nosaltres, el fet de la lluna. Hem tingut molt de vins biodinàmics i molts tractaments a la biodinàmica. I d'aquesta vegada, mentre nosaltres fèiem experiments, i m'ho donen en compte que s'ha de tenir en compte això... més feina te poden donar, Pepe, si vols, perquè s'ha de tenir en compte. Sí, perquè podries...
5: Farem un estudi rigorós i científic.
0: No, no, si tu pot coincidir i que el dia pot saber que el digui el coent en el calendari, que sigui dia de fruita, que, la, que el cuidador tingui idees d'ecologisme i biodinàmica damunt, va bé, que farem un monovarietal i el posarem a part i el tastarem només a els dies... que són favorables, menys que pa. Ja els està un altre dia i que no ves.
1: Sí,
0: no la diferència.
1: Però després te pot passar, que el que m'ho va passar crec que era l'any passat, que havien de vermar dijous, crec que era, i el Pepe m'ho va cridar i m'ho diu, demà donen aigua a torrentades. O vermam demà, no, perdona, passat demà d'una aigua torrentada, o vermant, vermant demà o no sabem si vermarem. I a col·la cuita vàrem haver d'anar a vermar i ja hi pot haver
5: una plena
1: luna, o el que sigui.
0: Bueno, no, un moment, jo això ho vaig demanar a l'especialista de biodinàmica i no és tan greu, eh? Perquè aquí nosaltres tenim Can Feliu, que és un biodinàmic en segell de Meter, mos ho diu, eh? No, que, tu ho pots fer, pots anar, però el que passa és que el tractament després sí que li has de fer en dia de fruita. Per exemple, si tu el tens i el pots conservar amb fresc tot el raïm, demà és fruita i demà, no ho farem avui. El que fa en Carles, no pot fer en aquestes coses. Quan és nòdul, quan és un eclipse, ell no pot anar ni a la vinya. Bueno, no hi va. I llavors hi va fent demà i cull i fa totes aquestes coses, però si seguim en aquest procediment. No, ja sé, Pepe, ja. Este hombre, ara és que m'ha
5: d'agafar.
0: Ara és que m'ha d'agafar.
5: Des de la perspectiva de la ciència és una mica
0: ja sé
5: difícil
0: que,
5: de
0: no,
5: creure.
0: Ja sé, a més ara no hi creu. Vull dir, ja, però, no hi creu, però en aquesta taula ho va provar. Bueno, aquí estem parlant, aquí estem parlant d'una producció de tots els vins que feis. Perquè no vols que en feim més, no, també, però, què feis?
1: Nosaltres fem més o manco unes 3.000 botelles.
0: Ah, no.
1: Cada any.
0: Està bé, no. És una producció familiar total i està bé.
1: Però no són barrals, no.
0: No, no, no, no. No. L'elaboració, com ho feis?
1: Absolutament curada.
0: Tipo, però què feis? Bé, el rem el anava a cercar. Com el duis?
1: El rem, el vermant naltros.
0: Però com el duis?
1: El duim a dinquenastros.
0: Però fresc, transportat...
1: No, anem prest, i això ho dins...
0: A veure, dins... però s'ha aprofitat la frescura...
1: Sí, exactament, però no... No,
0: no, no, no duim un camió frigorífic,
1: no,
0: i
1: no, no,
0: això,
1: tenim, no,
0: molt bé.
1: No,
0: no,
1: bé,
0: no. Arribau...
1: Arribam, tot d'una se...
0: Això on ho feia?
1: A Can Sucre, a Can Sucre.
0: Oh, la finca, a Can Sucre.
1: Tot d'una se processa, se tira dins depòsits d'inoxidable...
0: Sí. I ja està.
1: De 1.000 o de 1.500 litres.
0: I llevadures, hi afegiu? No. Les mateixes llevadures.
1: Exacte. Sempre les llevadures
5: tots,
1: naturals.
5: Tots,
1: tots, tots els vins.
0: I allà què fa? Li feu el botonatge, segons i molt. Clar,
1: cada dia, manualment,
5: refredam,
1: això sí. Això ho fem amb els humits. De matí i hora baixa se va a bossoquetjar.
0: Amb una cuera ja.
1: No, amb un, com una massa, com una cosa, sí. Posa-la un poc a pell i, sí, i el mous 5 minuts, o a fi que tot se torni...
0: Està bé que col·laborau tots, això.
1: Sí, sí, sí. A més, això mos ho partim.
0: No,
1: el vecchio vespres, això ja he anat dient un poc, però bueno, ho seguim fent, aprofitam i sopam junts. És dir, perquè normalment de matins, com que és mitja hora, només hi va un a fer-ho. Però en canvi el vespre aprofitam i, mira, avui fareu sopar jo, soparem de llampulla, que ara és el temps de llampulla. I
0: tots que poden venir... No facis ja, no sé si hores...
1: Bé, el que proposa, el que proposa, el que s'ha d'encarregar, el que diu el que heu de fer, no? I res, i després quan t'ha fet que va la fermentació, doncs el prensam...
0: Sí, el prensa...
1: Premsa manual, però una premsa d'aquestes de 50 quilos de...
0: A mà, eh?
5: Sí, sí, sí.
0: I premsar, vol dir com ho de premsar?
1: Allà és, la premsa, sempre.
0: És important, sempre. La premsa ha de ser...
5: és a mà.
0: No, jo, no però volen treure més...
5: No, clar, diu, no, ja està bé, ja està bé.
0: Ja està bé, ja està bé. Bona rapa.
1: No, no, tot això... Tot
0: està
1: això,
0: bé,
1: tot això,
0: molt bé, sí, bien, sí, molt bé. I al final després ho embotellau, voltes bueno, mateixos.
1: I després, quan t'ha...
0: Ah, això és
5: un tema. Sí, no, però vamos,
0: farem no, després...
5: Està bé, està bé.
0: No, també, després, quan m'ho digui de cada un, com ho fa, ja m'ho farà un resum. Però l'important, tu,
1: no,
0: és
1: després,
0: que el des... grup de mig, és
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí, sí,
0: a posar el dins de dipòsit, i va a tonar...
1: Això acaba de fer... Fa la malolàctica dins el depòsit, després desfanyam, llevam un fang i canviem de depòsit... En Pepe s'ha de sulfidar una mica, sulfita una mica perquè no se'n vagi, i després queda un temps reposant fins que ja entra a dinbota, si ha d'entrar a dinbota, perquè, per exemple, aquest, que no el provarem, però aquest també n'endull,
0: sí, com no un té claret, aquest, ja.
1: Això només és un, només és un passat per inots, és a dir, no té bota.
0: Sí, ja.
1: O després pot ser que passis un parell de mesos dinbota, que és aquest que nosaltres li dèiem perfum, o... ja estigui quasi un any a dinbota i és el que nosaltres li diem.
0: Quants vins feis, en real?
1: És que depèn de l'any. Depèn de l'any. Hi ha anys que perfum no en feim.
0: Sí, depèn de la que trobau.
1: I de com veus ho vi en un moment de decidir el que se fa.
3: Una pregunta que vull fer. Batonage no en feis?
5: No, lo que pasa es que, mira, este vino que vamos a tomar, el blanco...
3: No, el de Giro Ross.
5: De Giro Ross, ahí sí que hemos hecho crianza sobre vías durante 4 meses.
0: Ah, bueno.
3: Se nota.
0: Sí, y... ¿tienes botes empleado?
1: Botes de roure francés.
0: Alier.
1: Són mig torrades.
0: Mitja torrada.
3: Sí, esto este... Ja ho volia demanar.
0: Les tapes són iguales.
5: Sí, són iguales.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno,
4: també. No estàs vino patero.
0: Ja basta el que costa.
1: No? Sí, sí, sí. No. Jo crec que un poquet la gràcia del que té el nostre vi és que és com si fos una bodella, normal, com si fos un celler normal
0: no,
1: i volent,
0: no,
1: però l'única diferència és que nosaltres no el venem perquè el fem per nosaltres.
0: No, però, si no, però s'ha de fer ben fet.
1: Però
0: no?
1: Tot, jo, si sabeu, des de les botes, seguim per les botelles,
0: ja
1: per
0: el tipus
1: de botelles, per les càpsules, per el disseny de l'etiqueta, per el taps...
0: No, jo la més important és que s'ha notat el que hi ha de dins.
1: Després el que hi ha de dins. Però, no? No, però vull dir, que sempre, no, des de l'inici, varen tenir la pretensió de fer un vi que tu tampoc hi dur a un lloc que no te coneix ningú, o posar-te amb la taula, i que se pensava que era un vi que t'havies comprat un lloc i que hem d'estar pel lloc, que jo crec que és la cosa més guapa que te sol passar, és que la gent digui, ostres, i això què és això?
0: No, molt bé. I el disseny de les etiquetes?
1: És també fet nostres, en aquest cas és fet d'en Vicky, en Vicky és la dona d'en Joan Miquel Ramírez, d'aquest amic que va anar amb ell a Argentina, i ell tenia una empresa de disseny a Madrid, perquè ell vivia a Madrid, i va fer aquest disseny, que jo el trob molt guapo, que també té ho seu per aquí.
0: No, hi està molt bé.
1: Ho seu per aquí. Les etiquetes se posen manualment, Per lo tant, si tu fas una etiqueta que sigui rectangular o quadrada o el que sigui, és molt fàcil equivocar-te. En canvi, aquest ovaloide desequilibrat
0: no, però també,
1: fa
0: no,
1: que,
0: no,
1: primer, però... li dona un punt molt guapo, de dinàmic, sí. I al mateix temps, si t'equivoques, sí. Perquè també hem de dir que el marge de la gent que som socis d'Uví, com... perquè això també es forma part de la grandesa, nosaltres recorrim molt als amics que te venen a ajudar, i quan t'han embotellat, te ve gent embotellat i posa etiquetes, per exemple, i potser no n'ha posat mai, però ha de ser una cosa que sigui fàcil, posar les etiquetes i...
0: I això que du en lletres? Bueno, com a J, P,
1: exacte,
0: B,
1: això,
0: P...
1: Això ve a ser el tipus de viques que ha d'un. És a dir, nosaltres en negres feim 4, que seria, començaríem per un bàsic, sí. Que és una B,
0: sí.
1: I després, és a dir, bé, una lletra o unes lletres i un número.
0: Sí.
1: Un número és l'anyada.
0: Uh-huh.
1: I la lletra vol dir bàsic, que passaria aquest, un bàsic 23, això vol dir que és un inox,
0: sí.
1: Un vi que només ha estat en inox,
0: per...
1: de l'any 23.
0: Sí, sí.
1: Després tenim un perfum que és una P, i que el provarem, que és un P22, en aquest cas és un vi... el que vendria a ser un roble, que se diu, és a dir, un vi que ha fet una passada per botes d'un 3-4 mesos,
0: uh-huh.
1: I l'any, una altra vegada, en aquest cas de l'any 22.
0: Ja.
1: Després tenim l'R,
0: sí.
1: Que l'R és de l'any 22, igualment, per tant, sí. Podrem veure l'evolució que hi ha de només fer una passada curta a segon reserva, i és l'any 22 un reserva, que vol dir R. Uh-huh. I després tenim que aquesta, la veritat és que en fem poques ballades, és un gran reserva.
0: És l'estrella de la botella.
1: Moment,
0: gran reserva, que suposo que en teniu, i els aneu tastant tant en quant.
1: Però
0: de la gran reserva...
5: Però bueno, la determinació de reserva, gran reserva, és com per nosaltres. O sea, no,
0: però la curiositat sempre és bona.
5: Penseu que reserva, gran reserva, són, vamos a dir així, nombres que estan protegidos per a uso exclusivo de vinos de denominación de origen.
0: No,
5: però sí que està bé aclarar les coses.
0: No.
5: Entonces, nosaltres, pues bueno, pues nos apetecía poner la R i la GR.
1: I perquè, en un mateix temps, és la mateixa manera de fer-ho. Això és un vi que ha estat 2 anys a dins bota i 3 dins botella, i aquest ha estat un any...
5: L'equivalent de la gran reserva.
0: De totes maneres, jo dic, per curiositat vostra, fins on arriba la gran reserva. És a dir, si fa de 2000 que te feis, si ten, quan d'any fa que feis 20?
1: 20 anys.
0: Deu tenir de 20 anys.
1: En tenim, sí. Un celler té com a mínim una caixa de cada anyada.
0: Sí, això vol saber l'evolució. Sí. Sobretot la cadena sencilla, saber si ho tapa aguanta.
1: Sí.
0: Portant,
1: sí.
5: I magnums, també.
0: I magnums.
1: Bueno, mira, quant a la de l'any passat? De la magnums? O de la barrica?
5: Ah, sí, bueno, el último magnum que hemos hecho es un magnum que es que haciendo un repaso a las barricas, son 5 o 6 barricas que tenemos, identificamos una en la que el vino había evolucionado fantásticamente. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un embotellado
0: magnum, sobre todo
5: separado en magnum, y lo dejamos de guarda?
0: Sí.
5: Y todavía está de guarda, es decir, no, yo creo que pasarán 2-3 años y todavía no habremos casi probado.
0: Ya con el tiempo, ¿dónde no?
1: Això també és increïble. Jo crec que els aficionats, potser sí, però la gent en general, que hi pot haver tanta diferència d'una bota a una altra... Que és increïble, és que tots quan van provar van dir, és que no pareixia el mateix, era la bomba, i van dir, ostres, per què no feim 150 magnums només d'això? Clar, això ho poden fer, suposo, perquè són petits i perquè
0: no
1: ho poden permetre. Una bodega no se pot permetre prendre
0: nens. De totes maneres...
3: Bueno, totes les bodegues, perdona, Toni, totes les bodegues quan tenen... proven una bota a la que sigui i consideren fan magnums, indiscutiblement. Una cosa que volia demanar, les botes de quants anys els teniu?
1: Les botes màxim duren 3-4 anys.
3: 3-4 anys.
1: Estan saltejades en tres etapes.
3: Vale. Comenceu amb blancs, lo millor, i passeu directament...
5: Encara no fem blancs amb bota.
1: No, perquè blanc només fa 3 anys que en feim.
5: Sí.
1: Ens vam posar molt més
3: tard. Vale.
0: De totes maneres, sí, tenim vins molt especials amb això. Em diré només una cosa. Segons els estudis que han fet, un vi que dura més és el que està en doble mà, no? De 3 litros. Sí, claro. Pero fue 0-1 también. No, pero, punt de 5, yo decía.
5: Esa que al final tú juegas con el, no. la relación entre superficie bien, y volumen de tambor bien, con el volumen de líquido de lo que encierra la botella. Vale, pero, la eso. Evolución es más lenta cuanto mayor es el volumen. Ya,
3: exacto.
0: Bueno, Francisca, ¿ya estás preparada?
3: Bueno, más o menos, porque...
0: Comencem per un blanc, Pepe, mos contes...
3: Tres vins.
0: És un...
3: Fet de via.
5: És un, bueno. un blanc particular.
0: És un, eh? Bueno, li, és un blanc particular. Li deies oranys.
5: Oi, oranys, és una paraula. És un brisat, és un brisat.
0: Sí, per un color brisat, o el que li... Seria un molt de noms, aquest tipus. Va un temps que era una moda, ara ha perdut un poc, eh? Vull dir, perquè... Bueno, ara fa més brisat que oranys, eh?
5: Va, bueno, que... per nosaltres és una curiositat... Sí. Y una necesidad.
0: Vale.
5: por una razón muy sencilla.
0: ¿De variedad quién es?
5: Es Giró, Giró Ros. Este año, por ejemplo, hemos mezclado Giró con un poco de moscatel. Vamos haciendo cambios. ¿Eh?
0: Pero aquí bueno. es monumental de Giró.
5: De Giró, en aquel caso sí. Es un Giró. Claro, quien conozca la variedad Giró sabe que en las últimas fases de la maduración va cogiendo una cierta coloración marrón.
0: Sí.
5: Y entonces, pues puede. Los vinos que se obtienen de la variedad Giró, pues siempre tienen una cierta mayor intensidad de color. En este caso, claro, tiene un color, una tonalidad naranja. Sí. O anaranjado. Y eso es porque nosotros no hacemos un blanco por un método, vamos a decir así, estándar, el que sí. tú la uva la prensas y ese mosto luego ya lo llevas a depósito para uh-huh. empezar todo el proceso de elaboración, sino lo que hacemos es incubar toda la uva estrujada directamente en depósito, es decir, hacemos una maceración yeah. en depósito e incluso dejamos que arranque la fermentación en depósito para que luego, una vez que arranca la fermentación, se separa las pieles del líquido, el líquido lo trasvasamos a un depósito para que continúe la fermentación solamente el líquido y las pieles las prensamos. ¿Vale? Claro. Y el volumen no. de prensa se incorpora en el depósito que está en fermentación. Entonces vale. es una manera de conseguir ya. la máxima extracción de aromas de la piel y también una cierta extracción de fracción fenólica de la piel que nos da luego una estructura y unos finales mucho más largos, un punto de amor de final, pero bueno, esto lo dejaremos para la cata, pero esa es un poco la intención. ¿Y por qué lo hacemos así? Por la necesidad. La necesidad es porque como tenemos una prensa pequeñita, vertical, manual, si tuviéramos que prensar los 1,000 kilos de uva por esa prensa necesitaríamos tirarnos 2 días prensando.
0: No porque tenga la agenda.
3: Cuando haces vino no hace falta ir a gimnasio, no. Eso te lo garantizo.
5: Así es mucho más fácil porque tú sacas todas las pieles.
3: Exacto.
5: Haces la separación de fracción de sólido, o sea, de piel y de líquido, y luego ya prensas como si fuera un descube de tinto.
3: Sí,
5: ya,
3: un manolático. Haciendo un manolático con las pieles.
5: Y después, pieles. Bueno, pues lo que hicimos fue, después de acabar las fermentaciones... hacer un trabajo con lías en propio depósito durante 3-4 meses y el resultado, pues la verdad es que nos pareció bueno, que estaba interesante.
3: Bueno, no lo ha explicado él casi todo,
0: Pepe.
3: Pero bueno, yo os diré mi opinión.
0: Sí,
3: es, como hemos dicho, es un hoy el día de raíz, eso sí lo tenemos que tener un poquito en cuenta, pero tengo que decir que estos vinos en este momento no acusan demasiado el que sea hoy día de raíz.
0: De real, no marca un terreno.
3: No, exactamente, nos están marcando un poco de todo, pero no nos marcan ese terreno que normalmente suelen marcar.
0: Sobre todo en Agra.
3: Bueno, lo podria perdoneu. Bueno, és un blanc de la varietat Giró Ros, és un 2022
1: uh-huh. amb una... No, això és un 25.
3: Ja m'havíeu dit un 22, no, vale. Vale.
5: De negres, no?
3: Vale.
0: En
3: 13 sí. graus alcohòlic
0: sí.
3: i en color. És un dorat vell amb una part oxidativa, que és una de les coses que també molt sol fer el Giró Ros. Molta pi me dona un coloret més que taronja, tipus orange, jo li veig una part de color més oxidatiu, que és sol fer el Giró Ros. És net, és brillant, té una llàgrima molt intensa i molt glicèrica. M'imagino que és la part la part que li han donat les pèls quan els han, i també li dono batonage, per això ja he demanat si li feu batonage. Nas, fruita d'os, notes molt vegetals, notes herbàcies, fruita d'os, me refereix que a mel i cotó, la que m'ha donat més en una has estat mel i cotó, el floral, però tinc que dir que la part floral la m'ha donada ara.
0: Ara.
3: Cap d'una estona, en un principi, no m'ha donat gent de flor, però i ara que ella ha estat obert i l'he anat moguent, me dona aquesta part floral a les roses silvestres. En boca. Té una entrada secant, és un vi sec, no és un vi dolç, molt vertical, té una entrada molt vertical, amb molt bona acidesa, té una acidesa per això molt correcta, fruita d'os, part tostades, i m'imagino que aquesta part de tostats és per les pèls, i a pèls cítriques, però em refereix a pèls cítriques seques, i amb un retrogust on li notes llavors la part de la fruita que ha estat en contacte amb la pell. Aquesta part tanina la notes molt en un retrogust final.
0: Molt agradable.
3: Sí, té un final, així com l'entrada del més secant, un recorregut és un poquet més, més equilibrat, bueno, més equilibrat, més...
2: harmònic.
3: Exacte.
0: Sí. Exacte.
3: Exacte. Sí, sí. M'has tret la paraula de la boca. Exacte.
0: Escolta, mos pot dir d'on és que és Girarròs? És que m'ha cridat l'atenció a dues coses, però...
3: Bueno.
5: Que Girarròs és... De, no sé si és de Santa Caterina, pot ser?
0: De Santa Caterina, sí. D'en Joan. D'en Joan. Em venia així a dir, direm, mos de Girarròs. Molt bé. Bon, no. Aquest retrogust, malment no sigui mineral...
3: No. Mineral, no.
0: No ho és, no.
3: No.
0: És que avui tampoc és floral, eh? No és que surt...
3: No, la part floral no, la m'ha donat ara en un darrer.
5: La fruta de hueso és la que...
0: Sí. Però,
3: sí.
5: I és una característica. L'interessant és la variedad de Giró.
0: Sí.
5: Porque dependiendo mucho de la vendimia, de la fecha de la vendimia, si tú vendimias la Giró un poquito antes, te da sensaciones aromáticas y perfiles aromáticos muy diferentes así la vendimia es un poco más tarde, cuando ya se empiezan a aparecer esas tonalidades marronosas.
3: Exacto.
5: En la piel. Sí. Porque ahí sí que se acentúa mucho la fruta de hueso, sobre todo melocotón, algo de albaricoque, pero sobre todo melocotón. Y eso es un carácter típico de la Giró. Entonces, últimamente, la mayoría de los elaboradores que elaboran Giró Ross suelen vendimiar más temprano para mantener mejor la acidez y tal. Y entonces este carácter de fruta de hueso apenas está en los vinos de Giró que puedes testar. Y sin embargo, aquí sí que pensamos que deberíamos darle ese carácter de...
0: Es que un punt molt sabroso. Aquí és retrogut sabroso.
3: Sí, és molt... Està molt ben equilibrat per la part secante que te da al principi, no?
0: Bona feina.
3: M'ha agradat per això.
0: Sí, és un bon vi, eh? Diferent a la gent altres que estem acostumats, a la Giró.
3: Hombre, de compte que són vins més casolans. L'únic que li trob, haver trobat a tot tres, és un poquet alts en sulfits.
0: Què paraula de sulfit? Vinga, Pepe.
5: No, la dosis que gusta, ni más ni menos. La verdad es que, claro, pensar que todo procedimiento artesanal metes la mano.
3: Sí.
5: Los riesgos de una alteración se multiplican por 1000, por los que sean.
3: Sí.
5: ¿Vale? Pero... no es lo mismo una bodega que tú puedes hacer todos los trasiegos controladamente con tus bombas, que una bodega pequeña en la que tú manipulas constantemente el vino. Y sobre todo en el momento del embotellado, que es uno de los momentos críticos de posibles contaminaciones, nosotros pensar que prácticamente no filtramos, por lo tanto hay una carga bacteriana ahí en el vino, y una carga de levaduras que no se retira en filtración, no se estabilizan por frío. Es decir, claro, son vinos que tienen mucho más riesgo de una alteración en botella.
3: Vale. Pero yo considero, los que elaboro en casa, ¿qué es lo que me pasa? Que muchos de mis amigos, y yo soy una de ellas, estamos notando muchísimo los sulfitos. ¿Qué hago? Voy a los mínimos.
5: Ya, claro.
3: A ver, yo también tengo a lo mejor una ventaja que vosotros no tenéis, y es que yo tengo mi propia viña. Sé como lo que los productos que estoy usando, y claro, soy completamente ecológica, y no quiero decir biodinámica porque no.
0: No tengo sello.
3: Porque, sí, porque no tengo el sello, pero es casi. Y claro, si tú en la viña ya los tratamientos que haces, los haces con azufre, el cobre, todo esto, todo esto ya...
2: El azufre sublima y no queda en la uva. Es que, claro,
3: no, pero te ayuda...
2: Hay que entender cómo se comportan los productos sanitarios cuando
3: sí,
2: los aplicas.
3: Sí, pero te ayuda, ¿eh? Te ayuda ahí
2: quiero decir, pero bueno, azufre. En todo caso, volviendo un poco a lo que es el método, vamos a ver si...
3: Sí, tradicional, me parece
2: casero,
3: bien.
2: Casero, que es todo muy manual.
3: Sí.
2: Exacto. Lo ha comentado Biel antes. Por ejemplo, cuando embotellamos viene la familia, los niños, los amigos.
0: Ah, ya.
3: Todo.
2: Entonces.
0: Nosotros los míos estamos en plan más
2: técnico. No es una bodega que todo lo tiene bajo control, con una embotella de tomate.
0: Te voy a impresionar.
3: Me parece muy bien. Si ellos hacen sus vinos para ellos y no tienen problemas de la
0: si no tiene ningún,
3: han d'anar a guardar, que tenim problemes, anem a cercar un mínim intervenció de sulfits i tot això.
0: Fem un tant de perseverança, de perfum. Perfum 22.
2: Venga.
3: Vale.
0: Perfum 22, que és un negre, a veure, en Pepe m'ho dirà, com està elaborat i la varietat.
1: Bueno, 22 és 60% de Merlot.
0: 60%?
1: Sí, de Manacor. I 40%...
0: Manacor?
2: D'uva ecològica.
1: D'uva ecològica. I 40% de Manto Negro de Unicelem.
2: Exacte.
3: Vale.
0: Bueno, o sigui, que el Merlot seria... És...
2: Bueno, és un 40 de Manto Negro. També.
0: Manto Negro, o sigui, 60 de Merlot...
1: 40.
0: Curiós, aquesta mà està.
3: Sí que és curiosa, i hi ha hagut per això, abans de tantes, però, bueno, jo el tenia apuntat, he posat tueste medio, m'ha prescut que les botes anava a dins un tueste medio, no a dins un tostat alt. Bueno, estan xerrant, se diu perfum, el que han dit, un 60% de Merlot i un 40% de Manto Negro. 14 graus i mig.
0: És valiente.
3: Però hem de dir, i ho dic, en un primer moment, no se nota. Per la qual és un vi que hem d'anar un poquet alerta, un poquet peligros, com nosaltres deim aquí, no? És un vi peligros perquè no se nota. Exactament, aquest 14 graus i mig, tant un com l'altre, no se noten. Cirera, una nota d'un color de cirera amb una nota violèssiques i és molt glicèric, una llàgrima molt intensa, lenta i de capa mitja alta, no arriba alta però està tocant de mitja per amunt, no de mitja per avall. En nas, fruites vermelles, notes florals molt acentuadetes. Amb notes especiades, té una part especiada que la dona la madera, primientes, la part especiada la m'ha donat ja més en un prebabó, i notes vegetals. Les parts vegetals les he trobades molt mesclades, no puc dir... Que, però per això la part de la part vegetal m'ha donat més a vegetals secs, a vinya molt seca, amb una...

0: absides, una entrada també té quan una entrada a Serrador, però també té una part secant,
1: sí?
0: Amb un retrogust de fruita vermella, notes de joventut, haver dit,
1: oh, sí,
0: notes calcàries, aquí sí, sí que li he notat notes calcàries, i les notes de madera estan molt ben integrades,
1: molt
0: per
1: bé.
0: Això he posat fusta mediana.
1: Molt bé.
2: Claro, pensau que el paso por madera és molt discret, o sigui,
1: sí, sí, simbólico.
0: Està...
2: mesos.
1: No.
2: I,
1: oye, també...
2: I bueno, el tema del secante és verdad.
1: Yeah.
2: Claro, el merlot és una variedad que a veces te
1: muy
2: da ese carácter vegetal, algo,
1: sí,
2: algo secante, pero la madera de la barrica también te aporta algo de secante o algo más dulce como a nivel tánico. Entonces, bueno, depende un poco de qué porción...
0: M'agrada la...
1: No, però està bé, l'ensamblatge està molt bé.
0: Sí, perquè la part del merlot, el que dona la part vegetal del merlot, ha sortit manto negro i surt amb aquesta fruita vermella cruixent.
1: I el merlot el te sents en aquest retrogust tanino, fort, marcat,
0: un poquet, exactament.
2: Però el manto negro se nota també.
1: Sí, sí,
0: sí, és el que te dic, la part de la fruita vermella.
1: Amb aroma te marca molt.
0: I amb aroma la part floral.
1: Bueno,
0: no sé. Perquè, clar, he escrit tan aviat que potser m'he saltat alguna cosa. Aquestes flors de color.
1: Es endurà,
0: a veure, no? Que notar les flors de color, aquest sí que sí que avui mos ha marcat la...
1: sí.
0: Un manto negro ha dit també som aquí.
1: Sí.
0: Però ve més dissimuladament més a lo darrer.
1: A lo darrer de
0: tot. En principi és un merlot.
1: Sí.
0: Marca un merlot,
1: bueno, és molt potent, aquest merlot, ja ho he dit, és molt potent.
0: Exacte. I, bueno, ja m'ha agradat molt. La veritat és
1: sí.
0: que és un vi que m'ha agradat molt.
1: Està. I a més és un vi que a Xapalau està cego, faria molta sorpresa.
0: Exactament.
1: No?
0: Sí,
1: diria moltes
0: perquè,
1: coses si no té res a veure.
0: A dins copa veïn per un color que
1: sí.
0: marca joventut, senyor tenyent la copa, i jo crec que un vi, aquest vi, ara... super, està molt bé.
2: Sí,
0: però crec que
3: no,
0: un anyatador més...
3: Aguantarà encara.
0: Sí,
1: bueno,
0: dirà,
1: si no venen moltes sopars.
0: Exactament.
3: Però, el
0: dirà,
3: és que no hi
0: ja som aquí.
1: No,
0: aquí
1: està,
0: i...
1: moltes sopars i faran res.
0: Exacte. Bueno, com que veig que anem molt
1: molt
0: de temps,
1: sí, podríem fer.
0: Passarem a l'R22.
1: Un segon,
0: sí.
1: Que no és normal, la tenim aquí en silenci absolut. I no mos diu res. Es veu que te gusta, perquè no has dit res.
4: Sí, sí.
1: Qué malo,
4: no,
1: ¿no?
4: Pero que me hubiera gustado ser ave para estar en las reuniones de todo lo que...
1: sí, no estaría mal. Pero tienes que entrar con... tienes que ir a hacer batonage, no
4: sí.
1: es un problema.
4: Sí, sí,
1: mucho.
4: Sí,
1: ¿te ha gustado? ¿A ti en blind te ha agradat?
4: Mucho, mucho.
1: Sí.
4: Muy suave, muy, muy rico.
1: ¿Y qué segon?
4: Y el otro, el segundo, es fuerte, pero bueno.
1: Fuerte,
4: bueno,
1: fuerte.
4: Sí,
1: pero
4: no
1: me
4: gusta
1: los otros merlot.
4: Potentes, así.
1: Bueno, eso sería como...
4: Bueno.
1: Sí.
4: Y el último, bueno, esperamos,
1: bien,
4: no sé qué
1: bien.
4: Dices tú del último, pero me
1: no,
4: parece excelente.
1: Excelente. Bueno, ahora farem... aquí tenim la ràdio, que tenim un rellotge que mos marxa temps. Això és el problema que té. Si ho vi necessita temps i va per allà. Farem el darrer, que, bueno, el darrer d'avui, perquè vaig aquí, ja era per fer un altre programa, enviar el presentador aquest darrer, que seria com la figura, ja,
3: sí.
1: entre cometes.
3: Sí, i a més, jo, bueno, ara ho veureu.
1: El mateix que hem tastat, però...
3: Exactament, és dir, i un poc també, això en Pepe va dir, per què no duim... perquè no ne volíem d'un altre,
1: sí, sí.
3: però... Jo crec que la idea és guapa, perquè aquí és el mateix, exactament el mateix.
1: Volem l'evolució.
3: 60-40, l'únic que és que això és un vi que ha estat 4 mesos dins fusta,
1: sí.
3: i aquest ha estat 12-13 mesos dins fusta.
2: Sí, que
3: ara provarem que és l'R22.
1: Ja, ja,
3: fet,
1: ja.
3: És un reserva, vull dir, és un vi que ha estat un any dins fusta, és del 2022,
1: sí.
3: per tant, més de 3 anys i 4 dins botella. I jo crec que està bé perquè se veu
1: bé.
3: La diferència d'una...
1: Ho has de dir que està bé.
3: D'una cosa a l'altra. No, però es veu que personalment jo crec que és un...
1: És molt bo això que li agradin ells.
3: És un...
1: I era un tira que en Pepe torna.
5: Por la no, cuenta no, que me trae,
3: sí,
5: quan
3: sí.
5: hi ha d'altres.
3: No, no, però amb això jo crec que nosaltres també som molt crítics.
5: Sí,
3: això,
5: sí.
3: Que
1: no.
3: quan...
1: Però...
3: I sobretot perquè és un poc el que en un principi havia dit. Nosaltres fem vi d'autor, cap vegada és el mateix vi, cap vegada és igual... Per tant, d'un any a l'altre, quan tu fas una cata vertical i veus 5 anys diferents, són molt diferents.
1: Ja m'ho vull imaginar aquest sopar.

0: I què passa? Pues, sempre hi ha les predileccions per un any, dius, no, jo... Què sé, per exemple, me'n recordo que vam fer l'R12, va ser un any espectacular, en Cirà de Can Xartell. Espectacular.
1: Si el Cirà no té mig, eh? El bo o no agrada.
0: Aquest any va ser espectacular.
1: Home, ho crec.
0: El meu també va ser espectacular.
1: Com a cert, si no en Cirà, jo és igual a la loteria, eh? Sí, ja veig que...
2: Bueno...
1: Ja està fet, això.
2: Sí.
1: Anem-hi. L'elaboració, vol dir que Pepe m'ho digui brevemente l'elaboració, Pepe?
2: Sí.
1: Brevemente.
3: No, bueno, és el mateix. És que...
1: El mateix, però sí, això ja he dit en Biel.
3: La maceració la alargamos por lo menos 16-18 días de maceració para que haya una extracción.
1: Lo veis suavizado, perquè ja serà
3: perquè està. En bota, claro, necessita suavizar-se.
1: Sí. En copa ampla, perquè s'hagi exigirant bé.
2: Sí, el tenim en copa de Borgonya.
1: Borgonya autèntica.
2: I, bueno, estan xerrant de l'R22, un 60% també de Melot i un 40% de Manto Negro. És un 2022 i tornem a estar en 14 graus i mig amb el cal.
1: Una paraula.
2: Són vins que, si seguissin de com
1: no,
2: eres,
1: ja saben, tal,
2: són
1: com,
2: un poquet...
1: convidat ja ho saben.
2: Però, bueno.
1: Beure amb moderació.
2: Exacte. No hem de deixar de beure
1: però amb
2: vins,
1: moderació sempre.
2: Però hem de beure sempre amb moderació, sempre. Indiscutiblement. En color, ja me dona un... Bueno, és un cerera picota, amb una llàgrima molt intensa i molt glicèrica, i, bueno, és net, transparent i de capa. Aquest sí que me dona més a capa mitjana-baixa.
1: Mitjana-baixa. Més tapat o l'altre?
2: L'altre està molt més tapat que no aquest. Nas, flors blaves. Aquest sí que, d'un primer moment, m'han començat a entrar les flors blaves. Inclús, algo... jo li dic que les flors blaves molt de pit, també les flors de romaní. És que té aquesta part vegetal que està supermercada, bueno, vegetals, el mineral, torrefactes, i fruita negra. Aquí mos ha canviat i mos passa a una fruita negra. En boca és molt elegant, la veritat és que m'ha encantat, l'he trobat superelegant.
1: Molt elegant.
2: És redó, és vibrant en un mateix temps. Tens dins la boca aquesta fruita negra, les notes de madera estan super ben integrades.
1: Molt bé.
2: És llarg, amb fruita, a la part llarga mos surt la part de tostats, que mos sol donar les parts de les maderes, i és un vi, bueno, jo he posat amb uns aromes, perquè mos entengui, més terciaris.
1: Sí.
2: I un final... Quilcari.
1: Ah, s'ha trobat, sí.
2: Al final, ja, m'està sortint aquesta part quilcària.
1: Sí, com els cillós, pot ser, entre això.
2: Sí, entre...
1: L'astringència no és el mateix que tenia antes, no? L'astringència està domada.
2: Sí, aquest se nota perfectament que està superdomat. Sí, bueno, l'acidez també superben integrada, inclús crec que li ha baixat un poc més l'acidez, l'altra marca un poc més, un punt més alt d'acidez.
3: Sí, com a l'astringència...
2: Sí, aquest no, aquest... Sí, és vibrant, és que el tens a dir la boca i te vibra.
1: A més, també se comporta amb boca directa aquesta astringència que teniu primer, que és com massa joventut, aquí s'està més molt blavant, i és més harmoniós i sabrós. Aquí he pogut jo trobar, particularment he pogut trobar notes vegetals, inclús florals tenues, és a dir, m'ha recordat una miqueta flor de jardí, una miqueta. Quan el tens en boca, te dona aquesta sensació. Però això ho fa, a vegades la Merlot ho fan, això.
2: Jo aquí trob que un Manto Negro li ha dit som aquí, i trob que aquí, així com allà un Merlot marquen al principi, aquí trob que un Manto Negro ha dit som aquí, i me quedo.
1: Francisca, mos trobam amb un vi casolà, però...
2: Un vi casolà, i la veritat, enhorabona.
1: Enhorabona, la bona feina, Pepe. Bé,
2: molt bona.
3: No, és compartida, és compartida per tots.
1: Però, escolta, ara aquí parlem al centre tots els cellers, i ja està, contractat, l'any que ve dirà, no puc venir.
3: No puc
1: venir, perquè...
3: No vull més feina, no puc.
1: molta feina, ja, a voltes ja en sabeu.
0: Té una clàusula de rescissió molt elevada.
1: Molt forta, ja van una alerta a voltes.
0: Hi ha,
1: no?
0: Hi ha en Lamal, que és, hi ha Lamal, i en Pepe va darrere. Ah. No,
1: de totes maneres, la veritat és que... El que deia al principi, que m'han donat moltes sorpreses, jo que he tingut l'ocasió de provar ja vins casolans, que els diuen casolans perquè no poden tenir una altra definició, me n'he donat moltes sorpreses, verdaderes joies, més que dolents, n'he trobat de molt bons, de veritat, i darrere ha, el que sigui, hi ha una feina, que en aquest cas, aquest grup d'amics de Pollença, té un nom aquest grup o no?
0: No, som el que fem per Sabrança. Bé, van començar 10, però això ha anat variant perquè hi ha gent que ha fuit.
1: Aquí vols pot dir ara... qui són o no? Perquè
0: sí, però no, no, de Pollençí no hi ha ningú.
1: Ah, no són Pollençí.
0: Ara mateix.
1: Has de gent de fora.
3: Sí, n'hi ha gent...
0: No, són gent de Madrid, hi ha gent de Madrid, hi ha gent...
3: Pensa que quan jo vendimia... La major complicació de la vendimia és elegir el dia en el que tots poden estar.
1: Aquí està, jo ho veig, això, que m'ha complicat ara.
4: No.
1: Veig que te passes molt de temps molt gent, tu.
0: En Joan Miquel de Manacó, en Joan Sastre de Saua,
1: sí, ja,
0: en Santi...
1: Ja.
0: Que
3: són tot un grup de artistes locos.
0: Sí.
1: Ah, no? Esa es
3: la que es lo que a mí me atrajo al principio.
1: No, yo también.
3: Yo reconocí y dijo,
1: no, está bien.
3: Este grupo locos artista, digo, me apetece muchísimo.
1: Has trobado tu puesto.
2: Yo siempre he dicho que el mundo del vino, de los que elaboramos vino, es porque estamos locos.
1: Yeah. Ver, no,
2: una locura, pero es una locura en sentido de... Sí. Es un amor que haces para esto.
0: Clar.
1: Molt bé, espera un segon.
0: Només un segon, sí. Però també el que vull dir, jo crec que també és molt atractiu per un anòleg tenir un grup, fer una cosa ben feta i que te diu... fer el que vulguis.
2: Entenc,
0: que això no ni un cellet ho deixa.
1: No, t'ho deixa, no, home, faltaria més. No.
0: Jo crec que això també és molt...
1: No, m'ha agradat fer avui perquè avui és l'aniversari de Pablo Neruda.
2: Sí, de Pablo Neruda.
1: Ha fet molt de poemes del vi. ¿Te ha inspirado qualque vida que ets?
2: Bueno, todo muy equilibrado.
1: Muy bien.
2: Desde las...
1: Sí.
2: Las, todo el...
1: Perseverança.
2: Persevera y triunfarás.
1: ¿També? ¿També es bonita? ¿A veure?
2: Sigue la perseverancia. Pablo Neruda justamente nos dejó un 23 de septiembre del 1973. Y busqué un fragmento de una antología que dice, porque él escribió muchos poemas al vino. Dice, yo sé que el vino no huye dando gritos ante el anuncio del invierno, ni se esconden las iglesias tenebrosas a buscar fuego en trapos derrumbados, sino que vuela sobre la estación, sobre el invierno que está llegando ahora con un puñal entre las cejas duras. Me gusta el canto ronco de los hombres de vino, y el ruido de mojadas monedas en la mesa, y el olor de zapatos y de uvas. Me gusta el canto ciego de los hombres. Estoy en medio de ese canto, en medio del invierno que rueda por las calles. Estoy en medio de los bebedores, con los ojos abiertos hacia olvidados sitios. Y bueno, y la tan conocida Oda al Vino, que traje otro fragmento, que dice, vino color de día, vino color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, vino estrellado, hijo de la tierra, vino liso como una espada de oro, suave como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino. Nunca has cabido en una copa, en un canto, en un hombre coral, gregario, eres, y cuanto menos, mutuo.
1: Oh, wow. Molt bé.
2: Neruda fue un gran...
1: Molt bé, Norma. Bueno,
2: gracias por estar por compartir esto que realmente
1: bueno,
2: ha sido...
1: Jo de part meva vull donar les gràcies per haver vengut en el programa, ha estat un plaer tenir vos i enhorabona per la bona feina que feis, perquè avui hem parlat d'aquests vinjos a l'Ànstia. De vegades molta gent se creu que és una altra cosa, jo no vull dir que hi hagi sempre ovejas negras, però jo també n'hi ha, però val la pena provar-los, i en aquest cas són vins d'un grup d'amics que així el que heu de fer és anar a enviar-li i crear amistat i vos convidar a sopar i bueno, escolta, si no poden comprar, escolta, no queda més remei, no?
0: Sí que sí, que sí, que
1: exactament, no? I ja està, i té en Pepe que l'ho de guardar fort, perquè el són duran i al final cabo, sempre és bo tenir-lo. Una bona feina, m'ha agradat molt aquest programa, sobretot Francisca, nosaltres que tenim la gran sort que per aquesta taula passen molt de professionals del món del vi i jo crec que seria... Crec que val la pena que ells podrien entrar dins aquest món que nosaltres sempre parlant, de que per aquí hi ha d'haver un món que només uns poden estar aquí. No, aquí estan tots que estan reunits. Sempre, aquest programa sempre ha donat sempre obertura a tota classe de món de vi. Avui tenim un vins fets a Pollença de gran categoria. Si els voleu tastar, ho donen enviats. Ho diré, perquè m'han dit on ho poden aconseguir. Ja m'han enviat dos whatsapps. De moment no se poden. De moment. De malalta, si demanau la reserva, jo no diria, si saps què passa, ja tenim pot, cobraré 100 euros. No. Ja està. No. Molt bé. Gràcies, Biel, per estar amb nosaltres una vegada més. Quan vulguis pot venir, eh? Gràcies. Podem convidar com a col·laborador.
0: Gràcies.
1: Perquè veig que tu, no t'has fet cas, però veig que té molta experiència.
0: M'agrada, és una cosa que m'agrada, sí.
1: Pepe, un plaer tenir-te.
3: Igualment.
1: Te podem convidar un altre dia?
3: Ara, hombre, pots posar.
1: No, no, en sèrio?
3: Sí que sí. Que sí.
1: Nosaltres aquí molt faltes.
3: M'agrada molt la ràdio, eh?
1: Ah, bueno, això està molt bé. S'enganxa molt.
2: Mira, podem tenir un altre col de vora.
1: No, nosaltres aquí tenim molt bon vins, eh? Però dic perquè també... Moltíssimes gràcies, Pepe, per estar amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Francisca, moltes gràcies per el tast que has fet avui.
2: Gràcies a vosaltres.
1: T'has fet fer tres tasts avui, eh? No?
2: Sí. Avui ha estat un poquet ràpid. És una pena perquè són vins que...
1: No, val la pena.
2: El món del vi necessita temps.
1: Es tens, al final.
2: Però, bueno, ha estat una...
1: Molt bé. I gràcies, Norma, per el que has fet avui, en aquest cas. Molt bé, i d'amics, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ara, nosaltres farem un pot de tertuli, veurem un pot més de vi, que el nostre esponsor de Serramo ha duit un jamón ibèric, hombre, que podria ser, i un formatge especial, i sempre tenim el nostre proveïdor de Kelly, que m'ho dona Guilla. Que avui no n'ha menjat ningú de Guilla, eh? Has menjat tu? No t'havia vist.
2: No menjades.
3: Per no fer res nou.
1: No, està molt bé, està molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, fins dimecres que ve, amics. Adéu.
0: Adéu.
2: Adéu.

nostra tardor ve carregada de radioactualitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament Temple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

sobre mí.

0: Gràcies, Bernat.
1: Ja ho sabeu, qualsevol cosa.
0: Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. La calma marítima afavoreix l'arribada de persones migrants a les illes. De moment, avui en són 100, que ho han fet en 6 embarcacions a diferents illes al llarg de la matinada. Delegació de govern ha informat que les dues darreres atracades a Formentera ho ha fet a les 9 del matí. Per tant, la xifra d'aquest dimecres podria anar en augment. És just a la Pitiusa del Sud, on hi ha constància que han arribat més menors tots sols, segons ha fet públic el Consell Formenterer.
4: Especifica que entre ahir i aquesta matinada s'ha hagut de fer càrrec de 16 menors no acompanyats. Actualment té a càrrec més de 250 menors i ha tornat a demanar suport a les administracions superiors. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha escrit avui mateix al president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar que algun dels seus ministres visitin l'illa per conèixer de primera mà la situació.
5: Com vaig dient, pitjor que ahir. Pitjor que ahir, pitjor que el mes passat. Avui mateix ja acabo d'escriure una carta dirigida al president del govern, al senyor Pedro Sánchez, perquè els ministres del seu equip de govern, tant el ministre d'Infància com el ministre d'Exteriors, no han atès les peticions que els hi han fet. Les lleis que estan fetes per Madrid no contemplen el fet diferencial de les Illes Balears.
3: La Conselleria d'Habitatge farà inspeccions per detectar frau en pisos protegits. Ho farà en 74 edificis d'APO per combatre la sobreocupació i els infrahabitatges. La idea és vigilar l'oferta residencial i que aquests habitatges de caràcter públic compleixin la seva funció social en temps de crisi.
4: El director general d'Habitatge, Quico Reynés, ha explicat que la localització dels infrahabitatges és complicada i les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, la policia o d'altres institucions. Reynés també ha assenyalat que Eivissa és l'illa on més casos de sobreocupació s'han detectat.
6: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas, pues eso, de forma en los altillos, en según qué zonas.
3: I just el Consell d'Eivissa ha tret 50 dones víctimes de violència sexual i els seus familiars durant els darrers 5 mesos, que és des que va obrir portes al Centre de Crisi Específic d'Atenció a les Dones.
4: La consellera de Benestar del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, destaca que la majoria d'aquestes situacions es produeixen en entorns propers, siguin d'amistat, familiars o en l'entorn de treball, però que també han arribat casos vinculats a l'oci.
7: Hi ha la falsa sensació de que és en l'entorn d'oci on hi ha més abusos sexuals. No és veritat, eh? N'hi ha, però solen ser en entorns propers de relació. Entorns familiars, entorns d'amistat i entorns de treball.
3: El PIB balear creix de nou segons el darrer informe de la patronal CAEP. L'economia balear es torna a accelerar lleugerament i creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any.
4: Es rompen així 5 trimestres consecutius de desacceleració. Les illes també superen lleugerament la mitjana espanyola. La cara menys positiva és la inflació, que puja fins al 3,4% durant els mesos de maig i juny. Segons la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, és pel preus dels aliments elaborats, els serveis i la restauració, l'oci i el transport.
8: No obstante, pese al contexto de elevada inflación, el consumo privado mantuvo el pulso y llegó a junio con un avance del 2,8%.
3: Per cert, per fer front a les conseqüències de l'escalada de preus, el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve, dia 29 de setembre, un nou paquet d'ajudes. Ho ha confirmat el Congrés el vicepresident econòmic Carlos Cuerpo. I així arribam a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
10: Arriba el festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX.
0: Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetive.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
11: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
11: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

Molt bon capvespre. Nosaltres comencem la programació d'avui en directe d'aquí de Ràdio Pollença, 23 de setembre. Ara sí que ja podem dir que som a la tardor, i és que avui, aquesta matinada passada, a les 2:05, ha entrat oficialment aquesta estació. Ja podem dir benvinguda tardor. La tardor durarà aproximadament 89 dies i 21 hores i s'allargarà fins al dia del solstici d'hivern, que serà el 21 de desembre. Molt bé, i de nosaltres donem pas en aquesta programació d'avui dimecres, que és ben farcida. Avui sí que anirem un darrere l'altre. Tenim, com dimecres, cada dimecres ja sabeu que tenim ronda en l'oposició. Avui és el torn de Bianca Aguilar, la d'Unió Mollera Pollencina, que vendrà a parlar-nos de l'actualitat. Vos recordem que demà hi ha ple ordinari de setembre, és el darrer dijous de mes, i tenim pla que ho podeu seguir a través de en directe per nosaltres aquí a Ràdio Pollença, a través d'internet també, i a través de la pàgina de YouTube, del portal de YouTube de l'Ajuntament, també streaming. I d'això serà a Bianca, vendrà a les 5:20 fins a les 6 aproximadament. Després de les 6 torna per als amants del gamer i de la tecnologia el Ubit, aquest programa que ara es convertirà en un programa mensual per a la programació de tardor i vent d'aquí de Ràdio Pollença, i de vendrà en Miquel Llombart i en Toni Campomà. Vendran a parlar-nos de gamers, de jocs i de les darreres notícies de la tecnologia associada, de les 6 fins a les 7, i les 7, com no, com cada dimecres, tindrem Upipero amb els amants del Real Club Mallorca. Això serà de 7 a 8, i això serà la programació que tenim per avui, que és ben farcida. Abans de fer això, com sempre, farem un repàs per a l'agenda del municipi d'aquesta setmana. I començam, ja vos dèiem, demà dijous, ja, aquesta sessió ordinària de l'Ajuntament en ple del mes de setembre serà a les 6 a la sala de plens de l'Ajuntament. Ahí podeu assistir com a públic o seguir-ho en directe a Ràdio Pollença, al 107.9, i a radiopollença.net també. Se podrà veure, com dèiem, en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. I per la Mare de Música al carrer, avui teniu sessió doble. Teniu MG Quartet a Plaça Major a les 10 i Pep Toni, Sol i Mercè, aquesta vegada, carrer Ponent del port de Pollença. I demà divendres, perdoneu, passat demà divendres, 25, Tramuntana Egipci, serà l'esplanada de l'Ajuntament de Pollença.

I ara, com en recordam, el club de lectura que teniu, mireu aquí per allà, el club de lectura infantil, podeu contactar directament a Can Llobera, són sempre a les 7 i la informació la podeu obtenir, sí, contacteu a mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, a la Biblioteca del Port, les sessions són el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i les informacions les podeu fer a l'adreça de correu electrònic, perdoneu, info@siracusacultural.com. El Port de Pollença, Club de Lectura per Adults, Club de Lectura per Juvenils i Club de Lectura Infantil. Teniu aquestes tres modalitats. Programa d'entitats parròquies de Pollença. Ja ha obert les inscripcions per la catequesis d'enguany. Al Port de Pollença teniu la reunió ahir a l'Igresi del Port i avui, la de Pollença, avui dimecres, entre les 6 i les 8 i mitja, i la teniu a la parròquia de la Mare de Dos Anges. I atenció, tercera edat de Colònia, totes les activitats que tenen durant els pròxims mesos i les pròximes setmanes. Cap de setmana a Caladó, a l'hotel Pàlia Porta del Sol. Serà el dia 16, 17 i 18 d'octubre. El preu són 145 euros per persona. I després, l'excursió a Marineland, a Calvià, seguida d'un dinar amb bufet. El preu són 35 euros pel soci, les passes són limitades. I també hi ha un viatge a Galícia, del 7 al 12 de novembre, amb un recorregut per les Ries Baixes, el Canyó del Sil, i el viatge té un preu de 675 euros. Per informar-vos de tot això, a on? A l'oficina de l'Associació de la Tercera Edat de Colònia. I pel que fa a l'Associació Persones Majors de Pollença, també tenen activitats programades. Mireu, activitats del curs 26-27. Tenen pilates, gimnàstica, ball en línia, ball de saló, labors de gua, jocs de cartes i coral. Hi ha llista d'espera. Per més informació, us podeu acostar a l'oficina de l'associació. També un dinar aniversari, dia 11 d'octubre. El menú inclou aperitiu, frit, porcella, ambientació amb ball i música en viu. 25 euros és el preu per als socis i 30 euros per als no socis. Podeu adquirir els tiquets dimarts a divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació. I vos recordem que dilluns que ve, dia 28, hi ha la propera campanya de la donació de sang. Aquesta vegada és al Port de Pollença, l'Associació de Veïns del Port. Ho podeu fer entre les 4 i mitja i les 9 i es pot reservar, recordeu que és millor inclús reservar cita, a donasang.org.

I bo, recordant també una vegada més que AFAMA té aquest dilluns que ve, dia 28, la tercera d'aquestes conferències, en especial amb el mes de setembre, amb el 21 que van celebrar el Dia Internacional de l'Alzheimer, aquest dilluns 28, el paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral. Serà a càrrec de l'educadora física Paula Bargay, serà a la Fundació Roger Villalonga a les 6:30. I les quintades es posen en marxa. Aquí a Pollença, la Quinta de 67, formada per nascuts de l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions es poden fer al mateix restaurant fins dia 28 de setembre, fins aquest dilluns que ve. El preu és de 35 euros i si voleu més informació podeu telefonar al 621-143-854. També la Quinta del 56 fan una crida a la gent nascuda precisament el 1956 per afegir-los a un grup de WhatsApp. Un pic confirmat el nombre d'assistents es donarà la data del dinar per celebrar els 70 anys. Contacteu, si voleu més informació, amb Antoni, el 666-553-550. Tots aquests números de telèfon que no teniu temps d'apuntar perquè no els has dit molt aviat, els teniu penjats a la nostra web. I també la Quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant de La Parra. Serà el dia 31 d'octubre a les 2. I les inscripcions es podeu fer al mateix restaurant La Parra. I anem ara a fer un repàs per l'agenda dia per dia. Avui dimecres 23, vos recordem que hi ha la presentació del llibre Cròniques Wagnerianes de Pere Esterrit Massutí a la Fundació Roger Villalonga avui vespre a les 8 i intervendran en Pere Sala, l'historiador, i el mateix autor, Pere Esterrit. Hi haurà música a càrrec de Joan Campomà. I demà dijous, edició comentada sobre la primera sinfonia de Gustav Mahler a càrrec del musicòleg Joan Estrany. Xerrarà sobre les primeres passes del Tità amb motiu del Festival Mahler. A les 8 serà demà a la Fundació també, Roger Villalonga. L'entrada és lliure fins a esgotar aforament. I divendres 25, presentació del llibre La Porta de Damià Vidal. Presenta l'acte Agnès Cerdà i serà la 7 a Can Llobera. I ja entrem al cap de setmana, dissabte 26, hi ha la Pollença Running Fest, que aquesta festa, després de les curses, que hi haurà aquesta festa que serà a partir de les 9:30 i serà a la plaça de Miquel Callón del Port de Pollença. I actuaran els DJs Joel Sales, Cristian Mir i el grup Red Bellies. I diumenge 27, darrera cita del Festival Mahler amb les sinfonies número 1 i número 10 amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca dirigits per Bernat Kerkers, com sempre, serà a les 8 al claustre de Sant Domingo. Ja teniu disponibles les entrades a ticketti.com. També diumenge dia 27, inauguració de l'exposició a l'aire lliure Sons demà. Serà a les 12 al passeig Sara Legui davant l'oficina de turisme. Una mostra de 16 planells que pren com eix conductor la caracola o demà o el corn. Està comissionada per l'antropòloga Diana Borràs Rodes. Entrellaça la recerca antropològica amb les veus del poble mariner i la memòria oral. I també diumenge 27 hi ha aquest concert de Padawas Big Band, trobada de música moderna amb els millors músics joves de Mallorca. Serà a les 5:30 a la plaça de l'Iglesia i de la Cala de Sant Vicent. L'entrada és gratuïta.

I per acabar, fem un recorregut a les exposicions que podeu disfrutar encara aquí al municipi, al Jardí Joan Mar, davant del Museu de Pollença. Teniu fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglésia del Convent de Sant Domingo. Podeu gaudir encara d'Anna Turetza, d'Albano Alfonso. La teniu disponible fins dia 25 d'octubre al Museu de Pollença. També encara podeu gaudir de l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, i el Club Pollença encara té disponible aquesta interessantíssima exposició, Xosca ha ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença. La podeu gaudir fins dia 31 d'octubre.

Nosaltres fem una pausa, una petita pausa musical, i tot d'una començàvem, anàvem amb la Bianca, que ja la tenim aquí, la Bianca Aguilar, que està a la ronda de l'oposició, i parlarem amb ella de l'actualitat. Tot d'una tornem. Sí.

que tardor ve carregada de radioactivitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

0: Molt bé, nosaltres continuem aquí en directe. Ja tenim aquí a Bianca Aguilar. Com estàs, Bianca? Bon dia.
1: Hola, bones tardes.
0: Bones tardes, com estàs?
1: Va bé, va bé.
0: Com ha anat l'estiu? Que no m'havien vist tu i jo,
1: bé, per mi, eh? No, no m'havien vist. Bé, molt bé, fent molta feina. És que pel meu horari surt poc, però bueno, ha anat bé.
0: Molt bé. Idò, i si t'assembla, començam, com avui tenim un, jo ja havia dit en els oients, tenim un dimecres un poc atabalat, he fet venir inclús abans, me sap greu, però gràcies com sempre per atendre les nostres peticions. Si t'assembla, en el Consell d'Àrea d'ahir m'has dit que no hi vareu participar, no hi vareu anar,
1: havia d'anar, però no me trobava bé, però bueno, me consta que per el que ha publicat l'Ajuntament va tenir èxit de participació, cosa que, que es troba que és una bona notícia, i bueno, ja mos diran les, bueno, totes les iniciatives que troben que han pogut proposar en aquest Consell d'Àrea i, bueno, veurem.
0: Tornant a recordar als nostres oients que demà teniu ple ordinari del mes de setembre, és de dijous, i per tant vos toca. Però abans d'això, si vols que després toquen qualque punt de l'ordre del dia després de demà, sí que m'agradaria parlar amb tu a l'implantació de la recollida de la fracció orgànica en el port de Pollença, que això sí que vos interessa, a vosaltres com a grup de Mollero, diguéssim.
1: Sí. Bé, és veritat que no hi ha molta informació, no s'ha publicat, perquè demà hi ha una reunió informativa. Jo tinc bastant, som bastant escèptica, més que res perquè per la distribució de carrers, així com estan formats en un moll, no és viable una recollida porta a porta. Sempre s'ha dit, no? Els carrers de Pollença són molt estrets, no poden contenidors, no? Grans, però en un moll sí. Veurem i també com se podrà controlar qui fa aquest rebuig si no són no són porta a porta, no? Per tant, és un poc mal de controlar, però tampoc vull dir massa cosa perquè no s'ha explicat, però bueno, crec que és una bona notícia i que s'implanti això. Jo personalment vaig rebre un avís l'altre dia de que m'havien de fer l'ITR, és a dir, aquesta... Jo no era cap meva, és a dir, he reprogramat la cita, però bueno, és vera que venen a controlar, que també és bona notícia, i jo, així com vaig dir que tenia un poc de dubte de com ho podien fer, veig que s'està fent efectives i s'està fent aquestes inspeccions.

0: eleccions i bueno, veurem, com ja va dir la regidora d'Emser, va de reciclar els residus orgànics és el que més costós és per l'Ajuntament, per tant és el que convé que puguem fer un reciclatge correcte i quan més millor per poder reduir el gasto de l'Ajuntament.
1: Espera un segon, d'acord, i però tu m'has dit que realment encara no l'han posat en marxa? No està posat en marxa aquest pla?
0: No, és a dir, demà, per lo que entenc, demà hi ha una reunió informativa, hi ha una sessió un matí i una altra al vespre, i per lo que entenc s'explicarà.
1: Perfecte, i doncs si t'assembla, vols parlar de qualque punt en concret de l'ordre del dia d'esplè de demà, perquè jo ara veig tot el que hi ha, estic llegint ara el dictamen d'aprovació si procedeix del compte general corresponent a l'exercici 2025.
0: Bé, els comptes generals varen fer un pot de pinzellada aquí a la darrera tertúlia, són un comptes de 2025, és a dir, s'aduen amb molt de retras, estem quasi a l'octubre. Lo normal no és presentar-los tan tard, encara que sí que s'entén que si l'any acaba en 1 de desembre no, lo normal no que se presenti en 1 gener, però el que tampoc és molt lògic és que se presenti quasi l'octubre, no? I bueno, si fem un petit balanç, l'Ajuntament cada any cobra més imposts i taxes, que per una banda s'entén perquè òbviament el cost dels serveis també puja, però per una altra banda, bueno, pues jo tinc l'opinió de que si l'Ajuntament ja té bastament i per no seguir generant tant de remanent que al final no se pot tocar, així com està formulada la llei, pues a lo millor donar un respiro als ciutadans, als comerciants, pues crec que a lo millor és algo que s'hauria de tenir en compte, més que res, perquè cada any estem recaudant més. Si me dius que tot el que se recauda se pot gastar, de cop és que no s'està fent, per tant la part que no se gasta va en un remanent. I això sí, no s'atuda, perquè és veritat que està en un banc, però no ho pot gastar, per tant està en terra de nadie. I sí que trob que, bueno, que així com està tot, la pujada de preus, pues de la compra, de la benzina, de l'electricitat, de tot, pues crec que no és necessari cada any seguir pujant els impostos i les taxes, perquè és obvi que no és necessari, no, l'Ajuntament no necessita aquest topes.
1: Tornem a nou mai, si t'assembla. Vosaltres sempre, és a dir, he fet un repàs a les vostres xarxes i és vera que sempre parlau de la neteja i això és un tema que te volia demanar, ja que te tenia aquí. El tema de la neteja creus que ha millorat d'ençà que vosaltres vareu parlar o ara ho feia aquestes publicacions per a les xarxes i no només vosaltres, també recordes que la darrera va acabar de venir aquí perquè m'ha dit que hi havia hagut inclús ciutadans.
0: Sí, això es continu, això es continu. Bueno, és veritat que s'ha incrementat la freqüència, sobretot a partir de juliol, que suposo que és perquè és temporada alta, hi ha més gent tant en humor i apoyant-se a la cala, però hem de veure, qui fa una passejada veu el que hi ha. I s'ha incrementat perquè se veu, bueno, jo, també és que l'Ajuntament penja més fotos, que això no vol dir que se faci més neteja o millor, el que passa que se promociona més, una feina que és lo normal, és lo lògic i és la seva obligació, fan una parafernàlia brutal i fan veure que fan una feina extraordinària quan això, com he dit, és part de la seva feina. Però bueno, jo trobo que la neteja sí que s'ha d'incrementar en mesos d'estiu, perquè òbviament hi ha més gent, però això no vol dir que hagi de baixar un mes que no tenim tant de turisme, perquè al final nosaltres vivim aquí tot l'any i nosaltres també volem gaudir d'un poble net i en condicions. Això és el que jo sempre he criticat de l'equip de govern, de que, bueno, la manca d'autocrítica i al final és preocupant, perquè si el manco fossin autocrítics i diguessin, mira, sí, sabem que no està bé, però estem fent feina, doncs dius, mira, som conscients del problema, però és que ho neguen. És que diuen, no està tan malament, nosaltres no sempre arribam a l'excel·lència. No, aquesta frase jo m'ha quedat ficada dins el cap, la va dir na Junaina Campomà, regidora del Port de Pollença i de serveis, a un plenari i això és que és increïble, perquè al final no és que no arribes a l'excel·lència, és que és deplorable l'estat de tot el poble, de tot el municipi. Nosaltres és veritat que som un partit que defensa Momoi, però també defensa Pollença i defensa la Cala, perquè està per tot igual. Que a lo millor se nota més en Momoi per com estan les aceres, que no estan un carrer empedrats, que hi ha tota la primera línia, però jo, a més, estic a un parell de grups de Facebook d'estrangers i fins i tot el que m'ho visiten, és a dir, això ho comenten, que fa molt olor, clar, és una cosa que tu no pots fer fotos, però és que tu te passeges per de vora on començo a passeig en Momoi i fa un olor persistent a clavegram, mal olor, les aceres estan brutes, estan rompudes, en mal estat, i ja ni xerrar de clots, però és que hi ha clots per tot. Hi ha clots en mig del poble, hi ha clots fora vila, per tant, aquí el que veiem en un pressupost que ja se van aprovar fa poc és que no han pujat el que és un manteniment, no ha pujat la partida, per tant, crec que ens hem de fer l'idea que això seguirà igual.
1: No es nota diferència des de que vosaltres vareu fer aquestes publicacions, que no ha hagut
0: bueno,
1: milloria?
0: Nosaltres fa, pues te diria, 3 anys i mig que feim les publicacions. És a dir, jo sempre ho dic, nosaltres som conscients que quan nosaltres estàvem a l'equip de govern no estava tot perfecte. És a dir, això vull que quedi clar. Som molt, molt autocrítics i sabem reconèixer que no vàrem estar tal vegada a l'altura que havia de menester. Però això no és justificant perquè ara no se pugui dir que les coses estan molt pitjor, perquè al final les coses van... Hi ha un desllast i no s'està fent res, és a dir, tu te passeges per primera línia d'Homoi, hi ha les papereres rompudes, el passeig s'està aixecant a certes parts, ja ho dic, des d'abril hi ha arena a les jardineres, bueno, jardiner no, partit jardí que hi ha entre el carril bici i la carretera a primera línia, des d'abril. I això és agafar un bufador i recoiró, fin, és que no hi ha més. És a dir, clar, sempre estem amb l'excusa, és que no hi ha gent, és que no hi ha gent. Pues per les festes sí que hi ha gent, i això és el que se queixa molt de gent, que per les festes sempre n'hi ha, i hi ha d'haver festes, per suposat, però és que pareix que en aquest poble no, l'únic que importa és la patrona i les festes d'Humà i Sant Antoni, quan hi ha molt més a fer, i crec que l'Ajuntament i l'equip de govern és responsable de que el poble estigui en general en bones condicions, i no ho està, i és evident, perquè és que ja sempre ho dic, no ho deim nosaltres, ho diu tothom, ho diuen tots el partit de l'oposició i ho diu la ciutadania, xarxes socials, però també quan te passeges per el carrer, perquè al final és un tema que surt, perquè si te trobes a plaça te diran, mira aquest banc, fa 2 mesos que està romput. I clar, jo el que me deman, l'equip de govern no se passeja per un poble, no ho veuen ells, perquè sempre mos estan dient, és que no ho sabíem perquè no s'ha comunicat per línia verda, ja, però és que no tot ha de recaure damunt el ciutadà que ho reporta per línia verda. És que hi ha policies locals que tot el dia que se passegen també ho poden reportar. Hi ha la brigada que també. Hi ha el personal de neteja viari que també passeja. I els propis polítics. Perquè per anar a fer la foto se passegen. Pues, també s'han de passejar per veure el que no està bé i el que s'ha de millorar.
1: Seguiment a un moll, Arrels Marines saps que fa poc va fer una convocatòria amb aquesta, amb el lema tot volen tornar a nedar en un moll. Tu hi vas anar, no ho sé, perquè això ja fa un mes quasi
0: no hi vaig anar perquè fa feina, però bueno, sí que
1: si
0: vàrem...
1: vols parlar, tens qualque impressió sobre...
0: sí, claro, nosaltres vàrem, en el nostre partit vàrem penjar un, bueno, no un comunicat sinó la nostra visió sobre la situació, òbviament donant suport i estem totalment d'acord a tot el que diuen, a veure, aquí hi havia gent del meu partit que hi va anar, gent afiliada o gent que sabem que estan a prop de nosaltres. Però clar, jo el que me sorprèn és l'hipocresia dels 4 regidors de més per Pollença, que també eren allà amb pancartes, salvem la Bahia o bueno, els amarraments descontrolats. Perdona, de que vos aquí vos queixau, perquè vosaltres també sou part del problema i part responsable de no donar solucions, perquè hem de recordar que la Badia té molt de problemes. Un d'ells, que no hi ha control sobre els amarraments il·legals, d'acord. Un altre és que la Badia ja de per si és tancada, és a dir, això no, poca cosa se va fer, però és veritat que en el seu moment, quan se va construir el port i se va construir el club nàutic, pues, tampoc va ajudar que les aigües se moguessin, no? Però una gran part del problema són obertits, i obertits venen del clavegueram. I jo crec que tothom sap qui és la regidora encarregada del clavegueram, que és una Jonaina Campomar, regidora d'Humoll i regidora de Més per Pollença, que era allà a la concentració amb pancartes, però bé, però que tu ets part del problema. És a dir, jo m'ho pareix totalment hipòcrita i no vaig donar crèdit perquè pareixia que la cosa no anava amb ells. Regidora de Medi Ambient, era allà, Estefi Pozo, regidora de l'Abadia, que és la mateixa, Estefi Pozo. És a dir, què feis allà? Amb pancartes? És a dir, que anava a donar suport, m'ha pres estupendo, però amb pancartes, com si la cosa no anés amb ells, ja és una cosa increïble que jo no donava crèdit. No obstant això, òbviament, com bé he dit, estem d'acord, totalment d'acord, i volem tornar a nedar, i volem que la qualitat de les aigües sigui millor, i que la Posidònia torni a créixer, i que hi hagi nàqueres, que ja fa molts anys que no n'hi ha, però que torni a ser la badia que tots recordam, un més o un menys per l'edat que tenim. Però clar, nosaltres també vàrem dir, nosaltres vàrem dur, Unió Mollera Pollencina va dur l'àrea de serveis durant dues legislatures, i per tant també som responsables d'això, i nosaltres ens vàrem fer càrrec d'això, ho vàrem assumir, ho vàrem admetre, cosa que sempre hem fet, i que vàrem dir que segurament no havíem fet tot el que hauríem d'haver fet. Això no vol dir que no se fessin coses, que és diferent, però és que a dia d'avui, en 3 anys i mig, l'únic que ha fet són posar alarmes a les bombes impulsores, que està molt bé, i fer un estudi, però deixa't d'estudis, fer coses. Per què no se fan millores? Per què no se fa una feina de millorar i de renovar el clavegueram? Que això és al final el que passa. El clavegueram és antic, ara mateix hi ha molt més volum de clavegueram de lo que hi havia quan se va construir, se va fer, per tant, tot això s'ha de modernitzar. És que això no necessita un diagnòstic que s'ha fet en 3 anys i mig. Això no, això basta contractar una empresa, treure una licitació i dir, mira, així tenim això, me fas un diagnòstic i què se pot fer? Anar al grano, i això és el que molta gent se queixa, i nosaltres també, de que molt d'estudis, molt de projectes, però no se veu la feina. És que jo m'agradaria que m'ho diguessin, què han fet en 3 anys i mig? Què ha fet la regidora de Medi Ambient i de l'Abadia en 3 anys i mig? Sí, han tret 4 o 5 vaixells que s'han enfonsat, d'acord, i s'han fet neteges de la badia, cosa que ha fet Terres Marines, i jo m'havien dit, bueno, nosaltres com a Medi Ambient varen demanar el permís, vale, però què més heu fet? Què més heu fet? Perquè jo no veig res, i tenen dedicació exclusiva, cosa que és molt important, i no són persones que fan 3 hores al dia, estan fent feina, manco 8 hores al dia per l'Ajuntament, per tant jo crec que ja basta, en 3 anys i mig crec que hi ha prou marge perquè aquestes persones hagin tingut temps per fer feina, i òbviament no s'ha fet, perquè ja me diràs tu, en mig any que queda per les eleccions, seria un miracle que en mig any estigués tot fet, i una gran part del seu programa electoral va ser, bueno, a tot en Humoll, tot perfecte, tot estarà estupendo, farem això, clavegueram, no s'ha fet absolutament res, i això, bueno, esperen que la gent ho tingui en compte a l'hora d'anar a les urnes.
1: Creus que el clavegueram és el màxim exponent perquè les aigües estiguin, les aigües d'Humoll no es puguin nedar, no se puguin tratar?
0: Bueno, no sé si el màxim, però un gran motiu de pes de que les aigües no estiguin bé, perquè al final és que aquest estiu hi ha hagut bastant divertits. No fan propaganda d'això, això no ho veuràs a les xarxes socials de l'Ajuntament.
1: No van enxerrar amb tu de la bandera vermella que van aixecar els abocaments, no.
0: Bueno, és que hi ha hagut molts. No, totes les han publicades perquè, clar, són bons per dir, mira, han fet net aquest carrer, estupendo, i per què no publiques això? Per què no publiques que l'altre dia va haver un altre tall d'aigua que va durar més de 30 hores? Ho varen publicar a la xarxa social d'Emser, que quasi no tenen seguidors, perquè no ho varen posar a la xarxa social de l'Ajuntament? No, això nosaltres ho demanem demà al plenari, perquè no voleu que la gent vegi que no estàu fent el que heu de fer. Aquí està la qüestió, clar, si tu a les xarxes socials entres i tot són festes, tot són fotos, i hem anat aquí, hem tingut una reunió, ens han fet una foto, vale, molt bé, i perquè no, la informació real dels ciutadans, hi ha hagut un tall d'aigua, durarà X hores, o el manco avisar, és que si tu te fiques ni les publicacions que ha fet Emser de talls d'aigua, és que hi ha gent que diu, però per què no ho heu avisat? Nosaltres haguéssim pogut, jo què sé, comprar garrafes d'aigua, No, no diuen res perquè saben que queden fatal i que ja és, pues, crec que és un segon, tercer tall d'aquest estiu.
1: Que
0: i no hi ha plan B.
1: N'hi va haver dos, pot ser?
0: N'hi va haver dos, hi ha hagut un altre.
1: De,
0: sí, aquest, aquest ha afectat més a Pollença, els altres dos en un moll.
1: Sí, que aquí van quedar fins a Procalvar i això van començar
0: correcte.
1: A quedar sense... sense...
0: Correcte, i més de 30 hores, això... Entenc que això és abacua i ve d'on ve, de la desaladora, del cud i tal, tot això ja ho entenc. Però si ja és un tercer tall, perquè no s'està fent feina damunt un plan B? Per què? Perquè el cudi no, no depèn d'aquesta de desaladora. Jo no dic que nosaltres no haguem de dependre, però anem a cercar solucions, anem a cercar una solució alternativa quan passi això, perquè, bueno, és una primera necessitat i crec que els ciutadans de Pollença paguen abastament imposts i taxes per haver d'aguantar això. I, a més, que no mos avisen. Tu has d'obrir l'aixeta i, ah, no hi ha aigua. Ah, vale, molt bé. Però per altres coses sí que serveixen les xarxes socials de l'Ajuntament.
1: Bianca, amb més coses que dugueu demà a un plenari, que sou que tu puguis dir, o que ho vulguis dir.
0: Sí, bé, s'adu... bueno, comptes, que he dit, tampoc, sí. Tampoc hi ha molta cosa, perquè després hi ha dos punts que són temes d'uns treballadors.
1: Sí, ara ho vaig. I després també veig que ha dit també de l'aprovació, si procedeix, de les bases reguladores que regiran la convocatòria de segon concurs d'artesania de Pollença 2026.
0: Sí.
1: Crec que és bastant interessant, si vols.
0: Sí, a veure que va dir un regidor de fires i mercats que va tenir molta acollida i se va notar l'any passat. Nosaltres estem contents, òbviament, de poder amb aquesta iniciativa i estaria bé que tingués un cert recorregut, no? Que això fos pues, la primera edició i que això tingui molt d'èxit en futures edicions, independentment de qui estigui governant, no? Crec que és una forma d'impulsar la... un comerç local, local i també l'artesania, no? Perquè al final és una de les indústries que s'estan perdent i crec que s'ha de donar valor. I al final la nostra fira va sobre això, va sobre l'artesania. I bueno, crec que és una molt bona iniciativa. Si no vaig errada, mira, ho va dir el regidor, no me'n record, però bueno, va dir que hi havia, crec que va dir més d'una vintena d'artesans que se van presentar l'any passat, que jo crec que és un número molt bo, i bueno, ja t'he dit, nosaltres estarem recolzarem aquesta iniciativa.
1: Qualque punt més que vulguis repassar, que vulguis, qualque tema que duguis tu i que vulguis parlar-ne?
0: Bé, com sempre, temes de neteja que no la neteja d'un moll, que ja he comentat, tampoc vull ser repetitiva. Però bueno, també hi ha un parell de preguntes sobre, bueno, goma, hi ha un arbre que... És que això és el dia a dia, no, al final. Hi ha un arbre que fa anys, és que ja no fa més, està anys, 2-3 anys, que està mort a un cap de cantó, super a prop d'una cera. Mira, per què no se lleven? Me consta que un propietari que viu de vora ho ha denunciat diverses vegades, no se fa absolutament res. I això són les coses que la gent vol, ho dia a dia, ho pas de vianants. M'ho van dir per juny que ho pas de vianants els repintarien, perquè, clar, és que és una roda. Com que no se poden usar arbres, perquè tenim aquest pla d'arbrat que mos diu que ara no hem de podar, la fulla cau, la flor cau, tot està brut... Això s'arrossega fins a la carretera, que bruta encara més o pas de vianants, tu vas a vespre. Un dia no sabeu molt, però és que tu vas fer vespre. Sobretot Joan 23, un carrer principal d'Humoll, és que no sabeu. Però no sabeu o pas de vianants i tampoc sabeu badens, que han posat nous, que jo estic totalment d'acord que s'havien de posar. Però és que tampoc sabeu en 3 mesos.
1: Perquè vols dir que és fanal, o sigui, l'arbrat tapes fanal i no hi veuen?
0: No.
1: Els que no es veuen es passen de vianant.
0: No, l'arbrat, com que no se poda, no se fa la poda, pues cauen les fulles, cauen i crea brutó, s'embruten o pas de vianants. És que ja no se veuen, és que ja no són blancs, són com a grisos tirant cap a negre. I això és molt perillós, perquè és que si tu no ho veus, no sap que hi ha un pas de vianants i és que no t'atures. I això és una de les coses que...
1: Això és a cop mà, a xerres, eh?
0: Sí.
1: No,
0: per tot Humoll. També hi ha hagut un augment dels robatoris a l'aparcament de Formentor. Enguany moltíssima gent ha denunciat que els hi han romput de dins un cotxe i això
1: Dir... Això estem xerrant del mirador d'Escolomea o del Formentor?
0: Sí, bueno, du dos puestos, però jo en aquest cas específic xerrava du pàrquing de Formentor, de vora la platja.
1: De vora la platja, sí.
0: És que això és de l'Ajuntament. Com així no s'han posat càmeres? És a dir, hi ha d'haver un poc més d'agilitat. Aquí és el que criticam. És a dir, l'Ajuntament no pot evitar que hi hagi robatoris, però pots enviar la policia més sovint, pot posar càmeres i tot això, i nosaltres hem demanat mem si se fa o si se farà algo. Bueno, lo dotai de subministre. Després hi ha un bicicletero en humor i que fa mesos que està en mal estat. Són coses del dia a dia, no? Després molta gent se queixa de que hi ha molta gent que o no contenidors de reciclatge, però perquè és una manca de civisme de la ciutadania, no de tothom, deixen pues, les capses de cartó fora del contenidor. Això passa en Humoi, perquè en Pollença no hi ha contenidors, i molt d'aquestes capses tenen nom, perquè te venen d'empreses de tipus Amazon o el que sigui, tenen nom i adreça. I nosaltres hem demanat això... se persegueix, perquè quan hi ha una persona que ha fet una obra a casa seva i ha anat a les afores, fora vila, a tirar us enderrots, ho han fet. I doncs, per què no se fa amb això? I després, crec que un altre tema que és bastant preocupant és un altre pic per la falta de civisme de propietaris de cursos per als excrements dels cursos. És a dir, està clar que si un policia, jo tenc una cursa, jo estic passejant, no se m'ocorria mai, no recollir-ho, però imagina't que jo no ho vull recollir, i en el moment que veig un policia que me ve de front amb un uniforme, jo el recolliré, però no hi ha suficients policies perquè això sigui una cosa efectiva. Per tant, crec que s'ha de cercar una altra fórmula, una altra manera de, pues, no sé si policies de paisà, no ho sé, però és que jo he vist molta gent que és que no ho recorreix, i jo els hi he dit perdona, t'ho deixes, i sempre normalment te trobes un insult després d'això, que ja això és una altra cosa, però crec que això sí que és feina de l'Ajuntament de fer un poc de pedagogia i de cercar maneres d'intentar evitar això. I després també criticam que bueno, se va fer una fumigació de paneroles, bueno, de cucaratxes que se diuen vulgarment en Humoi el mes de juliol, però no va ser suficient perquè enguany hi ha hagut una quantitat brutal de paneroles per tot.
1: Ha fet molta calor també, la calor ha estat
0: claro,
1: una...
0: Crien més, surten sí. Més, però clar, al final cada edifici sabrà, però jo visc un pis i en tinc molts, i nosaltres hem fet una fumigació per part de la comunitat, però en un clavegram municipal això ho ha de fer l'Ajuntament, i nosaltres el que proposam és que se faci més freqüentment, és a dir, ja abans que comenci l'estiu, quan estan, no?, quan s'estan, bueno, creant aquest baby paneroles, però també durant i després, no?, perquè hi ha un poc més de control. I això és el que nosaltres presentam com a preguntes en el plenari de demà.
1: Qualque tema que vulguis parlar, si no ho deixarem aquí, perquè ja t'he dit que tenim una... I tu, que m'has dit que també estàs un poc guiada.
0: Sí.
1: Avui hem
0: no, bueno, també varen aprovar les ajudes de subvencions esportives. Bueno, i jo ja ho vaig dir, tot això quan se va dur plenari no li va agradar a un regidor d'esports, però bueno, està molt bé donar ajudes a uns esportistes i a uns clubs, per suposat, però crec que també s'ha de fer una gran inversió en els centres esportius, en el camp de futbol, en el pavelló, en els poliesportius, en les piscines, perquè no serveix de res donar aquestes subvencions i després els esportistes han d'entrenar a unes instal·lacions que no són aptes i que no són segures. Nosaltres ja vàrem publicar fa mesos fotos reals. No varen agradar, ja ho sé, m'ha dit de tot en un plenari, és que això, tal... No, bueno, és que això és la realitat, que no t'agradi és una altra cosa. Clar, s'ha de fer feina, s'ha de dotar de personal, no s'ha dotat de personal, tot ho tens a queixen, és que no tenim personal, bueno, però per què no fas algo? Ho intenteu. I això, pues, crec que clar, està bé donar subvencions i això queda molt guapo i l'Ajuntament ha donat un munt de dos bé, sí, però després vas a fer un parell de voltes a la pista de l'atletisme de Pollença i hi ha un munt de clots i després la gespa també hi ha clots i les xarxes estan caigudes i després no tenim aigua calenta en un vestuari de camp de futbol, que ja ho sé de bona mà. I clar, i això són coses que també en 3 anys i mig no s'ha fet quasi res.
1: I doncs, Bianca, si no vols afegir res més, sempre és un plaer que estiguis aquí.
0: Igualment.
1: I doncs, ho deixem aquí, si t'apareix. Demà tenim ple, ho recordem en els oients. Sí. Demà hi ha ple, que és el ple ordinari de setembre, és el dijous de setembre. I res, i d'ahir molt veiem a la tertúlia, que serà després dimecres que ve.
0: Molt bé, dimecres que ve. Gràcies per la convidada.
1: Gràcies a tu, com sempre. Que et passi molt bon vespre.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.

0: definició de la paraula spoiler, revelació de detalls importants de la trama o desenllaç d'una obra de ficció que redueix o anul·la l'interès de qui encara no els coneix. Aquestes coses sempre han passat. Encara record quan anava a l'institut i un company de classe arriba un dematí per dir-me «Sal la pel·lícula tal, tal, tal», i d'ahir la vaig anar a veure i el protagonista està mort. No seré jo qui digui la pel·lícula ni el protagonista ara, però imagina de quina manera aquella bona obra es va convertir per mi en un tràmit que vaig entendre des del principi, quan la idea del director vull pensar que era tot el contrari. I de precisament és el que està passant actualment en els videojocs i segurament en altres àmbits. Tothom vol ser el primer en dir «ja l'han jutjat», «ja l'hem analitzat» o frases similars que surten així per xarxes socials. Deixa saber la comèdia de dir que llevar el format físic és per evitar filtracions si després a la premsa o pseudoprensa li falten minuts per treure el seu anàlisi primer que tots els altres. Això l'ha passat amb Marvel's Wolverine o Marvel's Lobezno a Espanya, que és un tema que és per un altre dia. Dies abans, el passat 15 de setembre, ja sortia que a Metacritic la puntuació era de 77 damunt 100, i qui és un jugador amant de la franquícia o de l'estudi i que porta mesos esperant, se li baixa el suflé. I tal vegada no és que frissi de jugar-lo, però era un d'aquests senyalats que sabia si compraria tard o prest. I ara què feim? Si no l'he comprat, encara puc esperar, i lo millor ho tens i ho bombardeix de notícies farà que tal vegada se me passi l'eufòria i acabi per no tenir-lo mai. Si l'he reservat i ja el tenc per no l'he obert, el torn o me'l llet? El tema, això tant mateix, ja m'han fotut. Hi ha tanta informació que aquestes notícies poden xafar-te una estrena, o al contrari, poden passar que surti, pot passar que surti un joc que tothom posa per un núvols, però tu ni fu ni fa. No poden canviar com funcionen les coses, però crec que estan d'acord, o més veteranos, que abans anaves més a celles i podies tenir algun xasco, però no estaves tan condicionat involuntàriament a que abans d'estrenar aquell joc ja t'havien sugestionat la teva experiència. Avui és 23 de setembre i aquest és el programa 5 d'Ubit. Start! Bueno, què tal? Bones tardes.
1: Bones tardes, Miquel.
0: Què tal? Com anem, Toni?
1: Tinc un spoiler per tu.
0: Tens... Començant bé, eh? Tens el repartir directe. Quin spoiler?
1: És que han passat coses aquest mes, eh?
0: Han passat moltes coses.
1: Han passat moltes coses, eh?
0: Jo no sé si havíem de fer un programa tot de notícies. Ja és perquè és molt avorrit un panorama de la gent, però...
1: Pràcticament.
0: Però ha estat molt mal de fer. I m'ho deixades...
1: Sí.
0: Va, tenim... El pròxim programa ja el tenim fet. Mira, tot això el feina i avançam.
1: L'spoiler és que parlarem de GTA.
0: Sí, sí. Cosa rara, ningú en xerra. Ningú en xerra. I de res, com fent cada programa, farem aquí un petit resum de les notícies, que com dèiem n'hi ha moltes, ¿vale? I tu per mi tenies alguna cosa preparant, no? Doncs
1: pues sí, han passat cosetes aquest mes que ha passat i estem d'actualitat a tope perquè ara fins novembre tot són notícies i el que ha passat, començar amb Nintendo.
0: Sí.
1: No començàvem en Sony aquesta vegada, per ara.
0: No, de moment.
1: De moment. Pensàvem en... començàvem en Nintendo perquè han fet dos Nintendo Direct, un exclusiu per un joc, que ja us podeu imaginar quin és, i primer per bueno, molts se coneixien ja, però sí que s'han desvelat molt de títols, i destacam un parell els que van sortir, que és un nou joc de Kirby, que es dirà Kirby and the World Beyond, que és un Kirby de món obert. Els que ens escoltaran sabran que Kirby, bueno, des de l'època de Game Boy, de NES, és un joc mític de la saga, i que Nintendo ja va rescatar Kirby's Riders de Switch, i que, vale, tornarà Kirby and the World Beyond, que és un, com he dit, un joc de món obert. Va sortir un fa un parell d'anys per Switch, també estava molt guai, també. No era món obert, però un plataformes molt interessant. Així que aquest promet sortirà a la primavera de 2027, o sigui, pràcticament en res. I celebrarà els 35 anys del personatge, començant ja... Ja, els nostres personatges ja no són adolescents.
0: No.
1: Ja van
0: no.
1: Cap a...
0: Ja
1: són adults.
0: Sí, sí, sí. Ja pensen la família i coses d'aquestes, sí. No?
1: Se va anunciar també un nou Metroid. Metroid que és, bueno, és una saga que té molt de fans, però és com molt de nicho. Però és una saga històrica per Nintendo. Després de Metroid Dread, que va sortir fa un parell d'anys, surt la seva continuació, un Metroid Revenus, i serà un joc en 2D, com no. De fet, la paraula Metroidvania l'estil.
2: Ha creat un estil, una forma de jugar, el Metroidvania.
1: Pues serà un Metroidvania el mateix, se farà un autoplagi. Bueno, també s'ha de parlar el Final Fantasy Revelations, que ja saben que la de l'Era Park sortirà a PlayStation 5, Xbox, però també sortirà a Switch 2, el qual és una novedat. Se va també anunciar una trilogia de Resident Evil, del 2, del 4 remake i del 2, o sigui, el 2.
2: Sí.
1: Però el tercer és, me pareix que és el tercer, clar.
2: Claro.
1: 2, 3 i 4, clar, el remaster. Correcte, correcte. Els tres remasters.
2: Molt bé.
1: Per Switch 2, en físic, evidentment estarà dins de cartutxo, serà tarjeta llave.
2: Una keycard, no?
1: Exactament.
2: Algo
1: és
2: algo.
1: Però bé. Qui vulgui jugar aquests jocs en qualitat molt bona, pues podrà jugar a Switch 2. I també se van desvelar altres títols, per exemple Hyrule Warriors, també, que ja se sabia, The Witcher 3, que arriba ja remaster, el que vàrem parlar, remasterització gratuïta,
2: correcte, a més.
1: Un nou Fire Emblem, que és un joc de tons estratègic, jo això no me va massa. I adaptacions de Pikmin 4, Nintendo Switch Edition 2, que ja són, bueno, jocs adaptats a Nintendo Switch 2,
2: no? Consola, correcte.
1: Però el plat fort era, evidentment, Ocarina of Time, i ho van deixar per un Nintendo Direct només.
2: Només per
1: això. Se va desvelar el seu aspecte gràfic, que, bueno, personalment, no sé, Miquel, si ho has vist tu.
2: He vist cosetes, no molt, però he vist cosetes. I
1: s'ha fet una molt bona feina, crec.
2: Té molt bona pinta, molt.
1: Hi ha molta gent que el critica perquè diu que, no sé, bueno, sempre ha...
2: A lo que deu, mare, antes de començar, sempre algú que ha de criticar alguna cosa, eh? Si no, no seria divertit.
1: Té molt bona pinta, la veritat. És un joc històric. Jo, personalment, no el vaig jugar en el seu moment, el vaig jugar anys després, i, de fet, el vaig jugar a la seva versió de 3DS, que és una versió molt bona, però entenc que és un joc que va canviar molt de paradigmes del videojocs, va canviar estructures, va crear moltes coses que avui en dia se juguen, i sobretot una història entranyable que no desvalorem, i que el que vulgui jugar i que sigui la primera vegada que el jugui, evidentment jugarà a una versió que no té res que veure. És un joc que hem remasteritzat, per exemple està disponible a Nintendo Online, li ha passat el temps, evidentment. És un joc de Nintendo 64,
2: se li nota.
1: Per un que no hagi jugat mai, és un impacte un poc, no sé, no tindrà aquesta màgia, però això sí que és un bon pas per
2: entraria, lo millor.
1: Per entraria, evidentment, a tota la saga Zelda, i a més amb una remasterització brutal, sabeu, espectacular, molt, molt entranyable quan el veus, no? Totes les animacions. Zelda molt guai, que sortirà, per cert, de res,
2: ja
1: falten dos mesos.
2: Exactament.
1: I que, bueno, van desvelar que hi havia una edició especial, com van adelantar aquí el bit.
2: A veure, ja estem aquí al dia de todo.
1: En Miquel, no sé si se compraran o no. Bueno.
2: Ahí estoy, eh? Seixem patrocinadors i qualcú vol financiar, ja problema ni un. No, en sèrio. És precisament el que estava pensant, i crec que seria un bon joc per entrar. Jo no, un Montcel no el coneix, però crec que seria un bon joc per entrar. Ja s'està dient, ja hi ha gent que diu, almenys si qualsevol dia se fa el mateix en el Majora's Mask.
1: Segurament.
2: I després, evidentment, tens un Breath of the Wild, i etc.
1: Sí, sí.
2: No, tens hores i hores per decidir si tu t'entens i llanes.
1: Idò, se va acabar aquest Nintendo Direct anunciant la data, que crec que és dia 5 de novembre, si no vaig errat. La consola sortirà una setmana antes, i no entrarà i no incloirà el joc, com és habitual a les darreres temps.
2: I està molt bé, no per res, eh? Bueno, posa 100 euros més i la gent ho compra igual.
1: Ja, però està de moda si vendre la consola i el joc a part.
2: Claro.
1: I si entra el joc seria digital. O sigui,
2: no, sí, això està segur, segur.
1: I, bueno, haurem d'esperar. Surt antes de GTA, s'ha de dir.
2: Ei.
1: I, per lo que he llegit, ha tingut moltes més reserves que GTA en una setmana. No sabem si vendrà tant, però expectació té. I l'únic joc que li pot fer frente...
2: De veres, de veres.
1: Tranquil·la.
2: Sí.
1: I ràpidament, Miquel, acabem a Nintendo també, que és que ja està aquí a Europa la nova revisió de la Nintendo Switch 2. Ja sabeu que la Unió Europea pues ha obligat a tots els fabricants, no només de consoles, sinó d'electrodomèstics, d'equips electrònics.
2: Correcte.
1: Lavadora.
2: Lavadora con bateria extraïble.
1: Que tot ha de ser extraïble, totes les bateries s'han poder canviar, una persona que no tingui ni idea de res ha de poder canviar.
2: 8 o 10 tornillos, sí. Per mi, se lleva una tapa i ja està.
1: Visualment serà el mateix, el que passa és que el codi canvia un poquet, si vols informar un poquet. De fet, jo crec que si voleu comprar una consola i vos interessa això, puedo demanar, mirar por internet y surt un, crec que surt un codi distint.
2: Sí, sí, sí.
1: Y aquestes són les noves consoles que se poden canviar les bateries fàcilment. Se poden comprar a parte i un lleva la tapa, instala la pila, la bateria, dic.
2: Muy fácil.
1: Y listo.
2: Molt bé.
1: I fins aquí Nintendo.
2: Muy bien. També hi va haver, per variar, o per variar, o per afegir, una State of Play de Sony PlayStation. Jo m'esperava un poquet més, però bueno, bueno, va ser mogudet, va ser interessant. Van xerrar, per exemple, que Ghost of Yotei tindrà una actualització amb un mode de supervivència a partir d'octubre. Molt bé, no l'he jugat encara, però és un joc que sí que té molt bona pinta. Ghost of Tsushima ja m'ha encantat, per tant, aquesta i la lista. Hi haurà una expansió de Monster Hunter Wilds Ascendants. Jo me lo sento tremendo. Després va sortir un trailer de Metro 2039. Me va agradar molt. No és el meu estil. A veure, jo ho jocs amb uns FPS, no és el meu estil, així en primera persona i tal. Però té una pinta horra, aquest joc. Metro 2039 vaig trobar que té una pinta molt, molt, molt bona. També una expansió de Crimson Desert. I van anunciar, ojo, aquí Sony diu, venga, va, posats a fer negoci, pam, una Lego PlayStation. Molt bé, Sony.
1: Si no vol...
2: Física, sí, sí. Si no, o sigui, no me vens un Discord, però me vens un Cubitos perquè jo els amunti i m'amunti una PlayStation Lego. Molt guapa, molt bé, molt xula, molt guapa. Jo ja tenc algun Lego per casa. De moment no.
1: La Game Boy la tens?
2: No. Mira que la vaig tenir a mà, però vaig dir... Era de viatge i no m'he quedat la boleta i no m'ho duc. És molt xula, és molt xula. I la de PlayStation, pues, està molt xula també.
1: Sí. Sí,
2: molt guapa, molt guapa. Dale, després van fer com un... Jo no som molt de jocs RPG japonesos i se va fer com un batiburrillo de presentació de jocs japonesos de nom impronunciable. Me sap greu, jo no som fan, però si sigui... Però es va fer després un State of Play de Japó, pues que quan vaig a la State of Play va començar la State of Play de Japó i aquí se van anunciar aquests jocs. Vull dir, jo trobo que si qualcú li agrada aquest estil o aquests jocs, mireu-lo, perquè n'hi havia alguns que des de fora i sense coneixements tenien molt bona pinta també. I després aquí sí que anàvem, el que a nosaltres ens interessa i ens agrada, que això se va anunciar l'Spec 4 de Gran Turismo i se van començar a donar a dir cosetes de que se ve el 30 aniversari que tu ja ho vas adelantar fa un primer programes. Per tant, aquí nosaltres estem esperant a els braços oberts tot el que pugui venir. L'Spec 4 dimen que serà una implicació brutal.
1: Sí, bueno, bé, Autumn Rim, que és un circuit molt xulo.
2: Tenia de veure-lo, van com queda, així a les fulles de la tardor, sí, sí. I tal, pot quedar molt guapo. Se va mostrar un trailer també de Until Dawn 2, jo un joc de por, me fan por, per tant, molt guapo, molt que tu vulguis, però allò me fan por. Jo, ojo, qui li agradin, aprofito-los, eh? Ja havia apuntat a Final Fantasy Revelation, tu ja has fet aquesta introducció que Nintendo també ho havia dit, i també en un State of Play de Japó se va anunciar el Dragon Ball Xenoverse 3, però fans de Dragon Ball i dos jocs així també amb un toc RPG, està molt xulo. Jo Xenoverse no m'ha agradat, particularment xerrant, però també està molt bo, té molt bona pinta, i tot ho sigui fan d'un videojoc de Dragon Ball, li pot agradar molt. I després, tens tu notícies random, que trobo que avui els havíem de dir.
1: Jo tinc una altra també en random.
2: I tenia una prova. Va, comença una i fem una prova. Aquesta sí que la trobo molt bona. PlayStation cancela la col·laboració amb Kojima Productions per fer Saint o Fisint o Faisint, perdoneu, Faisint.
1: Faisint.
2: I se'n va a Gearbox. Pim-pam. Outrop. Suposo que no seran tots per temes econòmics, per tot el que tu vulguis. No vull dir que sigui culpa de PlayStation, no vull dir que sigui culpa d'en Kojima. Hi ha hagut una negociació, no seran tots. Però tot que deixar perdre aquest homonet és un fallo.
1: Sí, a més que Kojima està lligat a Sony des de Metal Gear 1, o sigui, mira quant d'anys. Tots els projectes, claro, importants han sortit a la consola Sony primer.
2: I el que més ràbia me fa és que se suposa que havia de ser un joc que anàs a l'estil de Metal Gear.
1: Sí. Per tant, de fet, és un Metal Gear.
2: Per tant, més ràbia me fa. Dius tu, sí, però com el deixeu perdre?
1: Segons diuen, és perquè s'havia retrasat molt i hi havia molt de dobles per enmig i Sony va decidir no arriscar-se i a veure que dur molt de retrasos, perquè en Kojima a dia d'avui encara no ha triat el motor gràfic que mourà aquest joc, o sigui, està a l'arrel del joc i això és un joc que sortirà d'aquí a 3-4 anys,
2: segur.
1: Cul. I supos que Xbox pues, ha dit, bueno, pues, si t'han tret de fora, nosaltres, benvingut,
2: vine per aquí.
1: Passa per aquí. A més que ja està fent feina amb Xbox amb un altre joc de terror.
2: Ah, vale.
1: Que ja va anunciar amb Xbox, ja havia una relació prèvia.
2: Vale.
1: I sabia que li han dit, mira, ja pot quedar a casa, home.
2: Va,
1: queda aquí.
2: Sí, clar. Ja que estàs, ja que m'ho coneixem, i a lo millor també pot ser que ell ha estirat la corda de PlayStation i PlayStation, escolta, muchas gracias y buenos días.
1: Veurem si ha estat una bona decisió o no. Per ara, no se sap, igual s'han honrat tot bé o no, igual. Aquest projecte en Kojima, no? Però bueno, venint d'en Hideo Kojima, estomo, el que fa,
2: cosa xera
1: no
2: que no
1: passa de ser persona.
2: No. Que t'agradi o no t'agradi, no és una altra cosa.
1: Tampoc.
2: No deixin diferent tenir-ho, que ja ho vam xerrar a l'especial de Metal Gear. No? Quina tenies preparada?
1: Pues tenc una que no sé si van parlar, estic fent memòria, no crec que haguem parlat en aquests 5 programes, de la Neo Geo AES Plus.
2: Crec que van fer colte un dia, van dir algo així molt random.
1: Podria ser, estàvem esperant perquè aquesta consola nova, bueno, parlant de la Neo Geo, que és la consola mítica dels anys 90,
2: la Ferrari de les consoles,
1: Rolls Royce més que res per l'estil, perquè una cosa elegant,
2: saps?
1: I molta classe. Pues aquesta consola que molt pocs varen poder tenir a l'època, jo no la vaig tenir anys després, molts anys després. Se va anunciar una reedició d'aquesta consola a un preu super competitiu, 299 euros.
2: Molt bon preu.
1: Pensava que la consola original era, no te basta 1.000 euros per tenir una pedra.
2: Quan la vulguis completa i bon estat i capsa i tot, no te basta.
1: I m'ho va fer molta il·lusió aquesta nova consola per revivir i que la gent no havia pogut disfrutar. A més, va sortir amb una col·lecció de jocs molt bons, quasi tots el joc més cas que ha de Neo Geo. En parlarem de Neo Geo, evidentment, m'ho fiquem un altre meló aquí. La qüestió és que havia de sortir a novembre i per qüestions random X, components...
2: Diuen ja està per tema de component, no s'esperaven tanta demanda, diuen ells...
1: No han sabut dir a temps i al final han retrasat un any sense.
2: Mira, jo crec que si retrasa. Un val més així. Total, Zelda i GTA en novembre, què hacemos? Tu, ja venim, ja, si això no vemos l'any que viene.
1: És un any,
2: És molt de temps, i sí que han dit, i he llegit, que tothom qui l'havia reservat havia pagat, que no se preocupin, que està tot assegurat, que no era cap problema, que bueno, s'arribarà...
1: S'ha fet una reserva de 20 euros a Game, o Amazon que no pagues, genial, però hi ha gent que ha comprat la consola a la web, 1.000 euros, hi ha una edició especial, que t'entra la consola, tots els jocs...
2: La blanca.
1: Blanca també la pots reservar, que val 300, bueno, però hi ha una edició que val 800 euros, que és especial. Bueno, són 800 euros que estan allà.
2: Sí, ja han dit també que a aquesta gent els hi donaran alguna més a canvi. No me'n recordo, ho vaig llegir fa estona per compensar un poquet.
1: No sé com anirà.
2: Bueno, jo veig que la gent... A veure, si has pagat 800 euros, en pipa.
1: Sí, es pot demanar de devolució, evidentment, però si teniu reservada, pues, la deixeu reservada perquè sortirà d'aquí un any, o sigui que ho hem d'esperar un poquet més.
2: Jo també tenia una cosota, que li he pogut dir abans, que el teu Zelda Ocarina of Time Remake, que tu ja vas dir fa un momentet, arribarà en físic, no m'ho esperàvem menys, amb una caràtula brillant i metalitzada.
1: Ui, i qui li tocarà?
2: ¿Quieres café? Pues toma dos tazas. O sigui, vosaltres voleu fer unes edicions soses, a vegades hi ha edicions de Switch, segons menys he vist, la part de dins no hi ha contraportada, no hi ha ni cartutxo o tal, pues m'apareix un toquet, ara ja està la cosa tan així, que això és una decisió que s'ha d'haver pres fa estona. Però que bueno, escolta, ja que està amb el debat d'ofísic i tal, pues m'apareix aquesta gent i hi ponen la meva, pues la més xula, la més guapa.
1: És un homenatge a la portada a Nintendo 64.
2: Efectivament.
1: Dorada.
2: I ja que estamos...
1: Lo que serà limitada i possiblement amb molta gent no li toqui.
2: No li toquirà. Bueno, venga. Ja, per avui en tenim bastament, farem una cortineta i passarem a un gruix de debat.

0: el noi i tal, i li vaig dir, estic quedat, és que no tenc ni gana de comprar-lo ara mateix. Quan li passin un parell de mesos, ja ho veurem, però ara mateix, és que tampoc no m'ho fa llana, lluir-lo, la veritat. No m'ha creat aquesta expectació, que sí que l'he creat a molta gent. Per exemple, jo GTA V, que el vaig abandonar fa molt de temps, vaig passar la història principal, el vaig llevar, no GTA Online, ni hi vaig entrar, i vaig dir, vale, op, al siguiente, i vaig anar a un següent joc que en aquell moment tenia llana de lluir. Per tant, no m'està creant aquesta... l'he de tenir antes. I si amb això hi afegim que total és una reserva digital, pues menys expectació tens. No... que després hi haurà mos escriviran notícies de gameplays i tot això, bueno, pues ja mirarem altres coses, no me preocupa.
1: Si hagués estat la història molt distinta si no hagués passat lo del físic, lo del format físic, i sempre se recordarà GTA 6 com el joc que va crear un impàs, o millor dit, ja definitivament va guillotinar el que és el format físic i digital d'una manera ja molt significativa. I per desgràcia serà recordat per això, és veure que ells tenen tot el poder de fer-lo, perquè són així, sabran que vendran igual, i de fet vendran igual, però al marge de la polèmica, el que és el joc, pues sí, el que vaig veure jo, pues, sí, està a l'altura de lo que s'espera, és un joc que a nivell jugable és espectacular, fluid, molt detallat, la ciutat se veu molt bé, se nota un salt gràfic notable, i això que en teoria està tot aquest trailer, tot aquest gameplay està a una PlayStation 5 normal, no una PlayStation 5 Pro. De fet, se van agotar tots els pros per comprar aquest joc, no?
0: Sí, ho sent demà, un dia després de sortir, de fer aquesta presentació, de fer aquest mini documental a Netflix i a YouTube, PlayStation 5 Pro Europa agotada, i la rebenta a 1000 i pico d'euros, i la gent ja especulant i tal.
1: No serà necessari tenir una Pro, sabeu que vull jugar evidentment en tota classe de detalls, però el que se va veure, escolta, la diferència és molt bona, han sabut exprimir molt bé el hardware. I però mai, la veritat, se veu molt bé. Jo personalment, la meva relació amb GTA, l'online, com tu dius, jo no l'he tocat mai, no he jugat mai a online. Jo m'agrada més el GTA, però les històries són molt bones, els diàlegs són molt bons. És una llàstima que és un joc que no arribarà mai traduït, i a vegades està també bé, perquè les veus originals, pensa que són americans xerrant, aquest llenguatge de carrer, no?
0: Clar, jo he de dir que en un GTA V me passava sobretot a fases de conducció. Si tens un anglès molt bon, encara, però si el que dius tu és un anglès americà que te costa entendre ballades i has d'anar conduint i fet alguna cosa i llegint-ho subtítols, no m'he pegat més de dues tenates, Vamos, sí. I si no, no m'entrava de l'història. Per tant, el que dius tu és una pena, perquè si hagués pogut fer una feina molt bona, que això és un tema de tocar un dia, de traducció darrere, que hi ha estat, jo crec que molt, molt bé. Jo vaig apuntar també que diuen que tindrà una durada d'unes 80 hores la història principal.
1: Ja, poques me pareixen, però bueno.
0: Jo no me'n recordo.
1: Principal, les secundaris i tal. És un joc de més de 100 hores tranquil·lament.
0: Hombre, hauria de ser.
1: Sí.
0: Hauria de ser. Diven 30 FPS.
1: Sí, hombre, per aquest món seria molt complicat.
0: Seria bo que començàs a returar, vull dir...
1: És que és molt gran, Miquel, no? O sigui, és una cosa espectacular.
0: Sí. Després, això aquí ve, aquesta l'havia d'apuntar, m'heu d'entendre, l'havia d'apuntar, si m'ho escolta cot i ballada. Dia 17, o sigui, fa la setmana passada, anuncien edicions físiques en CD i vinil de la banda sonora d'aquest joc. UCD a partir de 16,99 i vinils, edicions 51,99 i 123,99. Molt guapes, de colorins, i per mi el 123 té com a líquid per dins un vinil. T'he de dir que són molt guapes, i a més fan una aliança amb Spotify per presentar les primeres cançons perquè tu les puguis escoltar a través de Spotify, no? Igual que ho ha fet en Netflix el documental, ara amb Spotify, perquè comences a escoltar la banda sonora. Això, jo tot el que he sentit de gent que xerra d'això diu, és que també molts d'ells tontos a la llara. O sigui,

0: Me dius, tio, disco no? Jo, no, no, no, disco físic no, perquè tanmateix tothom el vol digital, i ara m'anuncies la banda sonora en CD. En CD, que jo voldria saber quanta gent diria d'avui compra CDs. Supos que no molta, salvo fans de la música que ara cerquin i li ara tenen la col·lecció. I en vinil, que era perquè vinil s'ha passat molt de moda darrers anys, eh? Moltes bandes sonores han sortit en vinil, i era perquè s'ha passat molt de moda. I m'aparem molt bé que ara estigui de moda vinil, perquè jo trobo un sistema molt xulo i molt agradable d'escoltar, perquè t'ho facin ells.
1: Sí, no deixa de ser un mal xiste.
0: És un mal xiste.
1: Més que res perquè és... Ho trobem, evidentment, perquè és col·leccionable, perquè claro. Com tu dius, ja ningú en play CDs, i vinil sí, però, claro, evidentment és una maniobra perquè tu compris i col·lecciones, no? Que pena que amb això no, los jocs no hagin passat amb això tampoc, perquè també se podien fer una edició especial molt xula, com han fet fins al darrer GTA.
0: No vas fer una col·leccionista que tingui figures històriques? Bé, fas una col·leccionista guapa, amb un petit steelbook, amb un llibre d'art, si vols, o amb una revista, jo què sé, ets GTA, o sigui, ets rockstar, te pots inventar el que vulguis, pots vendre un joc amb una quimia hawaiana, si vols, te'l compraran. Idees te'n poden sortir a punta pala.
1: Jo crec que, pens que no m'ho hagut treure en físic per evitar que aquest joc se filtri.
0: I així?
1: Jo no descart que després de 3, 4, 5 mesos o inclús un any després
0: el traguin
1: en físic. Jo no descart.
0: Jo ja t'ho vaig dir en el darrer programa, que tot el que estan preparant
1: i s'ho compraran.
0: Sí. Ara diré una cosa.
1: Apunta, Jaume.
0: Si surt en físic serà quan me'l compri. Au. mentrestant passo. Avui són dia 23, xat en directe. I després, rizando el rizo, i això ja és, jo crec que és més maniobra de Sony, o és maniobra de Sony, treuen un mando GTA 6, mandos GTA 6. Molt guapos, molt xulos, se van agotar, tornem a lo mateix. Però bueno, jo crec que aquí ja és més, jo crec que és més tema de Sony, el tema del mando. Jo som molt bé, ja n'he comprat molts, jo aquestes darreres edicions m'encanten, o sigui, no he col·leccionat edició en col·leccionista perquè o no els he volgut espallar perquè eren supercares o no he arribat a temps o el que sigui, que m'agradaven molt, però mandos sí, Spider-Man, God of War, Gran Turismo, i són mandos molt guapos, i és una altra forma de col·leccionar, perquè dius tu, si tens 10 mandos deben implies un, sí, però queden molt guapos.
1: De Xbox, de veritat és que
0: de Xbox, sí, sí,
1: hi ha un munt d'edicions especials.
0: Sí, tenc un de Forza Horizon 5, sí, i després em van fer un com a aniversari, 20 aniversari o algo així, que era com a negre,
1: correcte,
0: que me van mostrar tu, i un dia vaig veure una web un preu raonable i també el vaig comprar. I ara n'han fet un de 25 aniversari també, per mi, si no vaig malament.
1: Super, sí.
0: Un verd.
1: Però sí, exacte.
0: No, era un 25 aniversari. També està guapo, també està guapo. Però, bueno, és una altra forma de col·leccionar, també. No, també no s'implegaràs tots. Però tornem a lo mateix. Aquesta gent que venien de dir i de vendre la moto i vendre fum, doncs ara, pam.
1: Està clar perquè ho han fet, jo crec que no valen que se filtri aquest joc de cap manera. Seria molt difícil ja que, bueno, va passar amb aquell hacker, eh?
0: No t'ho ha dit res d'aquesta gent, eh?
1: No,
0: o són jocs que no m'he enterat, o s'ha com a diluït,
1: va passar, supos que el cercaran,
0: eh? Menys si s'ha mallat davant la taula i no el troben, no és aquesta.
1: Jo crec que sortirà una edició física i el que no volen és treure una edició digital perquè no se filtri, i ja ho han fet com a excusa, en plan, no, la gent vol digital, i sí, evidentment, guanyarà molt més dobbers.
0: Bueno.
1: Sony també està encantada, perquè han dit, bueno, nosaltres anirem darrere també.
0: Claro.
1: Però jo crec que acabaràs comprant el joc, Miguel, perquè sortirà en físic.
0: Sí, jo ho espero, si és així, però jo, pa'lante. D'aquesta gameplay que van mostrar, vaig apuntar que també hi haurà policies més difícils d'enganyar, que se fixaran en la roba que duen, o personatges, o vehicles, o rostre, tot això, bueno, vale, ho vull veure
1: més realista. Molt més realista.
0: Venient de bon vent en són capaços de fer-ho, en Red Dead, per tant, m'ho veig molt bé, i vaig apuntar una cosa molt bona, que deia que hi havia gent, que clar, aquest ja sortirà a les 12 de vespre, i hi ha gent que intentarà comprar-lo a una web australiana, per jugar-lo abans sí. de que arribi en el teu país.
1: Ja ha passat, eh? De fet, hi ha molta gent que compra a Austràlia. Jocs també...
0: Pues mira, jo no m'havia enterat, això. Ostres, tu dius, tu va... Clar, quan jo vaig a la física encara, jo no per que a Austràlia m'arribi cap aquí, jo per que arribi a la nostra, vaig a la Xiló, a la tenda i tal, però és una cosa que me va...
1: Clar, aquestes 12 hores que mos duen, pues... jugues antes.
0: Sí, sí, però... jo som d'operada i és necessari...
1: No, hi ha que no pot esperar.
0: Ja, vols esperar, això? Puig esperar demà, no hi ha problema.
1: Sí, sí, no hi ha problema.
0: Hi ha problema demà. I passat demà, no passarà res. I després del que dèiem de la resolució, que vaig apuntar que un ex desenvolupador de Rockstar, se dice, diu que les animacions estan desfasades, fetes a l'estil de GTA V. I diu que és un tema de que si no... no seria capaç de, com la consola o hardware que manegi aquest joc, no seria capaç de moure'l-lo amb fluïdesa. Que el que deies tu, mira si ha de ser heavy, perquè ja estigui pensant en això, saps?
1: Haurem d'esperar quan surti. Almenys el que se va veure a l'extended gameplay, se va veure molt bé, se va veure molt fluid. És vera que anirà a 30 FPS, però és que el mapa és molt gran. No crec que hi hagi cap ni PC que pugui moure això a 60 frames encara, no? D'aquí uns anys igual sí, com és un cas de GTA V, que en modo fotorealista i tal, però bueno, em pensava que aquest joc té
0: 8-9 anys?
1: Més, o sigui, quasi sí, 7-8 anys tindrà, si no, tranquil·lament. Per tant, ara mateix no hi ha res que pugui moure això. No seria el més important, potser els frames seria més que sigui més estable, no? Que no hi hagi problemes, i sobretot l'important és que sigui un joc que és el que ens han promès, no? Que és un joc que se notarà molt la diferència amb qualsevol altre joc que hi hagi ara mateix en el mercat.
0: Home, jo he de reconèixer que quan vaig jugar en un GTA V el vaig disfrutar molt, eh? M'ha agradat molt el GTA V. Jo he jugat en un 4, en un San Andreas, un Vice City, me va encantar, que t'ho he dit antes d'entrar, jo Vice City, per això a dia d'avui m'ha agradat més inclús que el GTA V. Són molt diferents, però vaig sentir verge, vaig jugar primer la PSP, el vaig jugar després, crec que era Play 2, si no m'he malament, i el vaig jugar molt, i ho vaig sentir, el vaig trobar molt entretegut, molt divertit, i aquesta anar per dir la ciutat, i saltar per damunt ponts, i jo m'ho vaig passar molt bé. I el GTA V és verge, que va ser un joc que va ser de les primeres vegades que quan comences a llefar un mando dius, tu, que me falten dits per tots els botons, per tot el que he de fer. Vale? La cosa serà complicada tot de res. Però jo sé que el primer joc vaig dir, és que no n'abasto, saps? I després l'història està... Hi ha tres personatges que interrelacionen entre ells, i no vaig anar a cercar tot un mapa sencer. Hi ha gent que se passa hores i hores i hores recorregent un mapa i cercant aquell vehicle, o cercant aquell secret, o sigui, jo no ho vaig fer, jo no ho vaig fer, perquè mai no tenia ni paciència de fer-ho.
1: Jo reconec que vaig instal·lar GTA V ja perquè estava ja, bueno, en plan, recordant com era GTA V, la Play 5 que ja té un bueno, se veu millor, se veu més les textures i tal. La veritat és que per ser un joc que té quasi 7-8 anys, se veu impressionant, se veurà millor per la Play 5, però bueno, ja se veia molt bé la PlayStation 3, la 4 se veia molt bé també, i bueno, el que vaig fer és, bueno, jo el que m'encantava era anar a l'aeroport i robar un avió.
0: Claro.
1: I a més que pilotaves l'avió de veres, o sigui, jo l'empleava com un simulador de vol, volaves, aterrissaves, me va sortir,
0: sí.
1: I aquesta tonteria me tenia entretingut
0: a part
1: sempre.
0: Que tu ja ets fan de Fly Simulator,
1: sí, de fet,
0: per tant, saps que xerres.
1: Quan no tenies Fly Simulator, jo jugava en això, robava un avió, bueno, al principi robava, després m'he de treure el carnet ja de pilot, i ja podia entrar a l'aeroport sense que me fessin res. Tu te treus el carnet de pilot. Ostres. I ja podies entrar allà sense que et posar les targetes.
0: Ah, però mira, ja t'entraré ara mateix, no ho sabia. L'altre dia, jo no vaig investigar tant.
1: Sí, i tu pots ficar en l'avió, despegues, te'n vas, aterres, on vols, l'avió deixes aparcat por ahí, o sigui, està molt bé, inclús se poden controlar com molt arcade, però pot volar per tot l'escenari, està molt ben fet. Aquest detall de Rockstar que ja parlarem quan surti l'especial...
0: L'haurà de jugar tu primer i compta molt, eh?
1: I quan parlem de Rockstar, és que és una companyia que... De fet, avui en parlarem d'una altra companyia que està en el seu nivell de detalls.
0: Sí.
1: I és una companyia que pensa en tots els detalls. De fet, tots aquests jocs que ha fet i aquests anys que ha invertit en això és perquè és està tot molt currat
0: i molt mirat,
1: no és res aleatori, és molta feina que darrere, i això és el que jo m'agrada d'aquest joc, no? Que pot fer el que vulguis pràcticament. Mm-hmm. Passen coses, és un món viu, tots ho han estat, i imagineu-vos com serà aquest GTA 6, no? que serà molt més viu, serà molt més intel·ligent tot. Serà una experiència, i espero que estigui a l'altura de lo que ens han promès.
0: Sí. Nosaltres, a banda de les crítiques, nosaltres pensant que sí. Bueno, doncs aquí deixem anar a xerrar d'una companyia i d'una saga forta, farem un petit tall i començam. Bueno, doncs com cada programa, venim a xerrar d'una saga que per nosaltres és important i crec que per la indústria també. Aquesta sí que és una de les meves molt preferides a banda de Gran Turismo, i avui venim a xerrar de la saga Uncharted.
1: Uncharted, que, per cert, Miquel, 5 de 5, eh?
0: 5 de 5, camiseta.
1: 5 de 5, eh?
0: Sí. A part, té una camiseta
1: ja
0: preciosa,
1: la foto.
0: Preciosa. Aquesta és per posar de la saga amb una mirillana.
1: Bueno, 5 de 5, veurem si hi ha 6 de 6.
0: Ahí estoy. Si que algú vol financiar guimisotes, està obert a el que faci falta. Però la 6 de 6, sí, també serà.
1: També
0: serà.
1: Pues sí, seran de la saga Uncharted. Tenim tantes sagues que parlar i sempre, bueno, solen mirar sempre que estigui prop de qualque llançament i tal, però com és veure que aquests pròxims mesos hi ha dos que són, evidentment, impepinables,
0: sí.
1: Hem trobat un hueco per parlar d'una saga que, per cert, no s'ha tornat a saber més per el moment. És veure que està finalitzada, en principi.
0: Ja, perquè no.
1: I, sí, jo me manco si han de fer alguna cosa que no espanyin el que han fet. I avui xerrarem, pues, de saga Uncharted.
0: Uncharted. Molt bé.
1: Uncharted és una saga d'acció i aventures creada per Naughty Dog i publicada per Sony. No podem parlar d'aquesta saga sense parlar de seus creadors, Naughty Dog. Naughty Dog són els responsables del mític Crash Bandicoot de PlayStation 1, que segurament heu jugat tots de petits, i no tan petits. I Uncharted va ser el primer pas en el món dels jocs anomenats AAA de Naughty Dog. Uncharted va convertir la companyia en les més importants del món fins que va arribar la saga de Last of Us, per cert. Saga que tots coneixeu, convertit en Naughty Dog en una de les companyies més respectades del món, justament el que hem parlat ara, en Rockstar. De fet, sempre hi havia aquest pic en plan Naughty Dog treu, bueno, els darrers jocs d'Uncharted eren tècnicament molt, molt, molt bons, però és veritat que en The Last of Us 2 se va arribar a un palabro pic, se va arribar a un nivell molt, molt gran gràficament. De fet, és un joc que el veus ara, després de 4 anys que té ja, i és brutal. O sigui, jugar-lo a la versió remasteritzada de Play 5 és increïble, és un joc que se veu molt bé. I de, fent aquest resum molt pobre de Naughty Dog, però que és el temps que tenim, Miquel.
0: Sí. Hi ha un programa després de dubtosa reputació.
1: El protagonista principal és Nathan Drake. Mm-hmm. Un caçador de tresors que viatja per tot el món cercant ciutats perdudes, tresors històrics i civilitzacions desaparegudes. Aquesta saga mostra molta similitud amb una altra saga mítica, Miquel.
0: Mm-hmm.
1: No sé si pots endevinar quina és.
0: Jo diria Tomb Raider, però
1: exacte,
0: bueno.
1: Tomb Raider. De fet, aquestes dues sagues han après molt de cada una de les seves entregues, i després jo te faré un petit comentari, mm-hmm, lo que aquesta simbiosi que s'ha creat entre elles, no?
0: Sí.
1: Una de les característiques principals és que aquests jocs, tota la saga Uncharted, l'acció sembli una pel·lícula d'aventures.
0: I ho és.
1: Fent el jugador sigui el personatge i se senti protagonista. Un autèntic blockbuster, com se diria en americà, com una pel·lícula, però en videojoc, i a més amb uns personatges molt carismàtics, amb el sentit de l'humor, sempre està present a tots els jocs, i que comentaris superirònics que fan Nathan,
0: sí,
1: amb en Sully,
0: amb
1: tots els personatges que hi ha a la saga. Començant, doncs, en el primer, que va sortir l'any 2007, ja ha plogut, que és el tesoro de Drake. El primer Uncharted arriba a PlayStation 3 aquest any, 2007. Mira, doncs l'any que ve...
0: 20 anys.
1: 20 anyets, eh?
0: Bueno, faran un remaster o alguna cosa així faran.
1: I Don Drake segueix les pistes del seu avantpassat Sir Francis Drake per trobar el legendari tresor del Dorado. Per cert que no sé si tens l'anell tu d'en Drake.
0: El tenc.
1: Sic Parvis Magna.
0: Sic Parvis Magna. I tenc l'edició, un cofre de l'edició de l'Uncharted 3. També, sí,
1: no l'ha pogut tothom, Miquel.
0: No l'ha pogut tothom, no m'hi havia tot el motxilla. Però sí, l'anell el tenc guardat, sí.
1: Ell d'un anell que es diu Sic Parvis Magna, que és, vol dir algo per su, com les grans coses surten de les coses petites, no? Idò, el que comença com una aventura arqueològica acaba convertint-se en una lluita per sobreviure contra mercenaris i altres forces que cerquen el mateix tresor. Bueno, tot una aventura d'Indiana Jones, perfectament.
0: Exactament.
1: Aquest primer Uncharted va servir per presentar en Nathan Drake i establir la fórmula: explorar, disparar, escalar i tornar a explorar. També és interessant comentar que Naughty Dog encara estava experimentant amb aquest joc. De fet, és vera que el vaig jugar, tu de fet, dus aquí la trilogia, i el vaig tornar a rejugar i vera que, dius, el 2007 era impactant algunes coses, però les mecàniques no eren el que
0: no estaven tan
1: després,
0: polides,
1: evidentment.
0: Claro.
1: Per tant, va ser un experiment, però és un joc molt lineal, evidentment, com va sortir, i menys refinat que els altres que vendrien. Però és vera que primer se nota molt, però també és vera que aquest primer joc va ser molt, molt... Per PlayStation 3 va ser el millor que hi havia en aquest moment, sobretot gràficament, no? I és vera que això de maquetxar i disparar recordava molt a Gears of War, per exemple, que va ser un primer joc que és el de, va crear aquesta fórmula de disparar en cobertura.
0: En cobertura, diguéssim, correcte.
1: Després de l'1, el gran èxit que va tenir en Sony, just dos anys després, l'any 2009, va sortir Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, i aquí la saga fa un salt espectacular. En Nathan Drake investiga la desaparició de la flota de Marco Polo i acaba cercant el mític reina de Shambhala, a l'Himàlaia. La seqüència inicial, Miquel...
0: La del tren.
1: La del tren és espectacular.
0: És una passada. Val la pena tot l'ho començar només per fer aquesta seqüència.
1: Sí, és una passada. És molt, de fet, impacta molt perquè jo m'ha recordat molt de God of War 3, per cert, quan comences directament amb un jefe, sí. Ja t'impacta, en plan, ostres,
0: ja,
1: no? Doncs sí. Pues aquí comences escalant, o sigui, en un tren que se despenya, bueno, vos podríeu imaginar un poc com
0: si
1: farem, està
0: super
1: ben fet, però està en plan d'una PlayStation 3. La seqüència inicial i la posterior persecució sobre un tren i l'assassina més recordada d'aquesta saga, sens dubte. El joc combina Nepal, molt més escenaris, Borneo, el Tíbet, Himalaya, i amplia enormement l'escala respecte al primer. I per això Uncharted 2 és el joc que converteix la saga en una de les grans franquícies de PlayStation. Aquí ja va ser quan se va encombrar i Naughty Dog va ser com se va convertir en el que és ara Naughty Dog. I clar, no hi ha 2 sin 3.
0: Correcto.
1: Pues va sortir l'any 2011, també dos anys després, La traïció de Drake. Aquesta tercera aventura, Naza i en Sully cerquen Ubar. No Ubar, sinó és una... Ubar. Coneguda com l'Atlàntida de les Arenes, el desert d'Aràbia. Però aquesta aventura també aprofundeix molt més la relació entre Nathan i en Sully. O sigui, jo per mi que la tercera part és la més lineal, però veure que gràficament també és un altre nivell, sobretot els escenaris del desert, està molt currat el que és el tema de l'arena.
0: La caiguda de l'avió.
1: La caiguda de l'avió.
0: Que surt a la pel·lícula.
1: I això, exacte, converteix en el més cinematogràfic de tots, amb unes escenes animades... O sigui, realment aquí sí que és una pel·li, i jo crec que en aquest joc se van inspirar a lo que va ser la pel·lícula real, amb moltes de les accions que hi ha aquí. Van agafar un pot de tot per veure que la tercera, aquesta tercera entrega, que per jo no és de les millors personalment, però és veure que la pel·lícula que jo m'ha agradat.
0: Jo m'ha agradat, sí, jo també. No, jo l'esperava moltes llanes, vaig anar al cine a veure-la i m'ha agradat.
1: I el protagonista també, no?
0: El protagonista m'agrada, l'actor m'agrada i... De tot quan t'ho van anunciar vaig dir no sé, però després a l'hora de veure la pel·lícula jo me va quadrar bastant.
1: Hi ha un presentador d'un concurs que s'hi pareix molt.
0: Sí, i després n'hi ha un altre, un actor americà que feia una sèrie...
1: Sí, de detective.
0: Exacte, que és clavat.
1: Que era escritor ell, que sabia aquesta sèrie.
0: No me'n recordo. Però sí, si ho hagués fet ell...
1: Sí, també.
0: A part té un humor molt curiós. Jo trobo que com a personatge...
1: Jo el veia també,
0: clavat.
1: El veia jo. Sí, el veia com ell. I doncs, per jo, bueno, per la segona crítica és el més espectacular de tots. I no va innovar, i a veure que és... És el millor, el que menys va arriscar dels dos, però com hem dit abans, se va vendre molt, va ser un superventes. I en el 2016, que va tardar un poquet més, arriba la quarta part oficial fins ara, El desenlace del ladrón, ja ho diu tot aquest nom, que arribem en aquesta quarta part, on Naughty Dog va plantejar com a final, i és a veure que fins al moment és el final de la història de Nathan Drake. Han passat uns anys i en Nathan està retirat, però apareix el seu germà Sam, a qui en Nathan creia mort, així que en Sam necessita ajuda, i això fa que Nathan torni al món dels caçadors de tresors. Aquesta entrega és tot un homenatge al fan de la saga. De fet, jo em vaig disfrutar moltíssim.
0: Perquè
1: és una espècie de recordar tot el que ha passat, no? I està ple de referències al joc de la saga, per lo que si el jugueu sense provar cap altre, vos perdreu gran part dels guinyos que hi ha en aquest joc constantment, eh? Sobretot menció especial, i ara ja no s'espoiler, perquè en un moment sí que serà d'aquesta escena que rompia molt.
0: Sí, sí.
1: És quan juguen a la PlayStation 1
0: a Crash Bandicoot.
1: Sí.
0: Te poses jugar a dins el joc i un Crash Bandicoot.
1: Sí,
0: brutal,
1: sí,
0: boníssim. Vaig trobar un guinyo brutal.
1: Va ser brutal. Ara me diu un Jaume quina és aquesta... Ah, de la pel·li.
0: Sí, Tom Holland, correcte.
1: Tom Holland era. Idò, se'ls veu tots dos, en Nathan Drake i en Elena, que
0: la seva lota.
1: Sí, companyera antes d'aventures, que al final, bueno... I Uncharted 2, més per cert, va rebre més de 150 premis al joc de l'any, que es diu aviat.
0: És una passada.
1: I tanca el capítol de la saga, el que és la saga. Després van sortir alguns més. De fet, va sortir, si posam el que és la línia comental antes del 4, va sortir un xat de Golden Abyss, per la PlayStation Vita. Va ser un molt bon joc.
0: Molt bé, me va agradar molt.
1: I visualment brutal.
0: Sí, evidentment té limitacions, el vaig jugar després de l'Uncharted 4, però molt bé, molt entretengut. Hi havia coses de tu panel tàctil que havia un poc males, un poc rares d'implear, però no, m'ha agradat, va ser molt entretengut.
1: Sí, l'història aportava un poc més a la saga.
0: Sí, molt bé.
1: I el darrer que va sortir va ser el 2017, que és un spin-off, diria jo.
0: Sí.
1: És un spin-off perquè Nathan Drake no surt.
0: No.
1: Que és El legado perdido, on surt Chloe i un altre protagonista, que són co-protagonistes sobretot del segon, crec que van sortir, en Chloe, i el quart també surt, crec. Que són, bueno, són co-protagonistes que aquí se converteixen en protagonistes. Un joc molt cool, per cert, dura molt poc, però bueno, per els fans d'Uncharted és difícil.
0: Manté l'essència, no? Sí. I al final, tant si juguis amb un com si juguis amb l'altre, has entretengut, i jo crec que jo estic fan de la saga, l'ha de jugar, i això m'ha... Jo que si Uncharted m'han agradat a tots, però és vera que no se te feia rar, no se te feia dir-te, aquí m'han baixat un llistó. No, jo crec que van aprofitar el tirón de 4, i a partir d'aquí van entrar en una història un poc diferent, per com a fer un... Com si ja no podien fer res darrere l'Uncharted 4, però farem una cosa un poc diferent. Però mantenint tota l'essència del joc.
1: De fet, tots són disfrutables, tots són molt bons.
0: Sí.
1: Hi ha una trilogia que tu has duit, que, bueno, si la trobava por ahí...
0: Bueno, aquesta trilogia va sortir que és de PlayStation Hits o algo així, i estava superbé de preu, per Play 4.
1: Sí, la podeu trobar barata.
0: Molt bé, no sé si eren 20 euros o algo així, i després fa un parell d'anys, que ja fa des dos anys o tres, va sortir l'any passat que ja va ser, una remasterització, o sigui, un pack també, allà on t'ajunten un dos darrers, un 4 i un legado perdido per PlayStation 5.
1: Així que...
0: Pots comprar aquests dos?
1: Sí.
0: Aquests dos packs? Si no vols anar a cercar de Play 3 i tal, pots comprar aquests dos packs i tens uns 5 jocs remasteritzats.
1: Sí, és un joc super rejugable, que els jugueu d'aquí un parell d'anys i són molt divertits. I el que us volia dir a tots és que, a part que Uncharted va demostrar que els videojocs poden reproduir també l'espectacle d'una superproducció cinematogràfica i deixar de ser només interactius, de pitjar només un botó, no? Sinó que te fa insertir part d'allò. En el final, clar, Uncharted s'inspira moltíssim en Tomb Raider, no?
0: Sí.
1: I de fet és una inspiració claríssima perquè no hi ha problema que fer-lo, no? Però és vera que després Tomb Raider, quan va tornar remasteritzat, va agafar moltes coses d'Uncharted.
0: Moltíssim.
1: Per tant, va ser com una espècie de simbiosi, no?
0: Sí.
1: I molt guai, perquè el retorn de Tomb Raider, de Lara Croft com una lota més fràgil, no tan superheroïna, ni, diguéssim, menys sexualitzada,
0: sí,
1: com més joveneta, pues, li va donar com més realista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, Geoff Johns me van agradar molt.
1: I moltes molt, coses les va agafar, crec jo, d'Uncharted.
0: Sí, tot aquest mètode d'escalada, d'anar per aquests paisatges naturals i tu vas a descobrir la ruta per arribar en aquella cova, en aquell pico, o el que sigui. Ho llanxo.
1: Sí, també.
0: Que ho llanxo per mi el treure l'Uncharted 4, si no ve malament.
1: Crec que sí.
0: I no sé si és... En Shadow of Tomb Raider ja el té, també, no, l'ara. Però, bueno, jo crec que, com dius tu, un de l'altre se l'han anat copiant, o ja fan idees, i si t'agrada una, l'altra t'agradarà. Tenen les seves diferències, tenen els seus estils diferents, l'Uncharted té més dispar, té més tir i tal, però si t'agrada un, t'agradarà l'altre. Crec jo, ja que té el seu carisma com a personatge, igual si fossin dues pel·lícules diferents. Però... podem assegurar, o jo puc assegurar, que si un t'agradarà, l'altre t'agradarà també. Per tant, sí, pots anar per una saga i per l'altra, sense cap problema ni un.
1: Per tant, és un, no sé, és un automenatge que se fan tots dos, no?
0: Correcte.
1: Una inspiració que després també s'aprèn, no? Perquè un xarxa també, a part de ser una inspiració en Tomb Raider, va crear moltes coses que no tenien res a veure amb Tomb Raider, i inclús va crear coses que després molts de jocs van copiar, del joc d'aventures, d'exploració. I, bueno, jo crec que la pregunta, bueno, com sempre, serà, i sobretot tu, Miquel, quin és el teu favorit?
0: Bueno, jo he de dir que encara que gran part de la crítica xerra d'un 2, jo m'he quedat a la 4. Dius tu, resposta fàcil? per detallets, evidentment han passat mesos anys, han millorat moltes coses, han afegit moltes coses, no són equiparables un a l'altre, no són iguals. Ni tècnicament són iguals, ni tenen les mateixes funcions. Però jo, per això, és el més redó de tots. L'apartat visual pesa molt, evidentment, però per això és el més redó. I jo és el que vaig disfrutar més.
1: Jo crec, Miquel, quasi sempre estan d'acord. I aquesta és també un...
0: Ah, mira,
1: és un,
0: estic content, estic content.
1: I ja per filar el fil de tota la saga... El 2, si m'he de posar en el seu moment, es va impressionar molt i m'ha agradat molt i m'ha convertit en un fan d'Uncharted, però el 4 me va guanyar molt.
0: Moltíssim.
1: Va ser molt. És d'aquests jocs que no volies acabar, de que vam parlar, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi. Escenes molt xules.
0: Sí.
1: Vaig riure molt amb aquest joc. També, quan va acabar, m'ha emocionat molt. Perquè
0: un final.
1: Sí, és molt bo final. És molt bon joc. O sigui, estic completament d'acord, el 4 és el millor de tots, en tots els aspectes. Perquè tots hem viscut totes aquestes entregues en borda, també.
0: Sí.
1: Si qualcú es jugui aquí ara, a lo millor, pues, no sé si quedaria amb el 2, possiblement, no? Que és el més complet, no? El primer és... Ara se veu molt més com a experiment, no?
0: A veure, pots fer la remasterització, jugueu-les una darrere l'altra, i a lo millor s'ha de crear una altra idea, també, eh?
1: Però bé, que el 4 va ser... és el millor. És un joc que, a més, jo personalment, de tant en quant, ni torn. Perquè té escenes molt guais, a més que sentir l'humor en aquest joc està sempre present, aquestes conyes que se tiren entre ells, aquesta també batalles entre elles dues, saps?
0: Sí, sí.
1: Està molt bé, és un molt bon joc i un guió molt bo. I, bueno, falta que només opini més si volen deixar una opinió als nostres oients, menys que els agrada.
0: Podem fer una enquesta, fa un període i si no fem res, llençarem qualque cosa menys si motiven la seva opinió. En God of War tothom ha coincidit en el 2 i en el 2018, o sigui, el primer de la nova sèrie. Si anem a cercar les crítiques, les valoracions com fa en cada programa de les tres webs habituals, és el Metacritic, Vandal i Hobby Consolas, U2 guanya. U2 guanya.
1: Per quant?
0: Per res. 96, 93, 9,6, 9,5, 98, 96 punts.
1: És que va ser molt impactant, aquest joc.
0: Però U2, U3 i U4, o U2, U4 i U3 per aquest ordre, són millors, segons totes aquestes webs. Després ja vendria l'U i Legado de los Ladrones, i n'hi ha l'Abismo de Rojo, et posa més amunt, més avall, però tots coincideixen entre que dos o dos i tres, n'hi ha dues webs que U2 i 3 el posen a la mateixa altura.
1: Bueno,
0: són opinions. Però a veure, ja estan ahí. Estan xerrant de notes quasi de 100 punts tots.
1: Sí.
0: Per tant,
1: no hi ha res que parlar.
0: Pues res, anem a fer una cortineta i anem a per la recomanació del programa.
1: Pues la meva recomanació d'avui és retro i no.
0: Està bé.
1: És retro si voleu jugar en el joc original.
0: Molt bé.
1: I no és retro, sí, perquè el teniu a Nintendo Switch, que toma, no és ja. Retro.
0: Ja que... Tem per triar, almenys.
1: Sí, ja que hem parlat de Metroid, pues, no sé si heu provat Metroid Prime, que va sortir a GameCube ja bastant, fa bastant de temps, no recordo l'any, però GameCube, parlant de més de 15 anys...
0: Ja retro, ja retro.
1: Sí, sí, absolutament. I aquest joc va ser el primer joc de Metroid en tres dimensions. Recordeu que quasi tots els Metroids, per no dir tots, evidentment, tots eren en 2D, d'aquí on va sortir el famós gènere de Metroidvania, amb tots els laberints. Però Nintendo s'ha de comprometre a fer una versió en tres dimensions, a més, on tu te poses en un personatge d'en Samus, que sabeu que és una dona, una lota, i tu te fiques dins aquest casco, i tu veus el casco, i com si estigués de dins perquè crees aquesta sensació de...
0: d'immersió
1: total, no? A més, sempre Metroid ha estat com un joc on vas visitant planetes solitàries, coses on tu estàs tot sol. Això va ser una immersió total perquè arribes a un planeta on has d'explorar, és un joc on has d'explorar, també és laberíntic en el sentit que has de trobar la sortida, però en tres dimensions, o sigui, és distint, és, mm-hmm. És un joc on en el seu moment va crear escola també. Potser no se va parlar tant com altres jocs en 3D, però és veritat que és una bona forma de començar la saga Metroid, ara que ve Genesis Revenus, i és un gènere, un estil distint, perquè Revenus és en 2D, però si voleu veure el principi de lo que era Metroid en 3D, on realment s'ha de fer un bon joc, podeu aconseguir aquest Metroid Prime Remaster, que se va sortir a Switch fa un parell d'anys, i a més està en físic també, i hi ha un preu, i si vos aneu preparant per aquest Revenus, que també, també podia recomanar els Metroid Dread, també que és precisament la primera part d'aquest joc.
0: Vale.
1: Però sí que és interessant fer una mirada enrere, ja que és un poc més retro, i fixar-vos en aquest joc, que podeu trobar fàcilment, i és per el temps que té i per el tipus de joc en 3D que avui en dia en primera persona n'hi ha a coses, n'hi ha moltíssims, però és un joc distint, no és disparar a distro i sinistro, sinó és explorar, cercar,
0: es troba el camí.
1: Exacte, hi ha aquesta atmosfera tan particular de Metroid que no sé si és un joc de nicho, no hi ha molt de fans de Metroid, però bé que Nintendo no vol abandonar aquesta saga. Mira, per exemple, s'han parlat malament una hòstia molt gran en la quarta part de Metroid. No, de fet, estava regalada, la Nintendo Switch estava a 20 euros aquesta versió.
0: Ja,
1: no va vendre molt, i de fet està fet per un estudi espanyol, el Mercury Steam. Pues, ja et dic, és una saga que no vol deixar perdre Nintendo, però no acaba de ser de masses.
0: Al igual que Zelda, estaria bé per introduir-se a la saga.
1: Sí, és un bon joc per introduir-se a la saga, no tot el lore, evidentment, però sí que és un joc que és de Metroid important per provar.
0: Molt bé. Pues jo m'he dit una cosa un poc més recent, és un joc de fa un parell d'anyet, 2019, i com a bon friki, no una cosa exagerada de Star Wars, si t'agrada les pel·lícules i tot un món de Star Wars i t'agrada, sense ser un
1: exagerat. Les tres primeres parts m'agraden.
0: Sí, correcte. L'altre ho oblidam.
1: O les tres darreres.
0: Exactament.
1: No,
0: pues, és un joc que se diu Star Wars Jedi Fallen Order. Està molt bé. Vull dir, jo no el vaig descobrir perquè no sé si va entrar en un PlayStation Plus d'aquests mensuals i tal, o sigui, jo no el tenia. I va dir, Star Wars, un amic m'envia xerrat. Te poses a la pell d'un padawan, d'un jove padawan, que vol aconseguir ser Jedi, i està ambientat 5 anys després de l'episodi 3 de Venjança del Sith. És un padawan nom Cal Kestis, que l'objectiu és anar contra els inquisidors imperials, anar a completar el seu entrenament per ser Jedi i reconstruir l'ordre Jedi. És un joc que jo la gent m'ha costat perquè va ser un combat, és un combat que ho bloquejos i us atats, has de tenir un temps d'entrenament, com d'any. Ara tenc que... ara veig la segona part, com se diu la segona part? Me sortirà. És el més complicat per jo. I és veritat que a vegades el nivell de dificultat de lo que és l'exploració d'aquest món i un jefe final, hi ha com un bot, com a molt exagerat. O sea, a tots els jefes secundaris, tot el que trobes per mi, tu i mi, el va destebaixar. Quan arribes un jefe, no et de bon i t'ha pellat dues llostres i t'ha eliminat. És complicat i feliu, troco. Però el que sí que té, i a tot fan de Star Wars, ho ha de viure, és l'ambientació i la banda sonora. Te penses que estàs dins la pel·lícula. És impressionant. Però jo és un joc que més m'ha impactat a nivell de banda sonora, i que m'ha recordat a les pel·lícules. No vull que no hagi bandes sonores molt bones, d'Uncharted, Metal Gear, de God of War, d'Uncharted i tal, però això de dir, és que estic dins la pel·lícula. Ara estic jugant, estic explorant aquest món, però estic dins la pel·lícula. Perquè és que ho sòtido. Jo el que m'ha impactat més, i he llegit un pot d'anàlisi crítica i tothom coincideix amb això, que la banda sonora és de les coses molt, molt, molt ben fetes, perquè si te recorda a la trilogia, sobretot original. Bueno. Has guanyat molt de tot, està molt bé, està molt bé.
1: Ha fet molta ganes,
0: Miquel. Jedi Survivor, se diu segon. Moltes ara m'ha hagut.
1: Com has explicat?
0: Sí, sí, sí, està molt bé. Si és fan de les pel·lícules, és un joc que s'ha de jugar. I està molt bé. Bueno, tenim aquí un personatge per aquí de fora. Ja ve un programa després i ja mos empeny. Se mos ha fet un 30 segons tard. Toni, moltes gràcies. Molt bé, només que ve. Ja no ens diran la data quan tenguem puesto. Gràcies a en Jaume per no controls. I molt bé, en el pròxim programa.
1: Adéu.

0: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
1: La millor música a Ràdio Pollença t'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Avui volen fer un editorial diferent. No parlarem de resultats, ni de fitxatge, ni de sistemes de jocs. Avui volen parlar de persones, de memòria, de família i d'una malaltia que passa massa vegades, entra dins una casa sense demanar permís i acaba canviant la vida de tots els que hi viuen. Dilluns va ser el Dia Internacional de l'Alzheimer. I el Mallorca, a través de les seves xarxes socials, ens va sorprendre i emocionar amb un videoreportatge protagonitzat per en Joan Fortesa i la seva família. En Joan Fortesa, però en si, per nosaltres, és història viva del Mallorca. Un home que va vestir aquesta camiseta, que va formar part de la nostra història i que, entre moltes altres coses, va marcar el primer gol del Mallorca a primera divisió. Un gol tan important que devia quedar gravat per sempre dins la seva memòria. Però ara en Joan pateix Alzheimer i no pot. No és capaç de recordar aquell primer gol a primera. I aquí és quan te n'adones de la crueltat d'aquesta malaltia. Perquè l'Alzheimer no només fa perdre records. Fa que una persona pugui arribar a perdre fragments de la seva pròpia història. Moments que varen formar part de la seva vida, de la seva identitat i de qui és. Però hi ha una cosa que l'Alzheimer no podrà esborrar tan fàcilment. L'amor. L'amor dels fills, l'amor dels nets, l'amor d'una família que acompanya, que cuida, que repeteix les coses una vegada i una altra, que torna a explicar una història encara que ja s'ha explicat cents de vegades. Quan parlem d'aquesta malaltia, no hauríem de parlar només de malalts, també hem de parlar de les famílies, dels cuidadors, de les cuidadores, de les persones que, moltes de vegades en silenci, deixen de banda una part de la seva pròpia vida per tenir cura de la persona que estimen. Entitats com AFAMA, que fan una feina que va molt més enllà d'atendre la malaltia, acompanyen persones, orienten famílies, donen suport als cuidadors i intenten que ningú hagi de caminar tot sol per aquest camí. I avui també volen reconèixer aquesta feina, perquè hi ha batalles que no es jutgen dins un camp de futbol. Hi ha partits molt més difícils. I en aquests partits no hi ha marcador. Ni 90 minuts, ni victòries ni derrotes. Hi ha persones i famílies. Hi ha una lluita diària per a conservar la dignitat, els records i els moments compartits tant de temps com sigui possible. Avui volem dedicar aquest editorial a en Joan Fortesa. A en Joan, a la seva família, als seus fills i als seus nets. I també a tots els mallorquinistes que directament o indirectament conviuen amb l'Alzheimer. A totes les famílies que pateixen aquesta malaltia, a tots els cuidadors i cuidadores i a totes les persones i entitats que els acompanyen. Des d'aquí, només podem enviar-los una abraçada enorme. Ànims, força i sobretot esperança. Perquè pot ser, arriba un moment en el que els records s'apallen. Però mentre hi hagi algú que recordi per nosaltres, mentre hi hagi algú que ens agafi la mà, que ens conti la nostra història i que ens digui qui varen ser, l'amor continua fent memòria. Això és Ovipero 40, i ens comprometem a no oblidar mai en aquells que varen escriure la nostra història, i que potser ja no ho recorden. Començam!
1: Bé, Joan, 66 anys del primer gol del Mallorca a primera. Quins records tens? Perquè és un gol inesborrable.
2: Jo? No ho sé. No ho sé perquè no me'n record. No ho vull dir exactament perquè no ho cap de tenir aquí de dins. No me'n record gens. Però sé que sempre, estant en el Mallorca, he fet gols.
0: Bueno, eren les paraules, avui vull començar un poquet diferent, eren les paraules d'en Joan Fortesa, que mos toquen de prop, perquè és un poll en si com naltros, és més mallorquinista, com naltros no, més mallorquinista que naltros, segurament, i és veritat que aquest vídeo mos va emocionar, perquè quan la gent que surt a un vídeo com aquest, tan important per una malaltia tan complicada, la gent que coneixes, doncs encara t'arriba un poc més, perquè veure un fill, veure un net, sobretot, i la filla, que sí que la veig més per pollança, doncs uf, mor va apretar el cor, i a mi especialment perquè no fa molt, i ja deu fer 7, 8 o 9 o 10 anys, el baron tenia en el camp d'Ubercuix, que va fer una treta d'honor, en Joan, i se'n recordava perfectament d'aquest gol, primer, a primera divisió, i ara, pobret, ja no ho pot fer. Però bé, el baron veure bé, estic content, perquè també, en aquest moment, el baron veure bastant bé, i l'ho dit, aquest programa va per ell, i li dirigirem tots junts, tots els que som aquí, avui som molts, en el final. Tenim en Pep.
3: Hola.
0: Bones,
3: hola. Sí, hola. Ui, no, saps.
0: Miquel, com estàs?
4: He arribat just, eh?
0: Ha arribat just.
4: Sí. Pensava no arribaria.
0: T'has pogut enviar?
4: No.
0: S'ha tret la camiseta
4: de... Aquesta vegada no he
0: pensat. De gamer? No. I s'ha pal la camiseta de futbolista.
4: L'hauria de duit, la de futbol.
0: Clar, no. Ara de... Has de fer un canvi de camiseta.
4: Sí, però no, no he pensat.
0: El nostre míster, Xisco, com estàs?
5: Va bé.
0: Sí, no t'ho veig molt convençut.
5: Es queden 67 punts.
0: Va restant.
4: Això ho faràs cada programa,
0: eh? Miquel Àngel, on te trobes tu?
5: No et sent.
0: No sé si m'ho sent en Miquel Àngel. Martí, tu m'ho sents? Ahí són. Diuen que tenen problemes de connexió, que no m'ho senten. Bueno, millorment si ho poden solucionar i els hi donarem entrada. De mentrestant, nosaltres, si vols, posarem una cortineta, Jaume, i començam.
6: Pupipero. Opinió, polèmica i molt de Mallorca.
0: Bueno, tema xarxes.
4: Miquel, molt bé, tema xarxes.
0: Com ho feim? Ja. Com ha anat això?
4: Ha anat bastant bé, ha anat bastant bé. Va ser molt bo perquè...
0: Ara i en Martí entre això. Ara! Martí! Com estàs?
5: No.
0: Ara no t'he sentit naltros. T'hem sentit i ja no t'he sentim. Tu m'ho sents ara?
7: Sí, molt bé, assegut.
0: Ara.
7: Sí, m'ho sent, alto y claro.
0: Poig.
5: I en Miquel Àngel?
0: Miquel Àngel, tu m'ho sents?
8: Ara sí.
0: Ara sí. Està bé. Bueno.
8: Si vols tornar a repetir l'espitx, que està llarg, però si ho vols tornar a repetir...
0: No, perquè aquest espitx també se'n pot fer un pitx.
4: Ho has d'escoltar.
0: No per
4: ho has d'escoltar a Ràdio Pollença.
0: Sí, això a Ràdio Pollença, la llarga, a través del nostre podcast ho podreu recuperar. Res, ara en Miquel Morfoy de 4 cèntims, un poquet de com hi ha anat això de les xarxes socials.
4: Sí, van xerrar molt l'altre dia el tema de la rotació del centre del camp i qui s'hauria, i de què va fer en Lluís García?
0: Al contrari.
4: No va treure ningú.
5: Bueno, però...
0: No va treure tothom. No va llevar ningú.
5: Crec que no s'escolta un poquet, eh?
4: No, jo estic
0: segur. Un molt.
5: Perquè van xerrar aquí a Messi que podíem tirar... Sí. Podríem jugar tot 4 i van jugar tot 4.
4: Sí. El que sí que crida l'atenció, i no sé si és perquè nosaltres ho vam dir un poquet, és que més de la meitat de la gent va dir que s'haurien d'arder. Però no. Després en Torre, 30%. Tampoco. En Sala, a més, un 13, i qui ningú seia segur, cert i segur, és en Morlanes.
0: Això, jo crec que la figura de Morlanes, la gent xerrat a vegades aquí, ara mateix, la feina que fa no hi ha ningú més.
4: No la fa.
0: Veurem si més en va, quan en McDonald's aquests se posin en forma i tot això, a lo millor sí.
4: Pot ser.
0: Però de moment no ho tenim clar.
4: Després vàrem fer una altra enquesta del tema de les dues xares de Mallorca, perquè tornaven a jugar fora, Jekyll i Mr. Hyde i tal, vàrem fer una resposta un poc trampa, que és que Mallorca serà una mescla de totes dues. Tothom allà, 58%.
0: Hombre, vas donar la sortida fàcil.
4: Epa, lo que tothom, ningú va posar, és que no seria ni una cosa ni l'altra. Dius tu, vale. I després l'altre se va repartir. I ja, i per últim, vàrem fer una porra aquí en un programa, la vares tornar a guanyar.
0: Hombre.
4: Ja començam a abusar.
5: Bueno, no hi ha pipes, ningú ha dit.
4: No hi ha pipes.
0: Jo vos he dit una cosa. Sí, n'hi ha unes.
4: N'hi ha una, les estantisses.
0: Aquestes pipes, ara ho dic aquí, forta. Jo les cedeix en el Piperos, que aniran dissabte. No diuen que som mos. Però jo no hi podré anar.
4: En sèrio?
0: En sèrio.
3: Ostres. Compromís de la nina.
4: Ineludible.
0: Jo pot ceder les pipes.
4: Aquí són les pipes.
0: Ah, bé, són les pipes obertes. Està bé. No fa res. Però bé, jo pot ceder les pipes. Si no,
4: tu sabies que estaven obertes, Puigdero.
0: No tenia idea. Vale. De fet, me pensava que hi havia unes d'aquestes d'aigua sal. Baratelles.
3: Tu diu barateres, però bones.
4: Són bones d'aigua sal.
0: Bé, anem avançant. Ja, vos no duï les pipes i feu la que vulgueu allà. Són morts amb les pipes.
4: Molt bé.
0: Vale.
4: Bartem, un pipero d'Instagram també va endevinar.
0: Sí.
4: En Miquel.
0: Que no en menjarem.
4: Que no en vol mai.
0: Ja n'hi duré, l'he de veure divendres, no vaig pena. Ja
4: veure.
0: Sí, no, sí, li duré una bolseta. Però jo vaig anar a un supermercat, he gastat tot un euro.
4: I van a comprar un paler.
0: Borges! Ho provarem, ja, li donem una.
6: O Pipero, un escut, una missió. Tornar allà on ens toca.
0: Bé, i d'on? Anem a la tertúlia, que és la que m'agrada. Partit. Bé, vull sentir, perquè estic un poc...
5: Jo diré, primers 15 minuts ja m'han, ¿verdad? Primers 15.
0: Perquè ja... perquè primer va ser mitja part, després 25 minuts, ara ja la més 15.
4: Ja el darrer 30.
5: Els primers 15 els teníem embotellats. Tocava molt bé, el que passa que no xutàvem. I després la consigna de la Real Societat va ser molt clara. Tanqueda darrere, sortir ràpid i aquí va jullada. M'ha d'igual si havien de xutar de fora de la frontal de l'àrea, de tres quarts de camp, però qüestió que quan arribàvem a la frontal...
0: xutaven.
5: Aquí va la lluviada, però no tenia compte. Però després, no sé, arribaven més per ell, ells que nosaltres, perquè tampoc Antenes tampoc no va tenir cap aturada aquestes espectaculars que van xutar, però no... Això que dic que Antena, uf, si no arribes a prop porter, jo crec que no vaig fer cap pic. El que passa és això, que lo que, estic encara que deim aquestes primeres 5 jornades. Quan arribem a 3/4 de camp en band...
0: Colatxo,
5: no sé, no toquen la tecla, perquè un mitjà és individualitat, no s'han trençat la jugada,
4: i
5: després, el que vam comentar, tenim la santa sort, ara que com som un poc l'equip gran de categoria, pues les individualitats estan guanyant els partits.
4: Però com són les coses? Si tu tens 4 mitges pistes, que juguen bé, que teòricament s'han de saber organitzar, s'han de saber, trençar una jugada, i me'l van muntar dues contres, que estaven tots allà dalt.
5: Clar, però és això, perquè quan els equipos estan allà darrere, pues clar, tu vas acumulant gent a dalt i després si tens un equip jove, com la Real Societat B, jove, i vol sortir ràpid a la contra, pues has d'anar molt viu.
0: Vosaltres com ho veus? Des d'Eivissa, suposo, i l'altre per lo que veig, no sé on ho fa, per Palma.
8: Jo crec que ha estat el pitjor partit del Mallorca dels 6 que han jugat, amb molta diferència. Els primers 15 minuts... que diria que la Real va sortir menys que feien nosaltres, i quan va veure que eren bastant inoperants varen començar a volar i ja està, i la primera part molt varen passar per damunt. Es veu que els hi va faltar definició perquè tots els xuts anaven de fora de la porteria, però van tenir

0: mereixia els tres punts, ni molt manco. Així com el dia de Lleida, realment els mereixien, ahir el diumenge no els mereixien, bueno, realment.
1: Jo he de dir que tampoc...
0: No els va sortir cara i ho hem d'aprofitar, és veritat que les individualitats molt salven, però has partit un desastre, un desastre. I jo tinc molt clar un poc el problema, el manco el que va passar el diumenge. Tenim tres homes que són molt bons, en Darder, en Torre i en Àlex, Sala, però tots tres juguen en el mateix lloc. Vull dir, es va rotant, però jo crec que tots tres juguen en el mateix. Vull dir, són mitges puntes.
2: Fan el mateix.
0: Això, així. Vull dir, és que no n'hi ha un altre. Es va posar a la banda, es pot intentar jugar tots junts, però és molt complicat. És molt complicat. Jo no sé com ho faran al final, perquè fer-lo jugar tots és molt complicat. I triar entre els que ha vengut nou... en Torre, que ha quedat perquè sí, perquè realment és un dels millors de la categoria, i en Darder que ha de demostrar qualitat, pues, la cosa està complicada. Diumenge me'l va sortir cara. Ara venen les proves en sèrio. Ara veurem diumenge contra l'Almeria, a menys que fem.
3: Martí?
4: Jo, la crònica del partit, estic totalment amb en Miquel Àngel, sumant que la Real el partit amb 60 canvis va minvar el seu joc, i el Mallorca, pues, a la profunditat de plantilla que té, pues, va millorar, és a dir, no va empitjorar en els canvis, i aquest embotellament i aquest gol, pues, veure que un gol aquest és un encert i una individualitat, però bueno, estem veient molt de partits iguals en què Mallorca no se mereix guanyar i els atreu. Suerte de campió, no, que ho veig estant damunt el camp, li poden dir de dues maneres.
3: Bueno, jo aquí, fent un poc l'anàlisi també de la Judit Voltes i això, jo crec que ho vol tenir contents quan de Miguel Àngel a tots el mig centre, m'ho va donar mala passada. Jo crec que va ser un minut 10 o 15 que ja m'ho vaig posar. Massa gent enmig i massa banda buida. Amb un equip de jovenets, com de en Llanes, que la seva arma és la velocitat, perquè volaven, clar, ho perímos arribava per banda. Tenies un laterals en tota la banda i a ell mos pujava, l'extrem.
2: Un lateral. I qualcú de per mig.
3: I qualcú de per mig, agafava banda i mos entraven, clar. Era complicat. Aquesta gent de qualitat, que doncs ja tenim un mig d'ujamp, la seva faceta principal... no és defensar, no es corre darrere un contrari, fitxar el peu, a botar o xotxar, no ho és, i crec que haurien de fer un replantejament. Jo, la positiva d'aquest partit, crec que són darrere 10 minuts, o 15, quan en Miguel Àngel, amb aquest canvi de sistema, que demostra que en Butsa i en Fuentes poden jugar plegats. I crec que en el final, el que fa més mal de mitja punta de tots, ho han dit, és en Josepet. Perquè quan en Josep va jugar per de dins, no jugava exactament de mitja punta, però quan ell ja fa ja per dins, és quan arrastra gent i, per exemple, li dona la possibilitat de fer el passe en Fuentes amb una certa avantatge. Que és veritat, en Fuentes s'inventa la jullada, s'empixa dos,
2: ho defensa xuta,
3: xuta, i el porter col·labora una miqueta perquè...
5: Jo que no entenc que...
2: Col·laboren tot tres,
5: no? Jo que no entenc que ja duim dos partits amb això de Villar, amb un bon calato i otro d'així de tota la banda per ell, no ho entenc.
3: Home, perquè si fitxes gent enmig, de qualsevol banda l'has de llevar.
5: Però...
3: I ha llevat la gent de les bandes. Però jo tenia...
5: L'any que tenia més estrena...
3: En Lubumbo no li ha llevat de convèncer. I després tenim per l'altra banda, que no acaba de
2: ser...
3: Si en Liso, si en Antonio, si en Josep. I tenim aquest d'això, sí. Jo aquí vol fer una pregunta que era... A menys si vostre... Hi ha com un cert rum-rum, ja dins les xarxes socials, de que jo no convenç, de que no jugam a res, un poc el lloc de Miquel Àngel, de moment mos ha anat bé, però ho dic, no mos va i bé, menys que passa, ara surt ara, però han tingut, per dir-ho d'altra manera, com a més cots de sort, que no bon joc, i per això han guanyat. Llavors he fet quatre números, que és que... La gent diu que Luis García, el millor està... Comença a estar qüestionat. A les xarxes socials de Twitter i tot això, si seguim 4 pàgines de Mallorca, ja comença a estar.
5: Entre guanyin, el trauran.
3: Home, evidentment, només faltaria. Però si ja està com a que no agrada, com a, ho diríem així, no que sigui qüestionat en pla substitució d'entrenador, però sí com a que se qüestiona el joc, que se qüestiona... Una de les qüestions que s'atreven, jo escoltant, per exemple, dos altres programes de Tolera Mallorquinistra, en TT, la zona 10 i tot això... Ells, el que xerren moltes

0: potser estigui més preocupat, aquí també ho va dir un debat en el xat, en la gestió de la plantilla, té lo joc. O sigui, està més preocupat en tenir tothom content, en que ningú li voti dur d'això, com per exemple de Miguel Àngel. No, és clar, ha de tenir en compte que aquell ha volgut quedar i no ser un primera. Després aquell que el mallorquí ha de ser un poble estandard. Després aquell altre que ha fitxat per nosaltres i ha explotat a tanta d'hora, potser. I què feim? Hem de gestionar això. Creus que Lluís està més pendent d'aquesta gestió que de... Que de dir, hem de jugar així, perquè el que mort donarà bons bons resultats.
1: Jo crec que sí, que està més amb això, perquè realment quan té el Sergi a fer aquesta segona part que fa, i sap el que ha de moure. Es diu, tio, sap on ha de col·locar la gent, veu bé el partit, es diu, llegeix bé i millora. Es diu, jo crec que el que té un poll és aquest tema, que no hem de deixar ningú fotut, perquè si sabem el que ha hagut que feim.
0: No, tu dius que el llegeix bé, però fins ara, fins dissabte precisament, dins aquesta crítica que li feien de gestió de vestidor, tampoc no feia canvis de sistema, ni feia canvis molt estrambòtics. No, no, era llepo un extrem, per l'altre refereix... que no ha jugat. No, refereix... Llepo un mig centro, per l'altre mig centro que avui no ha jugat.
1: Exacte. Jo el que em refereix és dins un partit, quan té el partit en marxa, que fa moviments per no quedar allà aturats, per intentar guanyar l'os. És a dir, jo tio, vol com va. Però, clar, se vol el millor tal volta un poc forçat amb aquesta longitud, m'apareix, me fa la sensació.
0: I creix que és dolent, perquè al final ell ha acceptat una plantilla de 29 homes.
2: No, té 29, però.
0: Bueno, els atendrà.
2: Però 25.
0: Té 25 llars.
2: Ja, m'han quedat, perquè en Arajuela ja ni... Pot ser que entrenem el primer equip, però ja ni va convocat amb el filial. M'han quedat, ara ja ni entrades convocatòries. Si no feien un lateral a l'esquerra, en Lato i en Moreno no entrarà. Que dir que hi ha Luna i que encara crec que està lesionat, en Sales que està recuperant ara, ben que dir, ja són jugadors que lleves. En els entrenos tens, però en plantilla per convocatori, no creus, són 24. Ja ho vam dir fa dos dies. O fa dos programes, perdoneu.
0: Ja. Miguel Àngel, tu com ho veus en això? Vau més una gestió de plantilla o veus...
3: Jo estic un poc en el primer que t'ho has dit i veient en Raillo, una mica el comportament de Raillo, tampoc que tinc gaire perquè ha canviat l'altre dia, no sé si és perquè l'ha de guardar perquè el Valge no hi serà.
0: No, en Raillo havia entrenat només dos dies, crec, perquè havia tingut assumptes familiars o personals, varen dir, i no havia pogut entrenar, diguéssim, tota la setmana, i varen dir, que
2: sí,
0: estava cansat, que tal, i que per això el vaig enviar abans.
3: De totes maneres, jo crec que en el Lluís García li han fet la plantilla, li han duit homes molt bons, però jo crec que ell especialment no ha triat d'un aquest, o jo m'agrada aquest, no ho sé, això jo tampoc ho sabem ara mateix, però jo crec que no mateix ha fet la plantilla, vull dir... no ho sé, és molt complicat perquè normalment a segona divisió un equip mig té 3 o 4 tios que són de primera divisió i són els bons de la plantilla i més o menys que tothom ho accepta, que ho ha de ser així, hi ha una jerarquia i ara mateix la jerarquia dins del nostre vestidor està complicada. Només el que van dir els primers dies, vull dir, anar a la sala se sortia de llarg. En Torre, per així que no carburava, i en el darrer concentre no li trobàvem puesto. Què feim aquí? Jo crec que aquest és un poc el problema, que ara mateix les jerarquies dins el vestidor no estan molt clares, llevat dels centrals, que ho tenim tot molt clar. Lo de més balla per totes bandes, amb Orlanes i amb Fuentes, vull dir, ara mateix són els que tenen sons assegurats, a més,
2: i el central.
3: Puigmal va sortir per substituir un Calatayud, que no ho va fer malament, però ara les jerarquies no estan clares, i jo crec que ara més un tema de vestidor, i jo Lluís García ha qüestionat, bueno, jo estic un poc amb en Pep, vull dir, estic on llitgeix els partits bé, però jo crec que els problemes tenen el vestidor. Vull dir, jo esperaria 10 jornades, el que sempre deien, 10 jornades, ben com mos va, perquè sí que és vera que aquest primer tram de temporada, els primers 5-6 partits, realment no llevat el primer partit i el Granada, els demés en principi el Mallorca és clarament superior, que s'hagi acabat traient, tot el que hagi acabat guanyant, ja no ho sabem. Però ara venen 5 partits complicats, l'Almeria que nostra, que no va coix, han d'anar al Girona, vull dir, ara venen partits
2: on realment
3: poden calibrar realment el Mallorca on estarà.
0: Sí, sí, és un punt que tenim a tractar avui, tenim apuntat per tractar-lo avui, perquè, bueno, ara, quan tu deies abans, comença lo sèrio, comença a venir gent d'aquí, posa un poc de... en certa aura de primera divisió, de equips històrics, de equips difícils històricament, de equips complicats, i serà allà on el Mallorca haurà de treure nota. Haurà de treure nota i serà, a lo millor, un moment de dissipar totes aquests dubtes que ara posen damunt la taula, de tant de comportament de l'entrenador com de qualitat de jugadors. Jo, un altre número que vos he dit és... Dos gols que hem fet fins ara... El 50% els ha fet en Fuentes.
4: Sí, eh? Molt bé.
0: I d'aquest 50%, tots els que ha fet en Fuentes són de jullada. Val? No n'ha fet cap, el de pilota aturada, o d'una jullada de pilota aturada. Per tant, tenim, per una banda, quan deu això de la sort, ha sortit cara, no sé què, bueno, tenim que de jullades només marxen Fuentes, i que si no marxen Fuentes només saben marxar a pilota aturada. Això és una altra de les crítiques que rep l'entrenador. Com a dir, tu i sort, un poble que mordem Martí, també. Martí mos dirà, xo gol, no és de jullada, perquè en Fuentes controla, se'n va de tres, xuta i fa gol. Bueno. Però ja mos entenem, que no és la pilota aturada, ho direm així. No, Martí, perquè no...
5: I jo m'ho anava a dir, que jo poso això a jullada.
4: Es perda.
0: Aquesta és de jullada. Perfecte, no, home, bé, eh? Si va ser una pressió a dalt, robant... En Josep li passa el valor directament en Fuentes i és gol.
4: És gol.
0: I ja està.
4: Li deixen una autopista, passa.
0: No, una autopista se la fa, eh? Per és un bulldozer, això. Que si ho he dit bé, Pep, tu que ets tècnic d'això.
1: Bulldozer.
0: Bulldozer.
4: Bulldozer. Tio...
0: La tia el va dir que era per així un tractor. Ja, ja, ja fa un tractor. Se gira i sense fer regates va obrir
4: que mi. El xiu lateral s'obri. El lateral diu, este me irà per la banda.
5: Hi ha un que... Hi ha un que se lleva del mig.
4: Sí, sí, sí, jo me volia aquí.
5: Se lleva del mig i... que passi el camión.
4: Exacte.
0: No, home, és que tu també... Jo entenc jo laterals, tu fixos el peu allà, és penal.
4: Penal.
0: Penal segur perquè el toques. I clar, ja saben que et fas el pitant penal. Com ho veus en això? Té solució.
5: No, Joan Rafael, jo el que deia és... això que venen grossos i aquest tal... Ei, l'equip guanyant... preocupació zero, són nosaltres que han de venir preocupats, el guanyem molts, perquè el Mallorca només li han encaixat a un partit.
0: Sí.
5: Per, és un
0: jugador
5: molt rocós i difícil de guanyar. Són nosaltres que s'han de buidar el cap.
2: Jo vull una cosa.
0: Digue, Xisco, vol dir una cosa.
2: No, jo crec que ara també, aquest partit que venen ara, jo crec que en teoria han de ser diferents. Perquè en teoria els equips que venen van a guanyar també.
0: Van a jullar.
2: Van a jullar. I a guanyar i l'objectiu és pujar. No crec que se tanquin tant contra, com aquests equips que han tingut fins ara. Que,
0: i menys el partit de dintre seva.
2: Que se tanquen, perquè ja tots els equips han llevat un pal de Granada, tots s'han tanquat a darrere. En què jugant per aquí a la contra. I jo suposo que l'Almeria, Girona, sobretot Girona, l'Eibar dintre seva, les Palmes també, voldran treure algo positiu. No crec que vinguin aquí a cercar 0-0.
0: Martí.
5: Estic amb el que diu en Xisco, però jo me demano si el Mallorca hagués d'anar, és a dir, al revés, vale? Que l'Almeria estigués tan bé com el Mallorca i el Mallorca hagués d'anar a Almeria amb el que dius aniríem preocupats, no aniríem, anirem a Mallorca i els jugarem de tu a tu,
2: ho han de guardar bé, perquè tampoc no ho han vist amb el Luis García Mena el que farà fora camp, no han vist en què era un equip bo,
4: és que no ha hagut cap partit igual, tampoc, ja plantejament igual, tampoc.
2: Aquí dir...
0: Hombre, jo crec que aquí, clar, s'estan mesclant moltes coses. Una cosa és el que dèiem, que mos pellant tot pujar per xujoig estrebar, no que van de veure una idea clara de joc, sí, guanyant, però no convencem. Però a la vegada, el que dèiem, Martí, uf, això també mos han fet dos gols i en un mateix partit, venia un Sabadell que era un que acabava de sentir, però que duia com una marxa que anava a tope, sí, sí, sí. Golejava, no és que només guanyat, no. Golejava i ha seguit golejant després de nosaltres i nosaltres el vàrem frenar i li vàrem guanyar. Bueno, hi ha coses de cara A i de cara B, per dir-ho d'alguna manera, però clar, a la vegada se mescla això, que tampoc no han tingut una prova Granada, a lo millor, però no han tingut una prova de dir, bueno, ara això és un partit en sèrio, tenim un equip que en principi jullarà de tu a tu a Mallorca, hi haurà espais, hi haurà ganes de jullar. Quan reaccionarà? Generalment els equips, quan jullis contra un equip de la teva categoria, pues, com que no te relaxes tant, estàs més actiu, estàs més fitxat. veurem un altre Mallorca, a millor no ho sabem. Però jo el que tenc clar és que aquests partits que vendran ara seran un pollet o que precisament m'ordonaran l'idea de si el Mallorca està per pujar dins els dos primers, per entendre'm-nos,
2: o en el playoff.
0: Ja no fer campions, o a playoff, o a passar en pena fins i tot per playoff. Jo crec que aquests partits seran els que m'ordonaran un pollet. Serà com la revàlida del Mallorca, de dir, vale, fins ara estàs guanyant, estàs tercer... Perquè clar, la classificació enllà era molt, perquè nosaltres estem allà dalt, a 3 punts del primer, pot agir per enrere i fins a 1-10 estem a 4 punts. Encara la classificació no te dona moltes pistes.
4: No, tu fes dos partits serè, veuràs.
2: No ho sé, Miquel Àngel.
4: Què diu Miquel Àngel?
3: Bueno, jo per treure coses positives, però és que sempre estan dins un funeral, vull dir, la classificació és bona, si anéssim els 12, vull dir que tampoc seria un drama. Vull dir, el Mallorca realment va perdre dins Granada, però ja m'ha agradat molt el Mallorca dins Granada, tenia la seva personalitat, va voler jugar, i sempre va estar, jo crec que si arriba a empatar el partit i li queden 10-15 minuts, és el Mallorca qui avassalla en el Granada, dins casa seva. Després va passar alguna cosa passant la corna i ja està, però jo dins el Eldense el mateix, el Mallorca tenia el partit, tenia la personalitat i bueno, jo llevat del partit de diumenge que me va despistar una mica aquest diumenge, els altres el Mallorca, vull dir, s'ha imposat en joc, s'ha imposat en el tempo del partit, vull dir, jo crec que hem de confiar que la cosa anirà bé. Saber si estarem entre els dos millors, tres o quatre millors de sa classificació. Bueno, també serà, també és pres, perquè 10 jornades és molt pres, també. Però sí que és vera que són rivals que molts diuen com tindrem es... És una regata, vull dir, de barcos, sabrà com tenim els cascos, saps? Si tenim bona quilla o no tenim bona quilla perquè va a ser regata. Bueno, jo vaig bastant esperançat, vull dir, i a menys que passarà, vull dir... Jo l'únic que me crispa una mica és que crec que no arribem a tenir una idea de joc de lo que volem. Mos imposam perquè tenim la qualitat per fer-ho, però no sabem exactament a què volem jugar encara. Ara veurem aquests partits. No ho sé. Jo vaig esperançat i amb ganes, eh? Jo ja vos avança porra, 5-0.
4: Home, ja, però ja ho apuntaré.
0: Està fins a 5-0,
4: Miquel Àngel.
0: Com se li tocarà? Espera que sigui favor.
2: Ara faig una pregunta. Vosaltres us agrada la plantilla que tenim actualment?
4: Bé, jo sí.
0: Jo la plantilla, crec que és una de les millors plantilles de segona.
4: Alerta, que en Xisco ha tret un paperet.
0: Xisco no li agrada.
4: Vale. Tu, això és el típic paper que dona l'entrenador en canvi.
2: Ara us diré més o més un 11 tipo.
5: Jo a Xisco...
2: Espera un moment.
5: No me canviaria per cap altre.
2: Bé, espera un moment, Martí. Ara diré un 11... Manolo, sí, sí. Reina, Sastre, Valgen, Raillo, Olivan, Daniel Sastre, Rodríguez,
0: Estrampes.
2: Salva Sevilla, Antonio Sánchez, Galarreta, Amat, Addon.
0: Estrampes.
2: Quina us agrada aquestes dues plantilles? Quina d'aquestes dues onzes?
0: Això t'han fet ara és una trampa, no, com un piano. Però com un... Hombre, no val que tu m'allantis l'onze titular, que no va ser gest,
2: no,
0: de l'Accents, però sí que era l'onze tipus de l'Accents. De que el famós accent contra el Depor.
2: No.
0: Hombre.
2: No.
0: Sí, però en Sastre no era l'altre.
5: No.
2: No, això és on m'ha sortit l'onze tipo de Luis García Plaza.
0: I en Sastre ja era. Jo crec que ja no era l'altre.
2: Això m'ha sortit.
0: Bé, és igual, i la de l'altre.
2: De Plaza, però jo es demano quin dos...
0: Aquest 11, a la jornada que estem actualment, no duim mateixos punts, jo duim ara la tipo.
2: Però t'ho fer la pregunta. Quins 11 us agradaria més o menys l'actual d'ara o d'aquell 11 que he dit?
0: Però quin 11? L'11 tipus que faria nosaltres o l'11 tipus que treu el Luis García?
2: Més o menys la plantilla que tenim ara.
0: Si és l'11 tipus que treuria jo, m'agrada més el que tenim
1: ara.
0: A jo.
2: Jo ho sé truquant.
5: Xisco!
0: Jo te contestaré...
2: Sevilla aquí enmig.
0: Sí,
2: era molt clàssic. Sevilla-Galarreta.
0: Ja! Tens en Derdé i tens en Torre, que s'estassen en el seu punt.
2: Ara ve Miquel Àngel, que sempre em fa el contrari.
0: Miquel Àngel.
3: Home, jo crec que també és un pot de trampa, perquè en Galarreta l'han tingut més estona segur que jugant. Vull dir que era molt bo, però
4: se
3: lesionava molt. Jo te diré, en Galarreta molt bo, sí, però en Tardet també ho és, en Torre també.
0: En Galarreta va estar mitja temporada lesionat aquell any.
3: També ho és.
0: Ja, quasi.
3: Vull dir, podem jugar en sols 11, però jo crec que faria un 11 molt millor en la plantilla que tenim ara que no amb aquell.
2: I n'he mirat un molt que pot que s'ho pensa, que hi
3: havia Salva Sevilla, en Galarreta, evidentment, però ara te faré una pregunta incòmoda. Tu que t'estimes més, Nat Don, d'aquells anys, o Fuentes?
2: Fuentes, està claríssim. Bueno, tres jugadors que
4: aquella temporada em va fer molt de bo.
2: També va estar bo, però bueno. Miquel, t'ho dones feina. Podràs fer una enquesta? Podries fer una enquesta?
4: Sí, menja, m'ho apuntaré.
2: La gent, quina 11, més o menys...
4: Enquesta 11 Xisco, 11 actual, eh?
2: Sí, més o menys.
5: Molt, eh? Xisco, aquest any Mallorca quant de punts va fer?
2: No, és que... No, va fer molts, eh?
4: De veig 120.
2: No, però va fer, crec que va arribar a 80 i pico.
0: Ja ho sortirem, ja ho sortirem. Menja, va tot xerrar, ja ho sortirem.
2: Crec que va arribar a 80 i pico, en Luis García. Plaza.
5: Enguany li passarem.
2: Bueno, ojalà, eh? No tinc cap problema. Només era... Va ser una curiositat que em volia saber
5: que
2: més un poc.
5: Espanyol, xiscós, però...
2: Eh?
5: Això que va ser l'any que va pujar amb l'Espanyol.
0: L'Espanyol va fer campió.
3: Jo crec que serà molt complicat arribar als 80 i pico de punts. Heu de pensar que aquell any hi havia l'Espanyol, el Mallorca i l'Almeria, crec que les primeres de 9 jornades crec que havien perdut un partit cada un, només a dos. Vull dir, anaven tots tres molt, molt, molt avançats. Vull dir, varen guanyar una treclada de partits.
2: Crec que a fora que només van perdre 4 de partits, crec.
4: Sí.
5: En guany farem 86 punts.
4: Vinga!
2: No sé.
0: En guany farem...
4: Bé, escolta'm-me.
5: 86.
4: Último ascenso, 2020-2021, no és vera?
2: Sí.
4: Puntos totales, 82.
2: Això vol dir que hem de fer 80 o que hem de 67?
4: 67. No? Vull dir, no ho demanàveu quants de punts. 82 van a fer aquell any.
0: Vale, jo vull donar una altra cosa. Vosaltres que xerrau tant de Jo Mallorca... De fer rompre una llança a favor de Luis García d'ara. Per rompre una llança a favor seu. Du Jot, Jo Mallorca. Mhm. Vosaltres vos heu aturat a veure qual altre partit de segona que no sigui Mallorca?
4: No. Ni de primera tampoc.
0: Vosaltres sabeu que som un poc massa d'home d'aquestes coses, eh? I tenim futbol molt de temps.
2: No he tingut temps, te som sincer.
0: No per dir que heu temps.
4: En Miquel Àngel ja ho va dir fa un parell de jornades.
0: El futbol de segona divisió, per l'altre, jo he vist partits, no els he vist tots, però partits que a vegades he plegat.
4: Feixo.
0: Són la majoria com a partit que ja vam veure dins la Real Societat, que no arriba a passar res.
2: I després passa.
0: I que hi ha un... si vols fixar, també, la majoria de partits se resolen de partir del minut 90 qualcun, i per 3-0 en el final, saps? Perquè hi ha 3 gols de cop, perquè la cosa s'ha de fer. Però l'altre és un partit en 6, un partit de molt de respecte.
3: Jo vaig veure la primera part del Sabadell i Oviedo.
0: I que va...
4: Te vas a dormir.
3: Bueno, això és com tot, vull dir, vaig a dormir molt diumenge també, vull dir, perquè els partits de segona divisió són el que són. També a primera divisió pot veure un Llevant Elche i a menys que te trobes, tots els meus respectes, eh? Sí. Com així l'any passat nosaltres també podíem jugar en el camp de
4: Getafe, de
3: Llevant aquí, i també borrim les robades, vull dir, és molt complicat. Però bueno, vaig voler mirar el Sabadell perquè feia zapping i me va tocar i no tenia res que fer i vaig estar 20 minuts, el Sabadell va ficar un gol perquè era, jugué contra l'Oviedo, com ho farem? I bueno, en principi per ser per calibrar rivals i bueno, en principi, vull dir, nosaltres no tenim res que, no ho sé, res que passar a ningú.
4: Aquest cap de setmana és adequat perquè
0: ara no ve l'Eldense ni veu Sabadell que acaba de pujar.
4: Ojo,
0: ara tenim el Tourmalet. I aquest Tourmalet, a més, el feim sense internacionals, a part d'aquest Tourmalet. Sí. El feim sense internacionals, que també aniran allà i no jugaran, que això és l'altre. Però, sí, bueno.
4: Però bueno.
0: Tenim en Valgen Jamorafuit, no sé si ho he escrit bé, en Berston, tal com sonava.
4: Sí. Molt malament no està, eh?
0: En Lubumbo i en Guille, que se'n va a la...
2: Però en Guille crec que també va fer com una...
0: Sub-21, sub-18,
2: no sé, però crec que va fer com una estància a les Roses i ja està.
0: Sí, bueno, van allà de campament, però mentrestant no el tenim.
4: Van allà a jugar l'1.
0: Ara la Federació Espanyola, que ho fa tot tan bé, ja ho sabem, fa colònies i ja està.
4: Van allà a la Murta, qual dia?
0: Està obert. Però bé, dit això, primer partit Almeria, aquí de dins.
4: Oi. Podem fer ja de ballada, això.
0: Jo no us he apuntat tot. Després m'ho anem
4: a Girona.
0: Girona. Girona.
2: Ve Les Palmes, si no vaig errat.
0: Ve Les Palmes.
4: I que han de mirar fa dos minuts.
0: Anem a Eibar.
4: I després, per rematar...
0: Per rematar, la jugada.
4: Leganés.
2: Ah, sí, a veure.
4: Ojo!
0: Leganés de Morata. I de...
4: I de... I de nostre amic.
0: De la Madonna.
2: I de la Madonna.
0: Eh?
4: Hòstia, tu anem a Leganés.
0: Anem a Leganés. Bueno,
2: no, ve aquí, però...
0: com veus això que...
4: No, anem.
0: Com veus això que se mos prepara, man?
2: Aquí veurem el que hem deixat fins ara. Aquí veurem la situació de Mallorca com...
4: Piedra de top.
1: I si veuràs un
2: bé... Com a bé l'han passat, o carne o pescado.
1: No, no.
0: Quants partits són?
4: Són 5 partits.
0: 5 partits.
1: Sí.
0: 15 punts.
4: 15 punts.
0: Vinga, quant de punts farem? Pep.
4: Tu, això m'he de recordar aquí 5 partits.
0: Pots apuntar. Quant de punts farem d'aquests 15? Jullam, d'aquests 5, 3...
4: 3 a fora.
0: 3 a fora, 2 de dins, eh?
1: De mal,
0: venga, Miquel, mentre un Pep pensa.
4: Quant de punt farem de 15?
0: Home, no. Venga.
4: No, ho diré, ho diré.
0: Què donaríeu per bo?
4: Ho diré. No, no, no, jo diré el que me pensa que pot passar. 8.
0: I seria el que tu donaries per bo?
4: Home, no, jo m'agradaria en 15.
0: No, pa, t'ho dius.
4: No, tenint...
0: Si el manco feim...
4: 8, sí. 8 punts són 2 victòries, 2 empats, 1 derrota.
0: És la meitat més 1.
4: Ho don per bo.
0: De punts.
4: Meitat més 1.
0: Majoria de punts.
4: Perquè no votessis de mig.
0: Vale, 8, eh? Jo donaries per bo.
2: 12.
0: Tu dones o donaries per bo?
2: Sí, sí, boníssim.
1: Sí, no, jo també dono
0: per bo. No sé si, no sé
4: no,
0: si
4: però una cosa, dir, anem, una cosa donar per bo, l'altra cosa el que pensava que passarà.
1: Jo crec que treurem...
0: Llavors, què donaríeu per bo? Fai la pregunta d'una altra manera. En Xisco 12 punts donaria per bo. Tu?
4: No, jo vaig dir el meu 8.
0: 8 ja ho donaries per bo. Martí?
1: No, jo som a les 12.
0: Tu quant de punts donaries per bo?
5: Jo 10.
0: 10 punts.
4: Molt bé, 3 victòries d'un pat. Molt bé.
0: Miguel Àngel...
6: 6 punts.
0: 6 punts ja ho donaries per bo.
1: Joder.
6: Que no.
0: Ja ho dono dins nostre. I l'altre ja la que caiga.
4: I tu? I tu? I tu?
0: Jo.
2: 15
0: ha dit? Falta.
4: No, el Pet ja ho ha dit. Ha dit 12. Ara te mulles. Ara te mulles.
0: Jo crec que tot el que sigui de 10 per amunt ja és bo. O sigui, a partir de 10 jo ja
4: m'ho... Ell no diu un número, ha dit...
0: No, 10. Crec que en Martí ha dit el mateix. Jo a partir de 10 ja t'haig...
6: De totes maneres...
0: Digues.
6: De totes maneres, allessant el que has dit tu de les federacions, de les seleccions nacionals, nosaltres perdem un titular que se'n vagin, però el Girona en perd 6.
0: Sí. No, el segon és un drama.
2: I l'Almeria crec que 4. 3 o 4 l'Almeria.
6: Vull dir, això jo crec que l'any que ve s'ho miraran, perquè una cosa és una jornada boba i l'altra són dues altres jornades que te quedes sense titulars, perquè evidentment
0: clar,
6: sense internacional,
0: perquè...
6: llevat que tinguis un bon gol, són titulars la segona.
0: Perquè hem de dir, per si la gent no ho sap, que s'atura la competició 3 xats de setmanes, diran, són 2 setmanes, però són 3 xats de setmanes, però la segona divisió no atura. No. O sigui, la primera divisió atura, però la segona segueix com si no passar res.
2: És que fa 3-4 anys, crec que no havia tant temps
5: abans
2: de la segona divisió. Però és que
0: no, però el que diu Miguel Àngel, també en un final...
2: Hi ha molt d'equipos històrics, ja...
0: No és el mateix que jugui un xat de setmana, el perdis, un...
4: Bueno...
0: Que diu, vale, venga, no passa res, com si fos una sanció, que te'l barrin en 3 setmanes.
2: Claro.
0: És que ja no jugant, no està en l'equip, no està en dinàmica... Martí, què passa?
5: I que no torni...
0: Calla! Calla,
4: toca mateix.
0: No diguis coses, eh, home? Jo crec que igual... Igual en Lluís, fins Marilla, que l'ha contornat lesionat, però no tenia tant d'embot. L'equació de mig centros i mig en puntes no hem fitxat en Lluís. Aquesta l'ha vengut aquí per jugar, eh? Això ho hem de tenir clar. És un altre condicionant d'aquest que serà en Miguel Àngel abans. Aquest que no se n'ha anat un primer. Aquest que ha volgut quedar. Aquest que no sé què. I aquest que ha vengut per jugar. Perquè el Barça vol que jugui aquest tio.
4: Hombre.
1: I en Guille ja està bé, eh? Avui deien que ja podria estar bé.
2: No, tu dius en Moreno.
1: Vale.
0: En Moreno.
2: Ah, Moreno. Dic que en Moreno ja segurament tindrà minuts.
0: No, però xerrant de l'embòs, de l'embòs que t'he informat, allà enmig.
1: Hombre, col de lesió vendria bé, idò.
2: No, bueno,
0: el que
2: és un pap pupes és en Puigmal, aquí, perquè tu no està...
4: S'ha de anar a fotre.
2: S'ha de anar a fotre, crec.
4: No et segur que jugui.
0: Està acabat allut.
4: Puede contar-lo.
0: Acabat allut, és un pupil·la de Miguel Àngel, està tot bé.
2: Molt bé.
0: No passeu pena. Bé, si vols, per anar amb els rànquings... tot això que m'agrada fer.
7: Upipero, no venim a donar lliçons, venim a dir la nostra.
0: aquí sí que venim a dir la nostra.
4: I ara la direm.
0: Ranking de jugadores. És un partit tu, és un excepcional.
4: Partit que si és puc començar a posar uns a tothom i ja està bé així, eh? Vinga, va, he fet un ordre random. Miquel Àngel, va, a qui li dones un punt en el darrer partit?
6: Complicat.
4: Han de venir, los deberes
0: fets. És complicat.
4: Han de venir los deberes fets. Dos punts.
6: Venga, Raillo, dos Morlanes, tres Fuentes.
1: Hòstia.
4: Tu pots repetir, no és la porra, això? No guanyarà res.
0: Venga.
4: Martí.
5: Un punt en Morlanes, dos en Antena, tres en Fuentes.
2: Antena, li queda tocar l'Antena.
4: Antenes.
0: Ah, hi va anar Antena.
4: Porteria 0.
0: No, però en Martí, si fa porteria 0, ja punto.
4: I tres en Fuentes. Venga.
0: Com ho manques,
4: no? Joan Rogel.
5: Això me marcarien.
4: Va. Sí, vamos.
0: Jo tres en Fuentes.
4: Tres en Fuentes, tu al revés, com sempre.
0: Després em donaré dos en Somajoro, perquè em va agradar. Crec que ja pitjor i més bé. I crec que no l'enyorarem, en el Valge. Vull pensar.
4: Tant de bo. Tant de bo.
2: Jo crec que també ha anat bimbo això. Crec que l'altre dia va jugar de titular, també per donar-li minuts.
0: I els va aprofitar, perquè més o menys va jugar. No se'n va anar tant a fer excursions, de que va vingar per allà, que no saps on va i només fa falta. Ho va fer bé, va estar tranquil·let. Vinga, dos puntes. I després en Cerdà, perquè crec que en Cerdà, tot i dos puntes... Si va desembossar un poc, un mig d'ullamp, al final va ser...
4: Més a segon punt, a mitja punta, jo trec un bon puesto per ell. Xisco.
2: En Somajoro, un punt. Raillo, dos. Fuentes, tres.
4: Aquest nom tan llarg, som massa llarg d'escriure. Dos punts per aquí, perdona?
2: Raillo.
4: Raillo i Fuentes. Ara, el que marxo gol, li donen tres punts i feina feta.
2: Bé, és el que va solucionar el paper.
0: Qui falta?
4: Pep.
1: Bueno, jo som... de donar-li a en Josep, però avui no li donaré, ja que en Joan Rafael li ha donat, jo no li donaré avui.
0: Pobre Josep.
1: No i,
0: pot guanyar mai.
1: Estic totalment d'acord amb tu. No, jo un punt per en Raillo, dos en Morlanes i tres en Fuentes.
4: Molt bé, me fa el jo, que estic escrivint i no m'ha donat temps, he fet aquí una viada. Vale, doncs jo vaig donar un punt en Morlanes, dos punts en Fuentes i tres en Valgent.
0: Martí Nostro, l'altre Martí Nostro.
4: Molt bé.
0: En Miquel Àngel l'ha feta.
4: Sí, ja estan tots,
0: Molt bé.
4: Un dia
0: hem de fer un repassat de com va la cosa.
4: Sí, veus, ara tot això ho fiquaré dir la IA i me farà lletjar el cul.
0: Quan fèiem un especial Nadal o alguna cosa així, sempre un poc quan anem.
4: No, puc fer un
0: pròxim programa.
4: Puc fer un pròxim programa, si voleu.
0: Un pròxim programa.
4: El programa ja, vinga, va.
0: Vinga.
4: Mos faig la porra.
0: La porra.
4: Va, vinga, Miquel Àngel ja ho ha dit.
0: Miquel Àngel ha dit un 5-0, recordem.
4: L'altre dia vaig tirar el darrer, ara s'ha d'obrir un segon, vinga.
0: Jo?
4: Sí.
0: 1-0.
4: Toma!
0: He guanyat dos pils de pipes, el 1-0. A Mallorca.
4: Vinga, Pep.
1: 3-1.
4: 3-1, passar pena.
0: Goles! I emoció.
4: Vinga, ja que sé, Martí.
5: 2-0.
0: El Xisco li acaba de caure-nos al ras de munt.
2: Sabia que me putejaria.
1: Jo, l'he fet una putejeta.
4: Vinga.
0: Però pedia de ser el primer.
4: Has tingut sort que Miquel Àngel ha dit 5-0.
2: Però jo és que sabia que aquí d'impada no ens ficaran un gol de l'Almeria. Guanyem nosaltres.
0: 3-0.
4: Pot fer 0-0?
2: No, 3-0.
0: N'hi hagi.
2: Ara guanyar les pipes en Martí. Cago,
4: entenes? No t'he queixit, que encara me fa el joc, no sé què punyetes he de posar. Jo posaré... Jo m'agraden les pipes, també. Uou!
0: Enya!
4: Per mi l'ha repetit.
0: Enya! Tropeçon en Som Mos!
2: Dic Som Mos, tio. Ara, ja està.
0: Trenolada en Som Mos, tu. Endemi
2: Trist el dimecres.
0: En Tomeu Terràs, no serà un drama.
4: Escolta, que jo guanyi la porra, guanyi la corra, no em fa la porra.
5: Se cruje
4: com les pipes estatutes.
0: Se cruje Som Mos. T'imagines. Bueno, ho fem d'hora, avui, eh?
4: Ah, espera, en Jaume participa.
0: En Jaume també, clar. Jo no hi pensava, en Jaume.
4: Cago en Jaume, no l'he dit. No l'he dit un 2-1 jo.
0: 2-1 has dit.
4: 2-1, diu.
0: 2-1 és un bon resultat.
4: I com si no l'he dit jo?
0: Perquè pensava que no m'ho marxaran. Bé, t'ho has dit tu.
4: 2-1, ja.
0: Perquè ets un cenizo, tu, igual, simpàtic.
4: No. Jo no vull... Jo vull que guanyi 10-0. Però si m'ho duien a pipes...
0: Bueno, està bé.
2: Miquel
0: Àngel, una pregunta ara així de bon rotllo. A tu t'agraden les pipes, o no?
6: Això sí, però això el dia que la guanyis ho vull guanyar, saps el que vull dir? Tindré Tijuana, Guasal...
0: El dia que la guanyis, amb un 5-0...
1: T'adurem un pack.
0: T'adurem un sac de pipes, no una bossa. Un sac de gens de granels, ja. Telefonarem a Churruca... Mándanos un saco de pipes. Pelades, no, en clove. En
1: clove i salades.
0: Perquè nosaltres aquí no vivim necessitant les cloves, perquè si no en Martí no pot fer la seva supersecció.
2: Bé, però hem de fer una crida que qualcú no ordugui pipes, perdonar.
0: Sí, se'ls llama esponsor.
2: Se'ls llama esponsor.
1: Compte més eines.
0: Tu pot fer una crida a tots els col·laboradors de ràdio. Se'ls hi ha desitjat d'una bossa de pipes.
4: Sí.
0: Una.
4: O una grapada. Això és igual que quan vas a no, si tira l'arròs. Amb una grapada, però...
0: No, millor una bossa.
2: El que vol dir menjar pas, no duguin a granel.
0: No, claro. Ara idò...
5: Jo faig una crida. Jo faig una crida. Aquí vos duguin pipes divendres a un sopar de la
4: ràdio.
0: Això no ho hem de dir, perquè això és un sopar privat.
4: Aixequeta.
0: Ara vendrà tot pollant.
4: És tot secret.
0: No entens? Ara ja...
1: Ho ha fet públic, tio.
0: La regidora de la ràdio, tia, d'això, una setmana.
5: On se fa... Això on és que se fa?
0: La regidora en Joan.
4: En Upuig. Se fa en Upuig. Se fa en Upuig.
0: Bueno, Joana, la directora, la regidora, la que sigui... si heu de passar comptes els de passar amb en Martí. Però bueno, ja t'ho ha dit, si qualcú vol dur pipes, que em duri. No voldria d'altre.
4: Foto de la cosa.
0: Ja, tens una botilleta, qualcú... Jo ja sé. Sempre hi ha gent que no sap per què de pipes.
4: Aquesta que fa tant 9 dies per lluitar.
0: Aquesta bossa de pipes que fa 3 anys que està... Nosaltres sempre per Instagram poden donar aquestes pipes.
4: No sabem si els han donat.
0: Ja això ja desvaria.
4: Ningú mos ha denunciat.
0: Gràcies per ser-hi, Pep. Moltes gràcies, Miquel.
4: Moltes gràcies.
0: 10 euros.
4: Demà.
0: Mister, anirà bé.
2: Anirà bé.
0: Tu vens descomptant punts. Miquel Àngel, gràcies, com sempre, des d'Eivissa, que fa un esforç extra. Ets a Eivissa?
6: Sí.
0: Sí. Ha dit Eivissa i després m'ha dit que és igualat un pur. No sé on és. I en Martí, que no sé on és, però, bueno, t'has passat bomba durant el programa. Ha menjat, ha begut, ha tirat coses per terra.
4: Ha tirat de mà.
0: Dit la línia d'en Martí quan no és aquí. Perquè els oients estimen aquest so de ràdio.
4: Sí.
0: De ràdio amateur.
4: Sí. Un dia has de fer...
2: Dos partits de banquillo ja dus, eh? Perdona.
0: Sí.
5: Fa estona que no sentiu un pipip, pipip, pipip.
4: Això t'anava a dir, eh?
2: He sentit la cassoleta i coses d'aquestes.
0: T'has baixat la targeta d'Utip.
1: Uau.
0: Avui l'APP. Avui ja se podia baixar, eh?
5: Sí.
0: Pensa-hi. Bueno, vos deixam a tots en les clovees d'en Martí.
8: Un pipero. Opinió sense filtros.
5: Bon vespre, pipers. La setmana passada en xerràvem. La segona no sé si importa tant, tal. El que importa és guanyar. 0-1 Subieta. Partit fluixet. Un xut només. Però 3 punts. I primera victòria a casa. Fa estona que no guanyàvem allà. Passant de cercar un del culpable d'aquesta victòria, hi ha un punt d'aquest Mallorca, n'hi ha un que no poden deixar passar. En Arnau, entenes? Tenen aquest nostre? Perquè una cosa és que l'aturi i l'altra cosa és que jugui com si fos un mig campista en guants. No mos oblidarem d'aquesta assistència de 70 metres de la setmana passada i diumenge sense anar més enfora, quan el teu partit se posava un poc així, em va treure qualcuna. I això té mèrit. Perquè el té. Perquè mentre algun dels fitxatges encara cerca en un seu lloc, com si cercassa un apartament o un Airbnb, en Tenas ha trobat el seu. I, bueno, no m'ho puc despedir sense xerrar d'en Adri Fuentes, que està començant a demanar puesto. 4 gols, 6 jornades i un altre diumenge per treure les castanyes d'un foc d'un partit que portava 0-0. Així que sí, 0-1. Porteria 0, primer victòria fora de casa i Tenas cada vegada més protagonista. No juguem sempre bé, però entre Tenas, Fuentes i qualcú més random que va per esquent, anem guanyant. I això a segona són punts. I la setmana que ve.

0: Mallorca, no.
1: I per què no?
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna,

té son i pensa, ballerada western, té broms, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se talla en sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria o de gringos forajidos o de xerifs corruptes.